0: potser aquest estiu sí, perquè tinc més temps, però de fet he d'explicar el que explico en les sessions grupals, però de manera individual. Llavors és com, uau, està gravat ja, saps? Llavors jo ja vull anar directa, no vull ni que la persona perdi el temps ni els diners, ni jo. Llavors sí que ho faig, però en casos molt puntuals i molt comptats.
1: Això també és interessant, no perdre ni el temps ni els diners. Sí. Em sembla que van de la mà.
2: No, aquí són molt pràctiques. Són molt somiadores, Cuca, però també són molt pràctiques. I de fet, jo li volia preguntar a l'Aida, jo ja sé que no hi ha fórmules màgiques, no?, per canviar la vida, però si tens algun exercici o algun truc per que els nostres oients puguin començar a fer avui mateix de casa alguna cosa per començar a millorar el seu focus. O sigui, per poder ser conscients una mica del que els hi passa i connectar amb aquella part.
0: Quan tinguis por de fer alguna cosa,
2: ves cap allà.
0: Ves cap allà i fes-la.
2: Ai, ai.
3: Mira, ara veus, m'incomoda molt.
1: T'has sacsejat,
3: no?
1: M'has
3: sacsejat perquè dic... sí, vols dir?
0: En la por està el creixement. Una altra cosa és que et faci molta por i tu vagis fragmentant aquesta por i els passos, i vagis saltant de liana en liana. Però és per aquí. Tot el que et remou a tu són coses que s'han de mirar i s'han de treballar. No perquè siguin errònies, sinó perquè la teva percepció, la teva manera de parlar-te sobre aquella cosa t'està fent mal. Llavors s'ha de fer un canvi de percepció. La meva frase preferida és que la vida, Déu, l'univers, digueu-li com vulgueu, per mi és el mateix, no comet errors. La vida és una energia superior a nosaltres, tot i que nosaltres vulguem sí o sí controlar-ho tot i fer-ho tot i que tot surti com nosaltres volem. Llavors, la vida no comet errors. Si això m'està venint és perquè tinc un aprenentatge al darrere, perquè d'alguna o una altra manera, a nivell mundial, no, s'ha necessitat que jo visqui això, perquè potser he d'aportar alguna cosa que jo encara no estic comprenent i que molt probablement, com deia, no recordo qui, no, deia, els punts s'uneixen cap enrere. Mm. I potser d'aquí 10 anys dius, oh, la sort que em va deixar aquella parella, tal, si no hagués arribat a tenir l'autoestima com la tinc, no? Doncs...
1: Aviam, repetim el mantra, perquè...
0: Sí. La vida no comet errors.
1: Sí, això és important, eh?
0: Però clar, molt, això sí. Ens pica, perquè clar, quan parlem d'una enfermedad, d'una mort, com tu tramites que això no està sent un error? Hi han coses molt dures que realment... a veure, això no deixa de ser una creença, però jo prefereixo pensar que hi ha alguna cosa que no comprenc perquè hagi succeït això, un càncer, una enfermedad, una mort, que pensar que és injust. Perquè si jo penso que és injust, m'estic autocontaminant. Llavors, jo prefereixo pensar, ai, d'això no ho estàs comprenent. No? Estàs... Encara la teva ment no ho comprèn i per això ho detecta com un error. Llavors, per mi, cada vegada és més això, no? Em canvia en una reunió i just m'havia fet un planning de tal. Aida, això és perquè no havia de ser la reunió. Hi ha una frase molt maca que em van dir fa un temps, no? Dios te va a apartar de aquello que no necessites vivir. I dic, i ara, clar, cada vegada que em canvia un pla, dic, oh, gràcies. Ai, que emocionant, a veure per què és.
2: Però trobo que és també d'això que dius, molt, molt revelador, perquè també deixes de lluitar, no?
0: Exacte. Clar, és que només hi ha dues formes de viure, en l'amor o en la lluita i el patiment. Llavors, tu pots triar les creences. No, jo sí que crec que la vida comet errors. Fantàstic. Estaràs amargada tota la vida. Passi el que et passi. Si et posen una multa, t'amargaràs. Si et trepitgen un peu, t'amargaràs. Si et canvien l'horari de la feina, t'amargaràs. Tot, perquè tot funciona igual. A vegades les noies em diuen en el programa... És que, clar, això és una tonteria. Dic, no, m'interessa, m'encanten les tonteries. Perquè tal i com tu actues amb les teves tonteries, m'estàs indicant com actuaràs quan tinguis un problema que tu detectes com a gros.
2: Gros. Parlàvem de frases, però tens algun mantra que et repeteixis quan les coses es compliquen, Aida?
0: És això.
2: És la frase, eh?
0: Sí, sí,
2: no
0: sí. Sí.
1: La vida jo crec que és la millor manera d'acabar amb aquests dos mantres que ens ha donat. O sigui, no demanis més, Carmen.
2: Bueno, és que ara estàvem traient el suc de l'Aida autèntica.
1: Clar, però això llavors passa ja, les entrevistes tu, que comencem una mica amb
2: tu
1: ralentí.
2: Tu busques exclusives i jo busco allà fins a l'últim mantra.
1: Jo el que busco abans d'acabar, que ens queda res, mig minut, a on et podem trobar?
0: Em podeu trobar a l'Instagram aidabarrientos.soy. aidabarrientos.soy. I a partir d'allà pues, escriurem un missatget o el telèfon també, el teniu tot anclat a l'Instagram. Sí, també hi ha pàgina web.
1: Doncs ja sabeu, amb els dos mantres i

0: a l'Instagram de l'Aida, o sigui, no podeu faltar amb aquests esdeveniments multitudinaris que cada cop aniran a més i cada cop costarà més anar-hi, o sigui que no trigueu gaire en clicar a l'enllaç. Carmen, t'he propost... Oh, gràcies, eh?
1: De res,
0: Aida,
1: de res.
0: Per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos inspirat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer.
0: I ara, Carmen, et volia dedicar-te a aquest tema, que és un tema nou de l'Alejandro Sanz, que ha passat per Barcelona.
2: I, bueno, i Madrid, he anat jo al concert de Madrid. Ara no tenim temps de
0: doncs,
2: que t'ho expliqui
0: ja
2: en directe.
0: Del,
2: ja
0: en un altre moment, jo també he estat al de Barcelona, o sigui que podem compartir a veure
2: com ho has viscut. Ara, Madrid-Barcelona.
0: Però com és l'últim programa, avui te'l dedico. Ai. Què et sembla, ui, companya?
2: Saps de punta, una altra vegada l'Inspira't. Vinga,
0: doncs,
2: va.
0: Vinga, anem-hi.
2: Tema.

0: Hem parlat de comunitat amb l'Aida Barrientos i, com no podia ser d'una altra manera, continuem parlant d'aquesta paraula tan meravellosa que és comunitat, de crear sinergies. I durant tota aquesta temporada hem tingut a la nostra estimada Carmen Talavera del Club Boutique Más Chulas que un Ocho, que no podia estar, no podia faltar avui aquí al programa.
1: Avui no podia faltar.
0: Carmen, benvinguda.
1: És l'últim programa.
0: Què tal? Com estàs?
1: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta de tornar aquí, que us trobo a faltar quan van passant els dies i no torno. I avui molt contenta perquè porto també una persona molt xula, més xula que un ocho.
0: I què? Aviam, presenta'ns, que jo la veig aquí. Jo tinc la sort d'allà, que jo ja la conec. És, però els nostres oients i la Carmen no la saben qui és.
2: No, doncs... Jo no he llegit res d'ella, eh? No.
1: Doncs és Montse Pujoles, la directora del coworking més xulo de Barcelona i del món mundial. Es diu Wico Community Business en Barcelona i és on tenim la nostra seu xula del club. O sigui, el Club Ocho té allà la seva seu, ara tenim un despatx per compartir entre les sòcies i estem encantades, estem en família, estem en comunitat, estem connectant tot el dia i ens estem divertint, que això sempre és el que diem, que el club és sobretot la vida de divertir-se i de passar-ho bé, perquè és la manera millor que tenim de treballar i de fer-ho tot, la vida.
0: Que alineat ha estat amb la primera entrevista, el que ens espera ara. Montse, benvinguda, Montse Pujoles.
3: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, primer, jo per començar, vull saber, perquè donem per fet que molta gent coneix el que és un coworking. Què és?
3: Doncs mira, el coworking és un concepte que ja fa molts anys que funciona, que en principi, si ho posem molt simple, seria uns espais compartits on podem treballar i que hi ha diferents persones que van allà per compartir l'espai de treball, però realment quan tu coneixes el que és un coworking, no té res a veure amb l'espai. L'espai és el de menys. Diguem que l'espai és el que necessites, però després el coworking és igual a comunitat, no? Amb la qual abans que estava parlant l'Aida, pensava, ostres, hi ha moltes coses de les que està parlant l'Aida que són també dins del coworking, perquè és comunitat.
2: Quins avantatges, Montse, ens ofereixen aquest tipus d'espai? Així, si ens endinsem pensa en un coworking en concret.
3: Doncs mira, el coworking al final el que pretén és crear un espai on realment estiguis molt còmode, que nosaltres diem que estiguis com a casa, la idea és que realment estiguis molt còmode i que vagis allà a treballar, perquè nosaltres treballem moltes hores al dia, i que estiguis en un espai que comparteixes amb altres persones, doncs tot. No? Tot tu vas, treballes, però després surts, fas un cafè, després quedes a dinar, passeges pels passadissos i tota aquella gent, i aquella gent t'enriqueix moltíssim. O sigui, el que et fa el coworking és que t'enriqueix molt. O sigui, tu treballes igual, fas la mateixa feina que feies, però tu surts del coworking cada dia amb una pinzelada, amb un matís una mica més enriquidor, perquè has parlat amb gent, has estat compartint històries, vivències que has tingut, coses que t'han passat, que al final dius, ostres, pues mira, m'ha passat això, ho he resolt, ho he tingut que parlar amb tal, i això ho comparteixes i la gent vas aprenent, no? O sigui, amb aquestes converses vas aprenent. Llavors, una mica la idea és aquesta, la comunitat.
0: I ara parlem de comunitat, és una cosa que és clara.

0: perquè tu al final dius hi ha una infraestructura en allà que si la tinguessis que pagar tu sol seria impossible, però com la comparteixen amb els altres usuaris pots accedir doncs, a sales de reunions, a serveis de recepció, a una sèrie de serveis que realment et surten molt, molt més econòmic que si ho tinguessis tu sol, no? O sigui, aquesta és la part, diguem, inicial, no? O sigui, diguem que això és la part que necessàriament has de complir per tenir aquest usuari. Però una vegada fet això, és veritat que jo moltes vegades ho dic, jo quan una persona entra per la porta del coworking ja sé si li agradarà o no li agradarà, perquè quan traspasses la porta o t'encaixa o no t'encaixa. O sigui, hi ha com una vibració, un aire, no? Una energia que dius, ostres, ai, no? Com a mínim m'interessa, m'agrada, vull saber més. I si no és el que no busques, de seguida ho notes, perquè potser pues, no és el que buscaves, no?
1: També parlàvem abans que també és un centre, o sigui, el teu en particular es pot llogar per hores. O sigui, que aquelles persones que estan per la ciutat i de repent s'han de trobar amb algú, amb una... que això em sembla superinteressant.
0: Clar, o sigui, mira, nosaltres tenim molts, molts clients que lloguen per hores pel fet de dir, ostres, potser no són de la ciutat de Barcelona, però són d'altres zones de Catalunya o inclús de l'àrea metropolitana, però que tenen, potser, una reunió amb un client o amb un proveïdor a les 9:30 del matí i la següent la tenen quasi al migdia. Bueno, un normal és que se'n vagin a un cafè, o sigui, quan acaben la primera reunió, se'n van a fer un cafè i tal, van fent hores, es posen allà amb un portàtil, fins que arribi la següent d'això. Això, quan passa molt sovint, és un desgast terrorífic. Dius que ja no tinc ganes ni de prendre aigua ni de prendre cafè, o sigui, no estic còmode, no estic tant. El fet de poder vindre a un coworking, ostres, dius, vale, tinc 2 hores o 3 hores abans no tinc la següent d'això, vaig al coworking, llogo un espai durant aquestes hores i treballo, avanço molta feina. Quan arribo a casa al vespre, ja tota aquesta feina la tinc feta. En el bar o en això, no has treballat igual, o sigui,
1: la productivitat...
0: Exactament, la productivitat no té res a veure. Llavors, quan això passa sovint, home, et compensa molt. A part que és un lloc agradable, que si a més vens sovint ja comences a conèixer tothom, no?
1: O sigui, és que, de fet, en el coworking, bueno, jo vaig estar fa poquet, que la Carmen em va convidar, i hi ha molts perfils diferents dintre del teu espai.
0: És una torre de Babel total. És una torre de Babel perquè hi ha moltes activitats molt diferents, inclús tipologia de clients, perquè hi ha empreses multinacionals que tenen un equip a Barcelona que està amb nosaltres, amb moltes microempreses o petites empreses que tenen equips petitons, que tenen allà el seu despatx i que allà estan ocupant doncs, com és el seu despatx a tots els efectes. Després hi ha professionals que, bueno, potser són un o dos en l'equip i que comparteixen espai amb altres persones i tal, i doncs hi ha de tot, o sigui, hi ha advocats, psicòlegs, wedding planners, hi ha persones de tractaments capilars, hi ha capital venture, hi ha bases de dades, anàlisis de mercats, és que hi ha de tot.
1: Clar, que no
0: hi ha
1: economistes,
0: coaches,
1: però hi ha de tot. Parlant d'aquest grup de gent que podem crear sinergies, clar, aquí pots fer sinergies de mil maneres.
2: Una xarxa.
1: Clar.
0: I al final, les sinergies, moltes vegades pensem, les sinergies, per exemple, si estic en el ram de la construcció, doncs seran amb gent de la construcció, però no és així, o sigui, realment la sinergia és en la teva vida i tu, la vida és molt extensa, o sigui, tens una vida professional, tens una vida personal, tens aficions i potser en allà, potser estàs parlant d'algú i resulta que és algú pels teus fills o per algú de casa teva o potser és per un viatge que vols fer o que tenies per fer i tal i resulta que en allà, o sigui que al final hi ha mil coses que es comparteixen allà, que moltes vegades són professionals, lògicament, moltes eines ara amb la IA, que estem tots amb les novetats contínues, que és molt exigent i tal, doncs bueno, jo he provat això, doncs jo he fet això, saps? O sigui, llavors totes aquestes coses, dius, doncs et vas com culturitzant també en aquestes coses, dius, a vegades hi ha eines que no em fan falta en aquests moments, però també està bé saber que coneixes.
1: Clar, parlar amb gent amb diferents llenguatges,
0: exactament.
1: No? Perquè al final és quan tu dius, si no ho parles, no descobreixes més coses.
0: No descobreixes. Descobreixes coses que potser dius, ostres, fins ara no ho sabia, realment. O sigui, m'estàs descobrint coses que no sabia ni que es podien fer o que no... Com...
1: I esteu ampliant, no? O he vist que teniu... Perquè l'espai cada cop és més gran.
0: No, hem anat ampliant, sí, contínuament.
1: I això
0: sí,
1: que sí. Promet?
0: Bueno, això estem, sí, la intenció
1: és... Sí, que tindrem que tornar a convidar ben aviat perquè ens expliquis novetats?
0: No, la veritat és que sí.
2: Ja jo està buscant sí, exclusiva, sí, la Cuca Fernández.
0: No, és veritat que nosaltres...
1: És que no la duc.
0: Nosaltres vam començar...

0: fa 10 anys i vam començar amb un despatx. La veritat és que el despatx va funcionar bé i de seguida ens vam quedar curts. Llavors de seguida vam agafar un altre espai per ampliar. I és que acte seguit ja vam agafar un altre, i hem anat ampliant a la mateixa finca bastant i després en un altre també, en un altre lloc. Durant la pandèmia ens va agafar bastant fort perquè realment vam estar molts mesos que no podíem treballar i tal, i un dels centres els vaig tancar. Però vaig tindre la sort que bona part dels clients que tenien allà els vaig poder ajuntar en els altres espais, que això també és una mica... els avantatges, no?, de tenir...
1: Sí, que també sou una gran família.
0: Som una gran família, o sigui, de fet, jo la comunitat nostra... Jo estic molt, molt contenta amb com ha funcionat Wico i tal, perquè realment, dius, el fet de tenir els mateixos clients, hi ha molts clients que van començar fa 10, 8, 9 anys i continuen estant amb nosaltres. Vull dir, per mi és com l'èxit absolut de que totes aquelles persones, i n'hi ha molts, o sigui, després s'han anat incorporant fa 6 anys, 7 anys, i s'han anat incorporant, però hi ha molta, molta gent que és... clients fidels.
2: Al final són com companys de feina tots. Vull dir que són diferents empreses, diferents clubs, diferents associacions, diferents totes les...
0: Exactament.
2: Això que ha dit la Montse, però al final ens trobem i dic, pues mira, som companys de feina i això també, el tenir companyia i no treballar sol, això és molt,
1: clar,
2: és molt important.
1: Clar, i el networking també es fa la que fa... Bueno, que teniu cuines.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: El networking també es fa aquí, no?
0: Totalment. Total. Sí, jo t'ho dic, les grans idees de negoci o les idees no normalment no apareixen en una reunió, apareixen en el cafè més... O sigui, en aquell moment que no penses, que no estàs buscant res i que és una conversa que ni
3: per t'imaginar... Que està fluint,
0: està fluint.
3: No? Està fluint.
0: I en aquell moment apareixen idees brillants, sinergies. Ostres, doncs et tinc que presentar, saps?
1: Ostres, és que la Carla tema... i jo, Montse, venim del món de l'hostaleria. Bueno, venim els nostres pares, és que tenim moltes coses en comú, com i una és aquesta.
3: Hijas de bar.
1: I a mi, personalment, el meu pare sempre em deia... que els grans negocis es feien al bar.
0: Clar.
1: O sigui, que això ve molt al fil.
0: Totalment. O sigui, t'anava a dir, clar, anar allà, millor impossible, perquè realment és així. Vosaltres ho heu viscut, vull dir, en aquelles taules amb les cervesetes, amb el cafetó i tal, anar allà es couen moltes coses, perquè al final és... tens la confiança, tens una mica... Ja notes, exactament, ja notes que amb aquella persona pots fer coses perquè ja veus que hi ha una sintonia, no? O sigui que totalment...
3: I Montse, jo et vull preguntar a nivell més personal, perquè aquí a l'Inspira també busquem no només projectes inspiradors, sinó històries inspiradores. En quin moment s'ha tacut a tu crear això, crear Wico?
0: Doncs va ser una mica quasi com el del cafè.
3: Aquí anava, dic, segurament.
0: És quasi com el cafè. O sigui, de fet, jo vaig estar durant molts anys treballant al sector financer, a banca, durant 20 i pico d'anys, i va haver un moment que amb les reestructuracions del sector i tal, vam tindre l'oportunitat de sortir i jo vaig agafar una d'aquelles sortides que podíem fer, i llavors jo volia fer un altre tipus de cosa que no té res a veure amb el que vaig acabar fent. Però, en aquell moment jo era freelance, o sigui, estava jo sola i tal, i vaig dir, jo a casa no vull treballar, perquè no ho havia fet mai i jo sé que la casa se'm cau al damunt, o sigui, jo no puc treballar a casa. Llavors vaig dir, vaig a buscar coworkings, no? En aquell moment vaig dir, vaig a veure on puc anar a treballar. I anava visitant un i deia, hòstia, m'ha agradat, no? I ho he parlat, tal. I visitava un altre i pensava, ostres, que xulo, no? I llavors em donava enveja la persona que m'estava explicant o del coworking, realment. I pensava, que maco, no? Perquè en aquell moment ja vaig veure... Clar, jo soc una molt afortunada perquè a mi m'agrada molt la meva feina, perquè el coworking és que és meravellós, perquè contínuament estàs amb gent.
1: I amb gent diferent.
0: Amb gent diferent. I llavors vaig dir, jo vull això, perquè, o sigui, és que em va encantar. Em va encantar el que es respira dins d'un coworking, em va encantar el fet de tindre'n allà tanta diversitat de gent, tants sectors diferents convivint, em va encantar. O sigui, ja em vaig enamorar en aquell moment de què és el coworking.
1: I ara, Montse, parlant una mica d'aquestes sinergies, què t'ha portat a tu formar part del Club de Mas Chulas que un Ocho?
0: Bueno,
1: tant per la teva feina com perquè tu ets una dona emprenedora, llavors també jo crec que tu ets una dona inquieta, no? Què t'ha portat el formar part d'aquesta comunitat?
0: Bueno, jo amb la Carmen, ja ho sap, ni tinc passió, perquè és veritat que quan la vaig conèixer, de seguida vam tindre com una sintonia, perquè ella és una connecting people total, o sigui, és una persona molt connectora, o sigui, i llavors ella té aquesta visió com molt desenvolupada, o sigui, ella no té coworking, no tenia en aquell moment, tot just començava amb el club i així, però tenia molt clar la importància de les relacions humanes, de la connectar gent, de l'acompanyament, que creix en la persona quan està acompanyada d'una altra. O sigui, jo vaig aprendre molt de la Carmen perquè ella, com que m'ho expressava, pensava, ostres, és que és ben bé. O sigui, m'agrada molt com...
2: El propòsit de vida, al final.
0: El propòsit d'aquest club.
2: Sí.
0: I al final, pues, bueno, ella va crear el club. Jo, ja vaig dir, jo, vamos, la sòcia número uno, vull dir, així, des del moment zero, vaig voler participar de tot el que ella proposava. I és que en té molta... similitud, o sigui, el coworking i el club
2: total
0: té la mateixa propòsit, la mateixa exactament filosofia, o sigui, realment és una mica, jo crec que t'ha d'agradar la gent. Jo quan escolleixo algú perquè treballi amb mi en allà els coworkings, pràcticament el número 1 és t'agrada la gent, perquè si no t'agrada la gent ja no cal. No hi ha cap altra habilitat que puguis tenir si aquesta no t'agrada gent, no? I això és superimportant. O sigui, realment, dius, aquestes ganes de conèixer la gent, aquesta inquietud de conèixer, però amb la conèixer sa, de què fas, com us fas, no? I saber, i damunt, i de l'altre, connectar la gent. I això és que la Carmen és brillant, no? Dius, i no coneixes uns aquí? Doncs te'n tinc que presentar. I això a mi m'encanta.
3: I ja ho fa de seguida, no? Perquè té aquesta espontaneïtat.
2: Em va ser molt espontani. També haig de dir que la Montse sempre em deia, però és que això és el teu, tens que fer això, tens que fer l'altre. I jo, per això que dèiem abans també, que bueno, doncs sí, tu vols dir, jo, però això no és un negoci, això no és que...
1: Perdona, Carmen, jo vaig estar l'altre dia amb tu, que em vas presentar al coworking, vaig visitar, i en aquell moment va aparèixer com 3 o 4 persones i amb sí, res, en 10 minuts es va generar ja unes sinergies que sí, jo vaig dir, però això què és?
2: Sí, eh? Pues això.
3: A mi m'agradaria saber anècdotes i sinergies d'aquestes que hagin sorgit. Si a tu, Montse, o a tu, Carmen, us ve alguna sinergia al cap realment que digués, ostres, a partir d'aquí va sorgir cosa.
0: Bé, nosaltres, dins de l'Ubico, n'han sortit moltes. O sigui, de gent que ha col·laborat amb altres persones que no es coneixien de res, s'han conegut en allà, i han fet feines importants. Hi ha molts que han mantingut ja una relació estable, laboral, de col·laboracions estables i tal, i hi ha moltíssimes, eh? Perquè, clar, tu penses que tinc, en el seu moment, desenvolupadors web, copywriters, wedding planners, tractaments capilars, és que saps, estudis de mercat, és que hi ha tantes coses que hi ha algú que necessita alguna d'aquestes coses.
3: Jo t'anava a dir, a veure com connecto el tractament capilar no amb un estudi de mercat, però segur que sí, pot sorgir.
0: Clar, no? O a nivell personal, de dir, escolta'm, que el meu marit sí, tindrà a veure perquè té no sé què, però si ja està.
3: Algú,
0: o sigui,
3: que conec.
0: Clar,
3: sí,
0: dius, desenvolupador web o hi ha persones que estan pues, fent temes de branding, etcètera, pues, quasi bé tots els professionals necessiten aquest tema. O sigui que al final dius, ostres, hi ha moltes sinergies, han sortit moltes,
1: Carmen,
0: i que sortiran.
1: Jo us faré una recomanació, un alto en el camino, perquè avui hem d'acabar el programa d'una manera diferent.
3: Vinga, a veure, què ens portes?
1: No vull acomiadar la Montse ni a la Carmen encara, perquè jo crec que la millor manera és que quan marxem els diem adéu fins a la 5ª temporada.
3: Sí, però recordem, això no ha arribat. Ara ens vol sorprendre.
1: Però us vull sorprendre, perquè avui... demà hi ha una cosa que passa aquí a Barcelona i us vull explicar el que s'està preparant, d'acord? ¿Vale? Parlem d'una banda, molt especial, que... Bueno, el seu gènere seria de pop-rock eclèctica, però el seu valor diferencial és que és una banda inclusiva. Amb més de 10 anys de trajectòria, el seu tret distintiu és la presència d'un grup de coristes en situació de discapacitat intel·lectual que aporten una energia única i converteixen el projecte en un espai de música, diversitat i transformació. Van néixer d'una iniciativa, Música per a la Inclusió, i han publicat ja 5 EPs i s'han consolidat com una proposta que combina sensibilitat, força i aquest compromís amb la inclusió. Jo els vull donar la benvinguda avui perquè ells mateixos, tenim l'Artur Fernández, que ens expliqui, un dels components de la banda, o director, no sé, ja ens ho diràs tu.
4: Sí,
1: perquè ens expliquis,
4: cantant,
1: que esteu muntant. L'esteu liant gorda, eh?
4: Doncs, bueno, primer de tot, moltes gràcies per donar-nos la possibilitat de parlar del bolo. Doncs sí, a veure, és el cinquè disc, que com bé dius, ja pensàvem que quan fèiem 10 anys, que ho vam celebrar també l'U de Gas, ja tancàvem una etapa. I mira, doncs tornem a presentar un nou disc, un espectacle doncs, que ha anat evolucionant amb els anys. Primer, teníem, doncs, com bé has dit, no? Som una banda de pop-rock que ens agrada definir-nos, no?, com eclèctica, inclusiva, doncs, perquè tenim la particularitat que comptem amb coristes, persones amb situació de discapacitat intel·lectual i també doncs, motriu física, que ens fa doncs, aquesta particularitat, no?, diferent. A nosaltres per això no ens agrada parlar només d'aquest aspecte, sinó de cançons, de música, d'art, que després, quan vas a un concert, atines o dius, ah, mira, doncs també tenen aquesta característica. Ja fa molts anys que estem en el circuit, gràcies a comptar doncs, amb la Productiva Records, a la discogràfica i després doncs, amb l'aixopluc, no?, de l'Associació Música per la Inclusió.
1: Artur, jo avui tenim molt poc temps perquè avui ja és un dia d'emocions, un sí. dia que acabem temporada i aquí ja no podem estar ja més amb més ganes de que arribi ja setembre i tornar a començar perquè ens encanta, perquè cada viatge és, o sigui, cada entrevista és un viatge. Però per parlar de punts de fuga, el que passarà demà a l'U de Gas, què pot trobar, parlem d'això, què pot trobar els espectadors demà en aquest espectacle?
4: Doncs mira, veuran els que ens han anat seguint, no?, durant aquests anys, farem, evidentment, les cançons doncs, clàssiques, no?, que hem anat fent de Clams, però amb aquest punt diferencial de presentació d'aquestes doncs, noves cançons, el cap... És un disc doncs, que qui ha anat escoltant Clams és molt més, és més introspectiu, més calmat, més reflexiu, no?, que fa que també doncs, haguem intentat donar la volta a altres cançons doncs, que ja teníem. Té, bueno, és un fil conductor que segueix, no?, sobre, a vegades diem doncs, que és... Aquest moment doncs, d'aturar-se, de pensar, de reflexionar, no?, que amb el dia a dia fa que perdem aquesta essència i no ens aturem, no?, a vegades, amb saber doncs, qui som, què volem i on volem anar. No?
1: Doncs jo només em queda, Carmen, convidar... Hem de tenir Clams aquí a l'estudi. O sigui que, Artur, necessito que et comprometis que estareu aquí a la nova temporada.
3: Enviem un clam al cel.
1: Sí.
4: Estarem, bueno, encantadíssims, encantadíssimes, i tant.
1: Acomiadarem avui el programa, haig de dir, per si has de marxar de la videotrucada, amb el tema musical, ara et toca a tu. O sigui que si et vols quedar, acomiadarem també les nostres convidades i bueno, la nostra proposta per a aquest acomiadament és la més especial que podíem tenir avui. Què et sembla?
4: Doncs moltes gràcies, i tant. Un plaer, un plaer.
1: Moltes gràcies, Artur.
3: No hem parlat d'on aconseguir entrades.
1: Oi, sí, molt important, espera, molt, espera. Bé, molt bé, companya.
3: Ara et paro jo, eh?
1: Molt bé,
3: a
1: companya.
3: A veure, perquè demà tenim l'estrena, demà 1 de juliol, a l'U de Gas, hem dit, a 8:15, 8:30, i on comprem les entrades?
4: Bé, les podeu trobar a la plataforma, no?, a Entradium, que ja entreu a la mateixa web de l'U de Gas, o si demà mateix doncs, podeu anar a l'U de Gas i ja mateix doncs, agafar l'entrada. Està previst doncs, que això, cap a les 20:30, no? Doncs iniciï. També dir que per les 300 primeres entrades o hi ha un obsequi que, bueno, ja l'explicareu perquè ja l'explicarem,
1: sí,
4: però sí que
1: sorpresa.
4: Té ja el detall, ja el detall de que les persones que vinguin al bolo podran escoltar en primícia el disc que sortirà després al setembre. O sigui, qui vingui al concert ja podrà tenir les cançons.
1: Doncs vinga, tots...
4: Amb un format sorpresa, al tanto, amb un format sorpresa. Ai, no és el clàssic amb un CD, ganes. És un format sorpresa.
1: Tots a comprar entrades, que hem de col·laborar amb aquesta banda tan especial i tan autèntica, que, com ha dit l'Artur, dintre de poc els tindrem aquí. Mira, ens queda res, un minut, és que estic patint pel temps, és que no vull...
3: No és normal, no, perquè està aquí, és com un 10.
1: Clar, és que necessitem més temps.
3: Ara farem ni present.
1: Farem un reclam a l'emissora que ens donin més temps, perquè això no... Montse, que aquest projecte continuï, que continuïs somiant i que continuïs amb aquesta força com a dona emprenedora que ets, una crac. També t'esperem a la cinquena temporada.
0: Doncs, aquí, jo
4: encantada. Felicitats, Montse.
0: Igualment.
1: I a la Carmen Marxulas que un 8, que de fet la Carmen segurament avui ho posaran a les seves xarxes, que té una comunitat molt guai de dones molt potents.
2: I també de homes más chulos con 8 a partir de setembre, o sea que te esperamos.
1: Ah, ja vindràs, ja vindràs. Sí, ja et dic jo que necessitem més temps aquí per acabar.
3: Bueno,
1: Carmen.
3: Bon estiu a tothom i que trobeu molta, molta inspiració allà on
1: Carmen,
3: aneu o allà on estigueu.
1: Jo vull dir-te que és un privilegi estar cada temporada amb tu. Ha sigut una temporada brutal. O sigui, no podíem... Aquell dia que vam començar gravant aquell vídeo dient «Hem tornat!» Ostres, que m'emociono de dir lo bo que ha sigut tots els programes que hem tingut, la qualitat de convidats, i bueno, ja podem veure el que hi ha, el repertori que tenim cada programa, i de veritat, formar part de l'Inspira't és una de les coses més maques que m'han passat a la vida. I una de les persones que han influït en això ets tu. Gràcies.
3: Ens estimem molt. I a vosaltres també, inspirats, inspirades. Us esperem al setembre. Setembre ja direm el dia, ja anunciarem a les xarxes. Però ara us toca a vosaltres.
1: I gràcies al nostre Àlex, que no ens oblidem.
3: I no diem res, perquè falten 2 minuts i ja ens mira com diem.
1: Sense l'Àlex no seria possible, que ens aguanta cada programa.
3: Quina paciència, Àlex.
1: Àlex, t'estimem. Bon estiu a tots. Adéu, adéu.
2: Adéu.
3: No volem marxar.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Bon dia. Sembla que no és possible aquesta connexió. Doncs el que farem ara és comprovar quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Això sí, la previsió meteorològica a càrrec d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença el mes de juliol i ho fa amb una temperatura una altra vegada molt xafogosa i, de fet, aquest matí amb uns valors disparats. En el cas de l'Alt Empordà, amb tramuntana cremadora, que hi està bufant també al llarg d'aquest matí una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre i alguns núvols enganxats a les comarques metropolitanes, però molt poc destacables. Només el Pirineu es descansa una mica millor que no pas els últims matins. Aquesta tarda, una altra vegada, força calor. Baixarà la temperatura 2 o 3 graus respecte a ahir, però és que encara parlarem de màximes al voltant dels 35 graus a la Vall del Llobregat o també cap a les comarques de Ponent, així com a la Costa Daurada. Amb pocs núvols aquesta tarda, alguns cap al Prepirineu, la Catalunya Central, amb alguna gotellada, la veritat, bastant dispersa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ara sí, recuperem la nostra connexió amb el RAC. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident que deixa la calçada tallada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló i que talla la calçada, com dèiem, en aquest cas en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona que talla un carril a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud que ja provoca 3 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també al Vallès per la C58, sobretot al tram de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona, tot plegat doncs ens deixa retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc retencions també amb força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb circulació intensa ja, lentitud a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la P23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i garantir també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
4: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que aquest procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. És el balanç de l'operatiu municipal que ha estat en marxa durant 2 mesos i mig. Ens ho explica la Maite Polo.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
8: Creiem que

0: Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. I ara us parlem d'un altre cas, el d'una dona embarassada de Prats de Lluçanès que va ser assassinada l'any 2023, presumptament a mans de la que era la seva parella. Ara la Fiscalia demana per a ell una pena de 40 anys de presó. Se li imputen delictes d'assassinat, avortament i lesions, entre altres. És una informació de la Judit Lechón, del Nou TV.
1: Arantxa Caro, de 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig de 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes. El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment dues nenes a les piscines municipals de Balaguer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. Diumenge, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la Fiscalia. I l'Ajuntament de Tàrrega espera reobrir avui la piscina gran del recinte d'estiu un cop acabin les tasques de neteja i desinfecció. La piscina s'ha hagut de tancar perquè s'hi han trobat excrements humans i no és la primera vegada que passa. L'estiu passat, el consistori ja va haver de contractar seguretat privada després de 3 episodis similars en només una setmana. Més informació amb Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La piscina gran del recinte municipal d'estiu de Tàrrega ha hagut de tancar aquest dimarts de manera provisional després de que s'hi detectessin excrements humans a l'aigua. Per garantir la salut dels banyistes, l'Ajuntament ha activat immediatament el protocol sanitari previst per a aquests casos. Els operaris estan duent a terme tasques de neteja, desinfecció i control de la qualitat de l'aigua abans de permetre la reobertura de la instal·lació prevista si tot evoluciona amb normalitat per aquest dimecres. Des del consistori s'ha fet una nova crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris, recordant que aquest tipus d'incidents suposen un risc per a la salut pública i obliguen a interrompre el servei per garantir unes condicions de bany segures. Aquest no és el primer episodi d'aquestes característiques a les piscines municipals de Tàrrega. L'estiu passat també es van registrar diversos tancaments provisionals pel mateix motiu, una situació que va afectar altres municipis de la demarcació i que va obligar a reforçar les mesures de vigilància i els protocols sanitaris.
0: Estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat 2 hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic Placecat en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El govern vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens cada 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i del qual ens en dona més detalls el Marc Dalmau.
3: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: Tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi

0: 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que el 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
1: I encara parlant de mobilitat, Territori reforça des d'avui la línia de bus express que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. S'incrementa l'oferta en les hores de més demanda en tots dos sentits i es reordenen els horaris. Ens ho amplia la Mireia Rodríguez de TV Costa Brava.
2: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus express E2 que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. En concret, s'incrementa l'oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l'any. En sentit Girona, s'afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i 9 del matí. Fins a les 5 i quart de la tarda hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 2, 2 quarts de 3 i 3 i quart de la tarda. Es tracta d'un corredor essencial per a treballadors i estudiants de tot el Gironès i el Baix Empordà, segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Aquesta ampliació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà. La línia de bus està operada per AMSA i amb un dèficit anual de 242.194 euros.
1: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. En el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Ja s'ha presentat, per cert, la nova equipació del Barça per a la temporada 2026-2027. S'ha estrenat en una presentació al MACBA sota el lema Batec Blaugrana, la passió que ens mou. La nova samarreta manté les franges verticals blaugranes que passen a formar-se amb una gradació cromàtica amb la voluntat de portar moviment i profunditat. Una altra de les novetats és la tipologia modernista per als noms i dorsals que l'equip lluirà a la Champions, la Copa i la Supercopa. La nova equipació es pot adquirir a partir d'avui. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón. Pel que fa al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland al minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. Finalment, el jutge ha decretat que el Lleida 1939 jugui el proper curs a Quarta Catalana i no a la Lliga Elit, com pretenien els promotors de l'entitat, sorgida després de la dissolució del Lleida Club de Futbol. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
3: Finalment serà a quarta catalana on jugarà el Lleida 1939. Aficionats, penyes i socis blaus treballen des de fa temps en aquesta possibilitat i de fet asseguren que tenen entrenador i més de la meitat de la plantilla tancada.
4: Evidentment sortirem des de quarta catalana, començarem des de l'inici, des de la base, però crec que serà un camí molt, molt engrescador si el fem tots i totes juntes, amb les penyes de Lleida darrere, l'associació d'amics de Lleida... Bé, crec que pot estar molt bé, més del, diria, 50-60% de la plantilla tancada a quarta catalana. L'entrenador està tancat, un entrenador de molt nivell, de, clar, bastant més nivell que on sortirem, un entrenador que ha entrenat a categories nacionals i estatals.
3: Els promotors de l'entitat de futbol popular tenen dilluns una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, per explicar el projecte i, entre d'altres coses, demanar-li que volen jugar al camp d'esports. El Club Popular ha rebut, entre d'altres, els drets per utilitzar l'himne que en el seu dia va crear l'exentrenador Jordi Gonzalvo.
1: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
10: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives, amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 1 de juliol. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una...

0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, doncs ara mateix hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I pel que fa al temps, temperatura novament xafogosa de bon matí, sobretot a l'Alt Empordà, amb una tramuntanada que cremadora i només al Pirineu es descansa una mica més que no pas ahir. Avui la temperatura es pot frenar a 1 o 2 o 3 graus respecte a ahir, però continuarà sent una jornada amb calor destacada i màximes de 35 graus al Llobregat, a les comarques de Ponent o a la Costa Daurada.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Ens ho explica en Jordi Casino.
2: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad. Vigente.
2: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.

0: Bé.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs, i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre només de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa als transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
3: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: I avui també us expliquem que justament a partir d'aquest primer de juliol la Unió Europea comença a cobrar un recàrrec de 3 euros als paquets de menys de 150 euros comprats fora del bloc comunitari, sobretot de plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Vol frenar l'allau de 15 milions d'enviaments diaris que saturen les aduanes i dificulten el control de seguretat. Per entendre com funcionarà aquesta taxa, qui l'haurà de pagar i què implica per al consumidor, ens acompanya Cristian Castillo. Ell és professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC. Senyor Castillo, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, molt bon dia.
1: Per què la Unió Europea aplica aquesta taxa? Quin problema vol resoldre?
4: Doncs realment el que ens trobem és que tenim una allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, com estava comentant, de que com a màxim arriben a 150 euros, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla. Llavors, per intentar reduir aquest impacte, doncs, la Unió Europea, una de les pioneres, ha començat a intentar penalitzar aquest tipus de compra per aquelles enviaments que es produeixin en paquets que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus d'arancel, paquets que arribaven fins a 150 euros, doncs que hagin de pagar 3 euros per cada categoria arancelària. Això què vol dir? Doncs que ara s'aplicaria un preu fix per cada tipologia de producte. És a dir, que si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra, per tant que no ens sigui tan rendible comprar un producte a milers de quilòmetres de distància i que ens acabi arribant per un preu molt reduït, amb tot l'impacte que això genera a nivell logístic i mediambiental. I el que busca és precisament això, no? Intentar que el consumidor no vegi tan atractiva aquesta compra, que principalment La gran majoria, estem parlant del 93% del volum d'aquest tipus de productes, té com a origen Àsia i específicament Xina, doncs pugui desincentivar aquest tipus de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local. Tot i
1: Cristian,
4: així, sí que... Sí, perdó.
1: Qui paga la taxa? Perquè tu ara parlaves del consumidor, que no li resulti tan atractiu, però perquè tinc entès que qui ha de pagar aquesta taxa en principi seria l'empresa, la companyia. Per tant, explica'ns una mica qui pagaria la taxa i ara sí quin impacte immediat tindria sobre el consumidor, si aquest consumidor notarà algun canvi.
4: Clar, evidentment, qui acabarà pagant aquesta taxa serà el consumidor. Al final, les companyies, una vegada s'ha fet aquesta compra d'aquests productes que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de taxa, i ara tindran aquest cost fix de 3 euros, acabaran revertint aquest cost en el consumidor. Llavors, a partir d'aquí, sí que el consumidor haurà de ser molt conscient de que quan estigui fent una compra, haurà de fixar-s'hi de que efectivament aquesta nova taxa va inclosa en el preu final del producte, no? Igual que ara ens assegurem, i ha de ser així, de que l'IVA està inclòs, doncs també haurem de mirar de que no hi hagi cap sorpresa de que el preu que hem fet de compra no tenia inclòs aquesta taxa i després ens portem una sorpresa. Però sí que serà, evidentment, el consumidor, quan estigui fent aquesta compra en qualsevol marketplace, que tingui com a origen un país fora de la Unió Europea, doncs s'acabarà aplicant aquesta taxa per cada categoria arancelària.
1: Doncs
4: Llavors, efectes, no?
1: haurem de veure,
4: Sí.
1: Cristian, si serà gaire dissuasòria o no aquesta taxa i què passarà l'any 2028 quan això ha de passar a ser llavors un aranzel. Però de tot això ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. Gràcies per les explicacions, que vagi molt bé, bon dia.
4: Perfecte, moltes gràcies, bon dia.
1: Seguim amb més coses. Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes i la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de prometre el càrrec al Palau de la Generalitat. Substitueix Miquel Salazar, que hi va renunciar al maig per motius personals. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència i la imparcialitat de la institució per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als ens fiscalitzats i a la ciutadania.
5: La primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
1: Arribem a 7:45 explicant-vos que Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Nandic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill, tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar fins i tot abans que el 112. Estefania Nut ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. I els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al plantejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
6: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
1: I els majors de 65 anys amb manca d'autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33% ja poden sol·licitar des d'aquest mes de juliol els ajuts que la Generalitat ofereix per adaptar el seu habitatge amb obres menors. L'objectiu de la convocatòria és que aquestes persones puguin allargar la residència en l'habitatge habitual. La quantia màxima de l'ajut són 4.000 euros per habitatge i ho poden demanar aquells que es trobin a les comarques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda han fet la primera de les 8 jornades de vaga previstes pels propers dies amb la intenció de desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. La participació en aquesta aturada de 4 hores ha estat del 100% de la plantilla, segons els sindicats. La informació és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
7: Per als representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció de l'empresa es troben actualment encallades en posicions molt allunyades en les principals matèries objectes de discussió. Entre els punts de desacord, els sindicats destaquen una proposta insuficient en matèria d'increment salarial i una manca de propostes en reducció de jornada.
8: Hi ha molts punts, però principalment una clàusula de revisió salarial, d'IPC real. No volem perdre poder adquisitiu, no volem que ens passi el de l'anterior conveni i tal com està el món, tal com està la situació, aquesta clàusula és innegociable. També volem una reducció de jornada.
7: Una situació que porta enquistada des de fa 6 mesos, segons han denunciat els mateixos sindicats. Comissions Obreres ha acusat l'empresa de no tenir ganes de negociar i l'insta a presentar una proposta realista. També han volgut mantenir la porta oberta, assegurant que ells mai s'han aixecat de la taula de negociació.
1: I segona jornada de vaga, en aquest cas dels treballadors de Correus a la demarcació de Lleida. Denuncien un deteriorament de les condicions laborals, així com manca de personal. No es descarten més protestes durant la tardor si la situació no canvia. Ho detallen Enric Torroelles i Anna Isabel Cua, dels sindicats CESIF i Comissions Obreres, respectivament.
9: Recordem que el servei postal és una cosa universal que s'ha de fer i ho hem de fer cada dia. I no ho podem fer perquè no hi ha personal.
10: Un malestar general i, a més, això se veu repercutit també amb l'atenció del servei postal que estan oferint a la ciutadania, no?
1: I unes 200 persones s'han manifestat a Vilafranca convocats per la plantilla de Gualba. De Guala, els treballadors de l'empresa dedicada a la fabricació de taps i tancaments metàl·lics continuen mostrant el seu rebuig a l'ERO proposat per la companyia i que afectaria 82 dels 87 treballadors. Ara per ara, empresa i comitè han arribat a un acord per allargar el període de consultes fins al pròxim 2 de juliol.

0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. Pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 champions. En la darrera final continental contra el Lió, va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà, en tots dos casos, el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. La Lliga F ja té definit el calendari del proper curs. El campionat començarà el 30 d'agost. El Barça disputarà la primera jornada a Tenerife, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona Women contra l'Atlètic Club a domicili. La competició comptarà amb la inversió de 55 milions de l'estructura empresarial liderada per Pau Gasol. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i l'exjugador de bàsquet n'han repassat els objectius.
1: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y, por tanto, también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y, por supuesto, los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
2: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no?, que el producto en el campo, que también...
0: El guanyador del Giro i la Volta de Catalunya, Jonas Vingegaard, afronta el Tour de França amb ganes de sorprendre el gran favorit, Tadej Pogačar, ara ho diem bé, Tadej Pogačar. El danès buscarà guanyar per tercer cop la ronda francesa. És una informació de l'Albert Sató, de BTV.
3: Jonas Vingegaard és l'únic ciclista del món que ara mateix té possibilitats reals de plantar cara a Tadej Pogačar per guanyar el Tour de França. El danès va guanyar els del 2022 i 2023 i ara potser és la darrera oportunitat per tornar a evitar que Pogačar sumi el seu cinquè tour. Vingegaard està fent una temporada immaculada, ha guanyat totes les proves que ha disputat. Va ser el millor a la París-Niça. Va posar el seu nom a la prestigiosa Volta Ciclista de Catalunya i també va guanyar el Giro d'Itàlia.

El Teatre Municipal La Sala va homenatjar ahir una seixantena d'estudiants pels millors expedients acadèmics del curs als instituts de Rubí en una gala que també va reconèixer la trajectòria del docent Jaume Parres pel seu compromís en l'educació pública. Els treballadors de B. Brown han iniciat mobilitzacions per denunciar els últims acomiadaments i reclamar garanties sobre el futur de la planta de Rubí. El comitè d'empresa alerta d'una reducció progressiva de llocs de treball i reclama més transparència a la direcció. La revista Vallesos presenta dimarts vinent el seu número 31 amb una destacada presència de Rubí, tant pels articles dedicats a la ciutat com per la participació de diversos col·laboradors rubinencs. A més, el Centre d'Estudis Rubinencs prepara un nou concert aquest cap de setmana a Sant Mús. En esports, miram cap a la nova plantilla del Juventut 25 de Setembre, que tindrà més regust rubinenc que mai.

0: I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, amb el temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una altra jornada de molta calor. De fet, avui el màxim de temperatura es donarà, per una banda, a l'Empordà, a l'interior empordanès, sobretot també a la Baixa Garrotxa, així com al Pla de Lleida, en molts casos entre 37 i 40 graus de màxima. Per tant, no baixa gaire la temperatura respecte a ahir. I el que podem dir és que serà un dia de pocs núvols, amb alguns de baixos aquest matí cap a l'Ebre, i aquesta tarda, entre Lleida i Tarragona, arribaran alguns núvols amb quatre gotes. Sobretot, el que portaran aquestes petites tempestes que vindran seran ventades destacables i sobtades. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a les carreteres a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant que a hores d'ara doncs tenim un accident actiu que talla la calçada a la BV-5224 a l'altura de Sant Pere de Torelló, que talla la calçada, com dèiem, però en dos sentits de la marxa. A la AP7 ja reobre el carril que hi havia tallat a la circulació per l'accident a l'altura de Cerdanyola, però que a hores d'ara continua encara provocant 5 quilòmetres de retencions en sentit sud. Per altra banda, també continuem amb retencions habituals intenses, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta la circulació en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. També tenim entrada en retencions des del Vallès per la C58, des de Sant Quirze, també pels túnels de Vallvidrera, sobretot en l'últim tram de la C16, però també des del Llobregat, on a hores d'ara circula amb retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també per les vies costaneres, sobretot per la C32. Encara queda un quilòmetre de cues en sentit nord des de Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: 60ena d'estudiants van rebre ahir un homenatge institucional per les seves bones notes al curs passat. La segona edició dels nous reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura va omplir el Teatre Municipal La Sala i va celebrar els millors expedients de cada institut rubinenc al curs 2025-2026, tant de batxillerat com de formació professional i programes d'inserció laboral. Els reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura són l'evolució dels antics premis als millors treballs de recerca. Ara es reconeixen els més de 60 noms que corresponen als millors expedients acadèmics de batxillerat, com dèiem, i també de cicles formatius i programes formatius inicials. Anna Maria Martínez és l'alcaldessa.
1: L'educació és la millor política pública que podem fer. És la que genera més oportunitats, la que redueix desigualtats i la que prepara a les persones per afrontar els reptes de futur. I quan una ciutat aposta per l'educació, inverteix en futur. I a Rubí sabem molt bé que l'educació i la formació canvien vides.
0: Un per un, tots els instituts han pujat a l'escenari amb els seus millors alumnes. Els estudiants han rebut un petit guardó amb la forma de la lletra E d'èxit educatiu. La directora dels Serveis Territorials d'Educació, Montserrat Capdevila, ha fet referència a tots ells en el seu Parlament.
2: El món canvia ràpid, ho veiem cada dia, no? Però hi ha tres coses que no, que sempre tindran valor i que les porteu i les heu portat a sobre, que són aprendre, adaptar-se al que hi ha a cada moment i, sobretot, no deixar mai de tenir aquesta curiositat per tirar endavant. I veient-vos avui aquí, sincerament, el futur del Vallès Occidental i a Rubí fa molt bona pinta.
0: També ha intervingut la nova regidora d'Educació, Sònia García, que tot just ha assumit la cartera després de la renúncia a l'acte de Víctor García. El nou format de la gala també contempla un homenatge a la trajectòria de 200 destacats de Rubí. Enguany la menció ha anat a Jaume Parres. El docent ha dedicat la seva vida professional com a mestre d'ESO, batxillerat i FP, ha estat director durant anys de l'Institut La Serreta i ha lluitat com a activista per l'escola pública. Ja jubilat, continua vinculat a la professió com a historiador, investigador i divulgador. L'organització ha decidit reconèixer Parres per la seva trajectòria professional exemplar, pel seu compromís en l'educació pública i per haver contribuït a formar persones dins i fora de les aules. La gala també va comptar amb la ballada de Dynamic Crescendo i un petit concert del grup Indubio. Canviem de tema perquè els treballadors de B-Brown van sortir ahir al carrer en una mobilització per denunciar els acomiadaments produïts els darrers mesos i reclamar garanties sobre el futur de la planta de Rubí. Els representants dels treballadors alerten que des de fa aproximadament 2 anys coincideix amb un canvi de direcció a l'empresa un augment dels acomiadaments i processos d'automatització que asseguren estan reduint llocs de treball. Segons expliquen, la situació que ha desencadenat la convocatòria ha estat els últims 11 acomiadaments vinculats als trasllats d'una línia de producció cap a Chennai, a la Indi. Escoltam Roland Bordonado, un dels membres del comitè d'empresa.
3: La gota que ha colmado un poquito el vaso son 11 despidos, los cuales son por una línea que se la llevan a otro país y entonces pues ahí está el aquí de la cuestión, que es un constante, es un goteo constante que no va parando y que no tenemos esa información por parte de la empresa, de que ellos nos dicen que sí, que siempre que hay algún despido nos dicen que ya está, que son hasta aquí, que no hay un futuro en el cual vaya a haber más despidos, pero lo que es la realidad es que no nos dan ese plan de viabilidad.
0: El comitè d'empresa reclama més informació sobre els plans industrials i assegura que les decisions arriben quan ja estan preses. També defensa que si hi ha canvis en la producció, s'explorin alternatives als acomiadaments. Juan Córdoba és el president del comitè d'empresa.
4: Que empaticen con la família, que utilicen el despido como última herramienta y que haya una comunicación y una coordinación con el comité de empresa, porque al final todos trabajamos por lo mismo. El objetivo es que este barco vaya en un buen rumbo, que estamos todos dentro de este mismo barco, y lo que no queremos es que se utilice el despido como la primera herramienta cuando hay algún tipo de deslocalización de producción.
0: El pròxim dijous, 2 de juliol a les 6 de la tarda, hi ha convocada una nova mobilització. Tant la d'ahir com la de dijous va recórrer el trajecte entre la fàbrica i la plaça de l'Ajuntament. L'objectiu, asseguren, és fer visible el conflicte més enllà de l'entorn de l'empresa i reforçar la defensa dels llocs de treball. I la revista Vallesos arriba al número 31 amb una destacada presència de Rubí, tant en els continguts com entre els col·laboradors. La nova edició es presentarà dimarts vinent, 7 de juliol a les 6 de la tarda, a l'auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. L'acte servirà per posar en valor els vincles històrics i patrimonials de Rubí amb la resta del Vallès. Hi participaran el director de la revista, Vicenç Relats, el president del Centre d'Estudis Rubinens, Jordi Vilalta, l'historiador Manel Soler, l'arquitecte Josep Milà i l'actor rubinenc Enric Majó. Entre els continguts d'aquest número destaca un article dedicat a Pep Rovira, el rubinenc que va formar part de la columna Lenin els primers dies de la Guerra Civil. L'historiador Manel Soler analitza la trajectòria i la seva rellevància històrica. A més, Jordi Vilalta ha explicat al programa Rubí al dia que pràcticament tots els números dels Vallesos inclouen algun article relacionat amb la ciutat.
5: I cada número hi ha algun article que fa referència a Rubí, perquè bueno, jo tinc bastanta relació amb el director i a vegades em pregunta, mira, Jordi, podries fer un article d'això? Per exemple, l'any passat vam fer un article sobre... estava dedicat a patrimoni desaparegut del Vallès, l'anterior número. Vale? I aleshores em van dir, mira, podries fer alguna cosa del matrimoni del Vallès? I tal. Jo vaig dir, bueno, doncs fem Can Cabanyes. Hi ha un article sobre Can Cabanyes, no? Sempre ha hagut alguna cosa, no? Vull dir, no només meva, sinó potser d'altres historiadors, no? En aquest cas, potser Manel Soler o del Puigventós, o bueno, i altres historiadors rubinencs que, pues, que col·laboren, no?
0: Més enllà de la presentació de la revista, el Centre d'Estudis Rubinens continua en la programació d'estiu. Aquest dissabte, a l'Ermita de Sant Mus, acollirà el concert gratuït a Contrallum, amb Marí Teixidor a la veu i Josep Domingo a la guitarra. L'activitat forma part del projecte de dinamització i recuperació de l'ermita que l'entitat impulsa amb voluntariat. Tornem a escoltar Vilalta.
5: I tot això forma part d'un gran projecte per revitalitzar l'ermita, no? És a dir... vam començar amb un concert de la coral Josep Rossinyol, que va ser el 12 d'abril. Després vam fer la rèplica de l'estàtua de Sant Mus, que també va actuar a l'obrador coral, i també l'Esbart Dansaire, que vam fer el ball de l'homenatge a una noia d'Esbart. I el 4 de juliol farem aquest concert, i després cap a l'octubre està previst un altre de Contour Batmé.
0: El concert començarà a les 8 del vespre, com vos dèiem, a l'Ermita de Sant Mus.

0: reforç, el 20 treballar per una última incorporació i tancar plantilla. Cisco Lara García.
1: Un davanter és el que encara està buscant Esteban Camino, el director esportiu del Club Joventut 25 de Setembre, per acabar de tancar la plantilla de cara a la pròxima temporada, després de les 10 baixes que s'han donat de la campanya que tot just ha acabat i les 8 incorporacions que hi ha hagut fins ara, amb doncs, la continuïtat també d'homes importants d'ara ja fa unes quantes temporades al 20, que continuarà a la primera catalana, un equip al qual s'ha doncs, confeccionat amb els ajustos que s'han de fer amb respecte al pressupost amb què es compta, però que s'intentarà doncs, es refermi en aquesta categoria en la que ja serà la tercera temporada consecutiva en aquesta doncs, primera catalana, ara amb Santi Fernández a la banqueta. Hem parlat de cap a una punta, de com serà l'equip i fins i tot doncs, les explicacions del perquè de la marxa de Quico Díaz quan va acabar la temporada amb Esteban Camino en una entrevista que podeu trobar a la nostra pàgina web.

El Teatre Municipal La Sala va acollir ahir els reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura, que han distingit una seixantena d'estudiants de la nostra ciutat per els millors expedients acadèmics del curs. La gala també va retre homenatge al docent Jaume Parres per tota una vida dedicada a l'ensenyament públic. Els veïns i veïnes de les Torres estan convocats aquest divendres a una jornada participativa per debatre el futur del barri, conèixer els resultats de la diagnosi

0: nacional. Segons el govern espanyol, el conjunt de mesures suposarà un suport fiscal de 1.825 milions d'euros durant el 2026. També es preveu una reducció d'ingressos de 2.700 milions entre 2027 i 2028 per la rebaixa progressiva de l'impost sobre la producció elèctrica. El decret incorpora, a més, un mecanisme de salvaguarda. Si el preu dels combustibles torna a pujar més d'un 15%, es reactivaran les rebaixes fiscals aprovades al març. Això implicaria, per exemple, reduir de nou l'IVA de l'electricitat, el gas natural, els pèl·lets i la llenya del 21 al 10% i rebaixar l'impost especial sobre l'electricitat del 5,1% al 0,5%. I el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització de migrants va acabar ahir. A partir d'ara s'obre una nova fase. Durant els pròxims mesos, les persones que hagin fet el tràmit hauran d'esperar la resolució de la seva sol·licitud i, si és necessari, aportar documentació addicional. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions calcula que a Catalunya s'hauran presentat prop de 200.000 sol·licituds, mentre que el conjunt de l'Estat, la xifra podria superar el milió. És molt per sobre de les 500.000 peticions que es preveien quan la campanya va començar el 16 d'abril. A Rubí, el servei de primera acollida de l'Ajuntament havia atès a finals de maig unes 3.600 persones interessades a regularitzar la seva situació administrativa. Des del febrer, el servei ha organitzat sessions informatives i d'assessorament per orientar els sol·licitants. L'última es va fer la setmana passada. Fa uns dies, la tècnica de servei Mireia Manyer explicava que aquestes trobades també havien servit per donar tranquil·litat a moltes persones.
1: Tenim diferents tècniques que revisem documentació, també resolem dubtes i jo crec que és molt important aquesta feina, no? Perquè no només és revisar la documentació, sinó és la tranquil·litat que aquella persona marxa de l'espai sabent que una persona l'ha revisat la documentació i pot quedar tranquil·la. No. Que l'expedient estarà bé. Perquè nosaltres, l'Ajuntament, com bé deies, tenim un advocat que ens presenta sol·licituds. És una opció. Els advocats presenten per l'aplicació de Mercurio. Però, clar, és cert que nosaltres, l'advocada que tenim, doncs, són unes hores concretes, no arribarem a l'abast de tota la ciutadania. Però el govern ha habilitat moltes oficines i les oficines també són una via.
0: Durant tota la campanya, entitats com Obrim Fronteres i la Taula del Tercer Sector han reclamat una pròrroga del termini i consideren que dos mesos no han estat suficients perquè moltes persones en situació de vulnerabilitat poguessin completar els tràmits. Ara s'espera que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, faci públics els resultats definitius del procés. Segons la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, unes 300.000 de les sol·licituds ja haurien estat admeses a tràmit. I l'Associació d'Alcohòlics Anònims de Rubí celebrarà aquest dissabte 4 de juliol a les 6 de la tarda la seva reunió d'aniversari. L'acte es farà a la parròquia de Santa Maria i servirà per homenatjar persones que fa entre 3 i 34 anys que mantenen l'abstinència. La trobada és oberta a tothom i ofereix als homenatjats l'oportunitat de compartir la seva experiència de recuperació. Un reconeixement que, segons expliquen des de l'entitat, també forma part del procés de rehabilitació. Ahir, al programa Rubí al dia, van xerrar dos dels seus membres, l'Edu i en Juan.
2: Los compañeros que celebran año dan su experiencia a todos los asistentes. Normalmente se empieza por la que lleva menos años, explica su experiencia y entonces se le entrega una medalla de 3 años, en este caso como el de Ana, ¿no? También solemos invitar al grupo de Al-Anon, sí, sí, de sí. Los familiares, uh-huh. Y entonces ellos nos dan su experiencia también sobre los familiares. Entonces uh-huh. Hace un pica-pica entre todos los compañeros y ellos mismos se celebran su pastel y hacen su aniversario. Es muy bonito.
0: Més enllà d'aquesta celebració, Edu i en Juan van voler recordar que l'alcoholisme és una malaltia i han insistit en la importància de mantenir la constància durant la recuperació.

0: En informació esportiva, amb un últim fitxatge, el 20 donarà per tancada la plantilla. Sisco Lora García.
1: La incorporació d'un punta, d'un home referència a la part de davant, és la peça que li falta a Esteban Camino, el director esportiu del Club Juventud 25 de Setembre, per donar per tancada la plantilla 2026-2027, amb Santi Fernández al capdavant, i a la banqueta miraran de refermar l'equip en la seva tercera ja temporada a la Primera Catalana. Un bloc format per molts jugadors de la nostra ciutat. De fet, fins ara només hi ha dues incorporacions que són fora de Rubí. La resta, homes que han arribat fins i tot en incorporacions i que són rubinencs, o fins i tot els que es queden, que evidentment també són de la nostra ciutat, amb aquest bloc de jugadors que ja porta un munt de temporades a les files d'un equip, el Club Juventud 25 de Setembre, que evidentment té la plantilla confeccionada amb els matisos que comporta, doncs, el pressupost que tenen. L'entrevista amb Esteban Camino la podeu trobar a www.radiorubí.cat. Per cert, també explica el perquè de la marxa de Kiko Díaz.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.com.

0: Passen 30 minuts a les 8 del matí. És moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, com sempre de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una altra jornada de molta calor. De fet, avui el màxim de temperatura es donarà, per una banda, a l'Empordà, a l'interior empordanès, sobretot també a la Baixa Garrotxa, així com al Pla de Lleida, en molts casos entre 37 i 40 graus de màxima. Per tant, no baixa gaire la temperatura respecte a ahir. I el que podem dir és que serà un dia de pocs núvols, amb alguns de baixos aquest matí cap a l'Ebre, i aquesta tarda, entre Lleida i Tarragona, arribaran alguns núvols amb quatre gotes. Sobretot, el que portaran aquestes petites tempestes que vindran seran ventades destacables i sobtades. Estem pendents a la xarxa.

0: I ara connectam amb el RAC per conèixer quina és la situació de les carreteres amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant que a hores d'ara doncs tenim un accident actiu que talla la calçada a la BV-5224 a l'altura de Sant Pere de Torelló, que talla la calçada, com dèiem, però en dos sentits de la mà.

El Teatre Municipal La Sala va homenatjar ahir una seixantena d'estudiants pels millors expedients acadèmics del curs als instituts de Rubí, en una gala que també va reconèixer la trajectòria del docent Jaume Parras pel seu compromís amb l'educació pública. Els treballadors de B. Brown han iniciat mobilitzacions per denunciar els últims acomiadaments i reclamar garanties sobre el futur de la planta a la ciutat. El comitè d'empresa alerta d'una reducció progressiva de llocs de treball i reclama més transparència a la direcció.

La revista Vallesos presenta dimarts vinent el seu número 31 amb una destacada presència de Rubí, tant pels articles dedicats a la ciutat com per la participació de diversos col·laboradors rubinencs. A més, el Centre d'Estudis Rubinencs prepara un nou concert aquest cap de setmana a Samús. En esports, miram cap a la nova plantilla del Juventut 25 de Setembre, que tindrà més regust rubinenc que mai.

0: 60ena d'estudiants van rebre ahir un homenatge institucional per les seves bones notes al curs passat. La segona edició dels nous reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura va omplir el Teatre Municipal La Sala i va celebrar els millors expedients de cada institut rubinenc al curs 2025-2026, tant de batxillerat com de formació professional i programes d'inserció laboral. Els reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura són l'evolució dels antics premis als millors treballs de recerca. Ara es reconeixen els més de 60 noms que corresponen als millors expedients acadèmics de batxillerat, com dèiem, i també de cicles formatius i programes formatius inicials. Anna Maria Martínez és l'alcaldessa.
1: L'educació és la millor política pública que podem fer. És la que genera més oportunitats, la que redueix desigualtats i la que prepara a les persones per afrontar els reptes de futur. I quan una ciutat aposta per l'educació, inverteix en futur. I a Rubí sabem molt bé que l'educació i la formació canvien vides.
0: Un per un, tots els instituts han pujat a l'escenari amb els seus millors alumnes. Els estudiants han rebut un petit guardó amb la forma de la lletra E d'èxit educatiu. La directora dels Serveis Territorials d'Educació, Montserrat Capdevila, ha fet referència a tots ells en el seu Parlament.
2: El món canvia ràpid, ho veiem cada dia, no? Però hi ha tres coses que no, que sempre tindran valor i que les porteu i les heu portat a sobre, que són aprendre, adaptar-se al que hi ha a cada moment i, sobretot, no deixar mai de tenir aquesta curiositat per tirar endavant. I veient-vos avui aquí, sincerament, el futur del Vallès Occidental i a Rubí fa molt bona pinta.
0: També ha intervingut la nova regidora d'Educació, Sònia García, que tot just ha assumit la cartera després de la renúncia a l'acte de Víctor García. El nou format de la gala també contempla un homenatge a la trajectòria de 200 destacats de Rubí. Enguany la menció ha anat a Jaume Parres. El docent ha dedicat la seva vida professional com a mestre d'ESO, batxillerat i FP, ha estat director durant anys de l'Institut La Serreta i ha lluitat com a activista per l'escola pública. Ja jubilat, continua vinculat a la professió.

0: Com a historiador, investigador i divulgador. L'organització ha decidit reconèixer Parras per la seva trajectòria professional exemplar, pel seu compromís en l'educació pública i per haver contribuït a formar persones dins i fora de les aules. La gala també va comptar amb la ballada de Dynamic Crescendo i un petit concert del grup Indubio. Canviem de tema perquè els treballadors de B. Brown van sortir ahir al carrer en una mobilització per denunciar els acomiadaments produïts els darrers mesos i reclamar garanties sobre el futur de la planta de Rubí. Els representants dels treballadors alerten que des de fa aproximadament 2 anys coincideix amb un canvi de direcció a l'empresa un augment dels acomiadaments i processos d'automatització que asseguren estan reduint llocs de treball. Segons expliquen, la situació que ha desencadenat la convocatòria ha estat els últims 11 acomiadaments vinculats als trasllats d'una línia de producció cap a Chennai, a la Indi. Escoltam Roland Bordonado, un dels membres del comitè d'empresa.
1: La gota que ha colmado un poquito el vaso son 11 despidos, los cuales son por una línea que se la llevan a otro país y entonces pues ahí está el aquí de la cuestión, que es un constante, es un goteo constante que no va parando y que no tenemos esa información por parte de la empresa, de que ellos nos dicen que sí, que siempre que hay algún despido nos dicen que ya está, que son hasta aquí, que no hay un futuro en el cual vaya a haber más despidos, pero lo que es la realidad es que no nos dan ese plan de viabilidad.
0: El comitè d'empresa reclama més informació sobre els plans industrials i assegura que les decisions arriben quan ja estan preses. També defensa que si hi ha canvis en la producció, s'explorin alternatives als acomiadaments. Juan Córdoba és el president del comitè d'empresa.
2: Que empaticen con la família, que utilicen el despido como última herramienta y que haya una comunicación y una coordinación con el comité de empresa, porque al final todos trabajamos por lo mismo. El objetivo es que este barco vaya en buen rumbo. Estamos todos dentro de este mismo barco y lo que no queremos es que se utilice el despido como la primera herramienta cuando hay algún tipo de localización de producción.
0: El pròxim dijous, 2 de juliol a les 6 de la tarda, hi ha convocada una nova mobilització. Tant la d'ahir com la de dijous va recórrer el trajecte entre la fàbrica i la plaça de l'Ajuntament. L'objectiu, asseguren, és fer visible el conflicte més enllà de l'entorn de l'empresa i reforçar la defensa dels llocs de treball. I la revista Vallesos arriba al número 31 amb una destacada presència de Rubí, tant en els continguts com entre els col·laboradors. La nova edició es presentarà dimarts vinent, 7 de juliol a les 6 de la tarda, a l'auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. L'acte servirà per posar en valor els vincles històrics i patrimonials de Rubí amb la resta del Vallès. Hi participaran el director de la revista, Vicenç Relats, el president del Centre d'Estudis Rubinens, Jordi Vilalta, l'historiador Manel Soler, l'arquitecte Josep Milà i l'actor rubinenc Enric Majó. Entre els continguts d'aquest número destaca un article dedicat a Pep Rovira, el rubinenc que va formar part de la columna Lenin els primers dies de la Guerra Civil. L'historiador Manel Soler analitza la trajectòria i la seva rellevància històrica. A més, Jordi Vilalta ha explicat al programa Rubí al dia que pràcticament tots els números dels Vallesos inclouen algun article relacionat amb la ciutat.
3: I cada número hi ha algun article que fa referència a Rubí, perquè bueno, jo tinc bastanta relació amb el director i a vegades em pregunta, mira, Jordi, podries fer un article d'això? Per exemple, l'any passat vam fer un article sobre... Estava dedicat a patrimoni desaparegut del Vallès, l'anterior número. Vale? I aleshores em van dir, mira, podries fer alguna cosa del matrimoni del Vallès? I jo vaig dir, bueno, doncs fem Can Cabanyes. Hi ha un article sobre Can Cabanyes, no? Sempre ha hagut alguna cosa, no? Vull dir, no només meva, sinó potser d'altres historiadors, no? En aquest cas, potser el Manel Soler o del Puigventós, o bueno, i altres historiadors rubinencs que col·laboren, no?
0: Més enllà de la presentació de la revista, el Centre d'Estudis Rubinens continua en la programació d'estiu. Aquest dissabte, a l'Ermita de Sant Mus, acollirà el concert gratuït a Contrallum, amb Marí Teixidor a la veu i Josep Domingo a la guitarra. L'activitat forma part del projecte de dinamització i recuperació de l'ermita que l'entitat impulsa amb voluntariat. Tornem a escoltar Vilalta.
3: I tot això forma part d'un gran projecte per revitalitzar l'ermita, no? És a dir, vam començar amb un concert de la coral Josep Rossinyol, que va ser el 12 d'abril, Després vam fer la rèplica de l'estàtua de Sant Mus, que també va actuar a l'obrador coral, i també l'Esbart Dansaire, que vam fer el ball de l'homenatge a una noia d'Esbart. I el 4 de juliol farem aquest concert, i després cap a l'octubre està previst un altre de Contour Batmé.
0: El concert començarà a les 8 del vespre, com vos dèiem, a l'ermita de Sant Mus.

0: Força el 20 i treballar per una última incorporació i tancar plantilla. Cisco Lara García.
1: Un davanter és el que encara està buscant Esteban Camino, el director esportiu del Club Joventut 25 de Setembre, per acabar de tancar la plantilla de cara a la pròxima temporada, després de les 10 baixes que s'han donat de la campanya que tot just ha acabat i les 8 incorporacions que hi ha hagut fins ara, amb doncs, la continuïtat també d'homes importants d'ara ja fa unes quantes temporades al 20, que continuarà a la primera catalana, un equip al qual s'ha doncs, confeccionat amb els ajustos que s'han de fer amb respecte al pressupost amb què es compta, però que s'intentarà doncs, es refermi en aquesta categoria en la que ja serà la tercera temporada consecutiva en aquesta doncs, primera catalana, ara amb Santi Fernández a la banqueta. Hem parlat de cap a una punta, de com serà l'equip i fins i tot doncs, les explicacions del perquè de la marxa de Quico Díaz quan va acabar la temporada amb Esteban Camino en una entrevista que podeu trobar a la nostra pàgina web.

El Teatre Municipal La Sala va acollir ahir els reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura, que han distingit una seixantena d'estudiants de la nostra ciutat per els millors expedients acadèmics del curs. La gala també va retre homenatge al docent Jaume Parres per tota una vida dedicada a l'ensenyament públic. Els veïns i veïnes de les Torres estan convocats aquest divendres a una jornada participativa per debatre el futur del barri, conèixer els resultats de la diagnosi urbanística i aportar propostes de millora en el marc del Pla de Barris i Viles. I el govern espanyol ha prorrogat la majoria de les mesures fiscals aprovades per fer front a l'encariment de l'energia, manté els ajuts als professionals del transport i incorpora un mecanisme per reactivar les rebaixes fiscals si tornen a pujar els preus dels combustibles. En esports, xerram dels últims fitxatges del 20 per tancar la plantilla per a la propera temporada.

0: El Teatre Municipal La Sala va acollir ahir a la tarda la segona edició dels reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura. Una seixantena d'estudiants dels instituts de Rubí van ser distingits pels millors expedients acadèmics del curs 2025-2026 en batxillerat, formació professional i programes formatius inicials. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va felicitar els alumnes i va destacar l'esforç i la dedicació que hi ha al darrere d'aquests resultats.
1: L'educació és la millor política pública que podem fer. És la que genera més oportunitats, la que redueix desigualtats i la que prepara a les persones per afrontar els reptes de futur. I quan una ciutat aposta per l'educació, inverteix en futur. I a Rubí sabem molt bé que l'educació i la formació canvien vides.
0: Durant la gala, els estudiants van anar pujant a l'escenari un a un per recollir un guardó en la forma de la lletra E en referència a l'èxit educatiu. La directora dels Serveis Territorials d'Educació, Montserrat Capdevila, també va voler posar en valor el seu compromís amb els estudiants.
2: El món canvia ràpid, ho veiem cada dia, no? Però hi ha tres coses que no, que sempre tindran valor i que les porteu i les heu portat a sobre, que són aprendre, adaptar-se al que hi ha a cada moment i, sobretot, no deixar mai de tenir aquesta curiositat per tirar endavant. I veient-vos avui aquí, sincerament, el futur del Vallès Occidental i el Rubí fa molt bona pinta.
0: L'acte també va servir per reconèixer la trajectòria del docent Jaume Parres, mestre d'ESO, batxillerat i formació professional. Va dirigir durant alguns anys l'Institut La Serreta i va ser un ferm defensor de l'escola pública. Ja jubilat, continua vinculat al món educatiu com a historiador, investigador i divulgador. La cerimònia, que va comptar amb la presència de la nova regidora d'Educació, Sònia García, es va completar amb les actuacions de Dynamic Crescendo i del grup Indubio. I aquest divendres 3 de juliol els veïns i veïnes de les Torres tenen una cita per pensar i decidir com volen que sigui el futur del seu barri. L'àrea de civisme i convivència de l'Ajuntament de Rubí ha organitzat la jornada Les Torres és molt més, un espai per compartir idees i construir propostes de millora. A la plaça Constitució acollirà, com dèiem, aquest divendres de les 6 de la tarda a 2:15 del vespre la jornada Les Torres és molt més, una iniciativa que l'Ajuntament combina espais de participació ciutadana amb activitats familiars. L'objectiu és crear un punt de trobada perquè el veïnat pugui reflexionar, dialogar i aportar propostes per millorar el barri, alhora que es reforça el sentiment de pertinença i la cohesió veïnal. Durant la tarda també hi participaran els diferents serveis de l'àrea de civisme i convivència, com el servei de mediació, les agents cíviques i l'espai comunitari. Tots ells explicaran la seva tasca i recolliran les consultes, suggeriments i propostes de la ciutadania. A més, la jornada servirà per presentar els resultats de la diagnosi d'urbanisme tàctic que es va fer al barri l'any passat. Aquest treball anirà acompanyat d'una proposta de millora vinculada a la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2026. La trobada acabarà amb un berenar popular en llimonada en un ambient pensat per continuar compartint idees i construint entre tots el futur del barri de les Torres. I el Consell de Ministres ha aprovat un nou decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals adoptades al març per fer front a l'encariment de l'energia derivat de la crisi de l'Orient Mitjà. El paquet, aprovat en una reunió extraordinària, evita que aquestes mesures decaiguin i introdueix canvis en la fiscalitat dels carburants. En concret, es recupera el tipus general del 21% d'IVA, però es compensa amb una rebaixa de l'impost especial sobre els hidrocarburs. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, va explicar els detalls.
3: Vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre. Como he dicho, de manera progresiva para seguir apoyando conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto. Conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
0: El decret també manté fins al 30 de setembre el descompte de 20 cèntims per litre de combustible per als professionals del transport, l'agricultura i la pesca. A més, es prorroguen els ajuts extraordinaris a les empreses de transport per carretera per compensar el cost del gasoil professional. Segons el govern espanyol, el conjunt de mesures suposarà un suport fiscal de 1.825 milions d'euros durant el 2026. També es preveu una reducció d'ingressos de 2.700 milions entre 2027 i 2028 per la rebaixa progressiva de l'impost sobre la producció elèctrica. El decret incorpora, a més, un mecanisme de salvaguarda. Si el preu dels combustibles torna a pujar més d'un 15%, es reactivaran les rebaixes fiscals aprovades al març. Això implicaria, per exemple, reduir de nou l'IVA de l'electricitat, el gas natural, els pèl·lets i la llenya del 21 al 10% i rebaixar l'impost especial sobre l'electricitat del 5,1% al 0,5%. I el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització de migrants va acabar ahir. A partir d'ara s'obre una nova fase. Durant els pròxims mesos, les persones que hagin fet el tràmit hauran d'esperar la resolució de la seva sol·licitud i, si és necessari, aportar documentació addicional. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions calcula que a Catalunya s'hauran presentat prop de 200.000 sol·licituds, mentre que el conjunt de l'Estat, la xifra podria superar el milió. És molt per sobre de les 500.000 peticions que es preveien quan la campanya va començar el 16 d'abril. A Rubí, el servei de primera acollida de l'Ajuntament havia atès a finals de maig unes 3.600 persones interessades a regularitzar la seva situació administrativa. Des del febrer, el servei ha organitzat sessions informatives i d'assessorament per orientar els sol·licitants. L'última es va fer la setmana passada. Fa uns dies, la tècnica de servei Mireia Manyer explicava que aquestes trobades també havien servit per donar tranquil·litat a moltes persones.
4: Tenim diferents tècniques que revisem documentació, també resolem dubtes i jo crec que és molt important aquesta feina, no? Perquè no només és et reviso la documentació, sinó és la tranquil·litat que aquella persona marxa de l'espai sabent que una persona l'ha revisat la documentació i pot quedar tranquil·la. No. Que l'expedient estarà bé. Perquè nosaltres, l'Ajuntament, com bé deies, tenim un advocat que ens presenta sol·licituds. És una opció. Els advocats presenten per l'aplicació de Mercurio. Però, clar, és cert que nosaltres, l'advocada que tenim, doncs, són unes hores concretes, no arribarem a l'abast de tota la ciutadania. Però el govern ha habilitat moltes oficines i les oficines també són una via.
0: Durant tota la campanya, entitats com Obrim Fronteres i la Taula del Tercer Sector han reclamat una pròrroga del termini i consideren que dos mesos no han estat suficients perquè moltes persones en situació de vulnerabilitat poguessin completar els tràmits. Ara s'espera que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, faci públics els resultats definitius del procés. Segons la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, unes 300.000 de les sol·licituds ja haurien estat admeses a tràmit. I l'Associació d'Alcohòlics Anònims de Rubí celebrarà aquest dissabte 4 de juliol a les 6 de la tarda la seva reunió d'aniversari. L'acte es farà a la parròquia de Santa Maria i servirà per homenatjar persones que fa entre 3 i 34 anys que mantenen l'abstinència. La trobada és oberta a tothom i ofereix als homenatjats l'oportunitat de compartir la seva experiència de recuperació. Un reconeixement que, segons expliquen des de l'entitat, també forma part del procés de rehabilitació. Ahir, al programa Rubí al dia, van xerrar dos dels seus membres, l'Edu i en Juan.
5: Los compañeros que celebran año dan su experiencia a todos los asistentes. Normalmente se empieza por la que lleva menos años, explica su experiencia y entonces se le entrega una medalla de 3 años, en este caso como el de Ana, ¿no? También solemos invitar al grupo de Al-Anon, de los familiares, uh-huh. Y entonces ellos nos dan su experiencia también sobre los familiares. Entonces uh-huh. Hace un pica-pica entre todos los compañeros y ellos mismos se celebran su pastel y hacen su aniversario. Es muy bonito.
0: Més enllà d'aquesta celebració, en Edu i en Juan van voler recordar que l'alcoholisme és una malaltia i han insistit en la importància de mantenir la constància durant la recuperació.

0: En informació esportiva, amb un últim fitxatge, el 20 donarà per tancada la plantilla. Cisco Lara García.
1: La incorporació d'un punta, d'un home referència a la part de davant, és la peça que li falta a Esteban Camino, el director esportiu del Club Juventud 25 de Setembre, per donar per tancada la plantilla 2026-2027 amb Santi Fernández al capdavant i a la banqueta miraran de refermar l'equip en la seva tercera ja temporada a la primera catalana. Un bloc format per molts jugadors de la nostra ciutat. De fet, fins ara només hi ha dues incorporacions que són fora de Rubí. La resta, homes que han arribat fins i tot en incorporacions i que són rubinencs o fins i tot doncs, els que es queden, que evidentment també són de la nostra ciutat amb aquest bloc de jugadors que ja porta un munt de temporades a les files d'un equip, el Club Juventud 25 de Setembre, que evidentment té la plantilla confeccionada amb els matisos que comporta doncs, el pressupost que tenen. L'entrevista amb Esteban Camino la podeu trobar a www.radiorubí.cat. Per cert, també explica el perquè de la marxa de Kiko Díaz.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

Una segona hora que avui ens convida a mirar cap al futur, tant des de l'àmbit de l'educació com des de la transició energètica, sense deixar de banda l'actualitat esportiva i cultural. Començarem xerrant d'educació. Entrevistarem Francesc Padró, codirector de l'Anuari d'Educació de Catalunya 2026, per conèixer les principals conclusions d'aquest informe, quines són les fortaleses i els reptes que afronta el sistema educatiu i quines dades ajuden a entendre millor la realitat de les aules del nostre país. Després serà el torn de la nostra secció d'energia. Ens visitarà Clara Gaia, tècnica del Servei Rubí Brilla, per xerrar del grup de compra agregada, una iniciativa pensada per facilitar l'accés a les solucions energètiques més eficients. A més, aquesta serà l'última secció d'energia de la temporada, abans de la pausa de l'estiu, així que aprofitarem també per acomiadar-nos fins a la setembre amb ella. Tot seguit arribarà la secció d'esports amb el repàs habitual a l'actualitat esportiva i abans d'acabar aquesta hora, una nova recomanació musical del Robert Ferrandez. A les 10 en punt obrirem l'espai de debat amb la tertúlia que condueix el nostre company Toni Bravo, avui en Josep Milà, Sílvia Castanyeda i Vicenç Rabadán, que comentaran alguns dels temes que han marcat l'actualitat dels darrers dies. I a les 11, la Belén Tierno reprendrà el relleu per xerrar de cultura i també d'esdeveniments. Conversarà amb Imanol Fernández per descobrir tots els detalls del Festival Infest, una cita que torna a convertir Rubí en un punt de trobada per als amants del cinema fantàstic. Comencem!

0: Avui volem xerrar d'un tema que ens afecta a tots, tinguem o no tinguem fills, que és l'estat de l'educació a Catalunya. Acaba de publicar-se l'anuari de l'educació de Catalunya 2026, encarregat per l'entitat Equitat.org, o una de les radiografies més completes del sistema educatiu català, que analitza des dels resultats acadèmics fins a la segregació escolar, la inversió, la formació professional o les desigualtats educatives. Per xerrar de tot això ens acompanya Francesc Padró, que és catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra amb una llarga trajectòria internacional a la UNESCO i a l'OCDE i també codirector d'aquest anuari. Bon dia, senyor Padró. Moltes gràcies per atendre'ns avui.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai per ajudar a disseminar els resultats de les nostres anàlisis.
0: Si només pogués resumir les 500 pàgines de l'anuari en una sola idea, quin seria el diagnòstic de l'educació catalana avui?
1: El nostre diagnòstic és molt senzill. Parlaríem d'una certa cronificació d'uns resultats que són mediocres i, en segon lloc, explicaríem aquesta cronificació i aquesta mediocritat per la manca de polítiques adequades de lluita contra les desigualtats. És a dir, la tesi fonamental que nosaltres defensem i que acreditem amb dades és que els resultats mediocres de l'educació a Catalunya són, en bona mesura, el resultat d'unes grans desigualtats socials i el seu reflex en l'escola, que no troben, per dir-ho així, unes polítiques de suport adequades per part del govern.
0: L'anuari acaba amb una frase molt contundent, que és trencar la inèrcia o resignar-se a la mediocritat. És gairebé un avís? Som realment en aquest punt tan crític?
1: Sí, puc donar algunes dades, sense ànim de marejar els oïdors, però em sembla que és prou significatiu. Primer, començaré tal vegada amb una cosa que no és nova de l'anuari, sinó que ja fa temps que es coneix. Entre els anys 2015 i 2022, anys que, durant els quals Catalunya, com el conjunt de l'estat espanyol, ha participat en l'estudi, el famós estudi PISA de l'OCDE, els resultats en aquest període han empitjorat. I han empitjorat l'equivalent a com si els nostres infants haguessin perdut un any d'escolaritat. Jo crec que això és una indicació molt gran, però algú podria dir, home, però això fa referència a l'any 2022, són dades molt antigues, d'acord, veurem què passa ara quan es publiquin els resultats del 2025. Però en qualsevol cas tenim referències també dins mateix de Catalunya a través de les proves de competències bàsiques, on hem vist un empitjorament clar, equivalent a un 30% en el volum d'infants que obtenen els resultats més baixos, tant en català com en matemàtiques, en un període de només 3 anys. Per això nosaltres volem enviar un missatge d'alerta en el sentit de que, si no anem amb compte, aquests mals resultats corren el risc de cronificar-se i quedar-nos sempre en la mediocritat, quan en realitat el país, tant des del punt de vista social com econòmic, té l'ambició, tots n'estem convençuts, justament de millorar i de situar-se en el context europeu com un dels països, si no de referència, doncs almenys per damunt de la mitjana. Això no ho estem aconseguint. I el factor més important que ens impedeix és justament les inequitats.
0: Hi ha una dada que també sorprèn molt, i és que cada vegada hi ha menys alumnes a les escoles perquè la natalitat baixa, però alhora augmenten molt els alumnes que tenen necessitats educatives específiques. Què ens està explicant d'aquesta evolució?
1: D'una o altra manera, en primer lloc s'hauria de dir que ens dona la sensació, o les xifres acrediten, que tenim un volum més important d'alumnes amb necessitats educatives especials, perquè també tenim eines que ens permeten detectar-los molt millor que no pas, per exemple, 20 anys enrere. Això no vol dir, per tant, que hi hagi hagut un creixement espectacular, sinó senzillament que ara els detectem millor. És com, tant com dir que ara som més conscients, diguem-ne, d'una sintomatologia que demana una atenció. I és veritat que avui dia podríem dir, nosaltres acostumem a parlar dels tres terços, avui dia l'escola a Catalunya està marcada per aquests tres terços que ara intentaré explicar. El primer és que tenim aproximadament un terç dels alumnes amb necessitats educatives especials. Un terç vol dir que un de cada tres alumnes presents a les escoles de primària i secundària, d'una o altra manera, està patint un seguit del que podríem anomenar, diguem-ne, dèficits que demanen atenció. Són molt pocs, 4-4,5%, necessitats educatives de tipus cognitiu o comportamental, bàsicament són necessitats educatives de tipus social, d'acord? Segona dada, molt important, un segon terç. Aproximadament, gairebé un 30% dels joves que tenim, dels infants i dels joves que tenim a l'escola obligatòria, són migrants o fills de pares migrants. Això és també una indicació, en molts sentits, de les dificultats que les escoles es poden trobar amb aquests alumnes. Recordem fenòmens com, per exemple, la matrícula viva, que és un tema, vull dir, que fa, certament, que és la resposta a un dret que té tot infant que arriba a un país democràtic com nosaltres, que és rebre educació, però també es podria dir que és un fenomen fortament disruptiu per la marxa ordinària, diguem-ne, del que són el funcionament quotidià de les escoles. I, finalment, una tercera idea que em sembla també molt, molt important, i és que la distància que separa els resultats dels alumnes que pertanyen a les famílies amb renda més baixa dels alumnes que pertanyen a les rendes més altes és pràcticament d'un terç. És a dir, que els alumnes de renta de fills de famílies de rentes elevades obtenen resultats a través de les proves internacionals que són tres vegades millors que els de les rendes baixes. Per tant, tenim, diguem-ne, una composició, jo parlo dels terços per entendre'ns molt ràpidament, no són ben bé 33%, sinó que en algun cas un 25, un 28, però això ajuda a entendre la complexitat del que és la vida quotidiana dels docents a les escoles de Catalunya i com necessiten, si volem tirar endavant el projecte d'una escola inclusiva que ens ajudi a tenir una societat cohesionada, el que hem de fer, lògicament, és apostar per oferir més recursos. I aquí és on entrem en la dinàmica, potser m'estic avançant a una pregunta que segur que em faràs, d'acord? Escolta, i no estem invertint prou? No és això un pou sense fons? Bé, ho deixo a les teves mans, perdona.
0: No, ja està bé, ja està bé. Jo volia preguntar-li, ara que introduïa a aquest input dels professors, normalment es posa el focus en ells i en les darreres setmanes hem tingut totes aquestes mobilitzacions en les quals els mestres es queixaven i posaven palès que necessitaven recursos. Segons l'anuari, el problema és el sistema i no els professors?
1: Nosaltres no, en el nostre anuari no hem analitzat la situació del professorat. El resultat de l'anuari és fruit d'un treball de més d'un any i, per tant, es va començar molt abans que aquest soroll, per dir-ho així, se sentís no només a les aules, sinó també al carrer. Jo crec que, si em permets que faci una anàlisi una mica detinguda, jo diria que en les reivindicacions que hem vist al carrer hi ha dos elements. Un és un element estrictament salarial i que és el lògic resultat de la pèrdua de poder adquisitiu derivat de les polítiques d'austeritat quan la crisi, no? I que no s'havien recuperat. Aquest tema és un tema que poc té a veure, és a dir, tothom que cobra una mica més, doncs va més content a la feina, per dir-ho així. Però aquest no és el problema fonamental tal i com s'ha identificat darrerament. I crec que la identificació que en fan els docents que han sortit al carrer un cop trobant l'acord amb el Departament d'Educació pel que fa als salaris, ens recorda el seu compromís majoritari per aquest model d'escola inclusiva, que en realitat, perquè la gent ho entengui amb claredat, és intentar que en una aula cada infant trobi l'acompanyament educatiu que necessita en funció, justament, valgui la redundància, de les seves pròpies necessitats, no? Això és el que seria l'objectiu d'una bona escola en un règim democràtic. I, per tant, existeix la necessitat de donar més a qui més vulnerable és. Per desgràcia, ens trobem en una situació que és la que he descrit abans amb els tres terços, en els quals el volum de vulnerabilitat que tenim a Catalunya, a més, és ben sabut que en termes d'infantesa doncs, tenim també un terç dels infants en situació de pobresa. Vull dir, aquesta és la realitat. Aleshores, no ens ha de semblar estrany, tot i que, insisteixo, no era l'objectiu de l'anuari, que les nostres xifres, d'una o altra manera, posin, per dir-ho així, lletra a la música de la remor que hem sentit als carrers, efectivament. Però la bona notícia és que, si surten al carrer, és per justament demostrar el seu compromís amb una manera determinada de fer escola amb la qual ens hi juguem la pervivència, en el fons, de la democràcia i d'una societat ben cohesionada.
0: Fa un moment ens avançava a la temàtica dels recursos, si són suficients o no. Moltes escoles amb més dificultats continuen sense els recursos suficients. Què falta exactament? Més diners, més professionals, millor organització, tot en general?
1: Molt bé. No. A veure, nosaltres posem l'accent en coses que ens sembla que són factibles, no? És a dir, tothom voldria que el seu propi sector professional, m'imagino que a la ràdio igual, hi hagués sempre més mitjans per poder treballar més i millor, no? Però en el cas de l'educació, nosaltres tenim, de l'educació a Catalunya, nosaltres tenim una situació de doble dèficit. Per una banda, per bé que en els últims anys cada cop s'ha anat invertint nominalment una mica més en educació, el cert és que si comparem el volum d'inversió educativa amb el que es fa a Espanya, al conjunt de l'Estat espanyol, o bé a la Unió Europea, clar, nosaltres estem apenes l'equivalent a un 3,8%. Estem molt lluny, efectivament, del que seria, per exemple, la mitjana espanyola, que és d'un 4,5% del producte interior brut, i fins i tot d'un objectiu que la mateixa societat catalana, a través del Parlament, va fixar com a desitjable, que és que s'inverteixi a Catalunya el 6% del producte interior brut en educació, no? Per tant, tenim un dèficit de partida. No estem invertint suficient pel que és, per dir-ho així, l'expectativa del país. Estem una mica més per damunt de la meitat del que la pròpia llei aprovada pel Parlament de Catalunya ens exigiria tenir. Però, en segon lloc, i aquest és el segon element en el qual nosaltres posem l'èmfasi, també creiem que, malgrat no pugui arribar aquest 6% demà mateix, sí que podem fer una cosa millor, que és invertir millor, gestionar millor els recursos que tenim. I aquí és on nosaltres fem una proposta que, de fet, no és nova, però que costa molt que s'entengui, que és el finançament diferencial. I aquest finançament diferencial o de finançament per fórmula, el que ve a dir és que si continuem finançant no només els alumnes, sinó també els centres als que van els alumnes, amb, per dir-ho així, els mateixos paràmetres, independentment de les seves característiques, creiem que estem fent una política igualitària, perquè donem a tothom el mateix. Bé, en realitat, per fer una política que sigui de lluita i de combat contra les inequitats, el que necessitem fer és donar més recursos als infants, als alumnes que més els necessiten i també als centres que es troben en la tesitura de tenir molts alumnes amb moltes necessitats. I això, tècnicament, diguem-ne, s'anomena, en el cas dels alumnes, les motxilles escolars. Parlem de motxilles escolars d'una quantitat que ja existeix i que es fa servir fonamentalment per ajudar els infants, els alumnes més vulnerables, a adquirir material escolar o finançar sortides, no? Nosaltres diem que, al costat d'això, la motxilla escolar hauria d'incorporar més hores d'atenció docent. És a dir, si un infant ve amb un dèficit en matemàtiques o en llengua catalana, doncs el que necessita probablement és una atenció tutoritzada molt més elevada, i això té un cost molt important. No és una recepta que ens inventem nosaltres, és el que es fa en els països que han fet tot el possible per justament lluitar contra aquestes desigualtats. Això per una banda. Per tant, motxilles que incorporen més atenció educativa a l'infant que va més just, per dir-ho així. I en segon lloc, parlem també del finançament dels centres educatius per fórmula. Potser això costarà molt d'entendre, però intentaré explicar-ho d'una manera tan planera com pugui, no? En lloc de finançar els centres en funció única i exclusivament del número d'alumnes que tenen, nosaltres diem que cada centre rebre el finançament en funció de la complexitat dels alumnes amb els que compta. De manera que amb les motxilles i amb el finançament per fórmula als centres, el que intentem és trencar aquesta mena de mite segons el qual una escola o una política educativa igualitària és una política que consisteix a donar a tothom exactament el mateix. Nosaltres diem no. I, de fet, les nostres xifres demostren que si volem millorar els resultats del conjunt del país, hem d'apostar decididament pels que estan més vulnerables, per aquests terços als que em referia anteriorment.
0: Si posem la mirada a Rubí, Rubí és una ciutat molt diversa, amb barris diferents, una realitat social molt variada, que ara ens explicava vostè les diferències de les escoles i d'aportar més a les que són més vulnerables. També hi ha una forta mobilitat amb altres municipis de la mateixa comarca, sense tenir dades específiques de Rubí. Fins a quin punt el que explica aquest anuari és extrapolable a ciutats com la nostra, que tant Rubí, podríem xerrar de Terrassa, de Sabadell i de tots aquests municipis.
1: Se'm fa difícil de dir perquè no tinc, evidentment...
0: No hi ha dades, exacte, no hi ha dades.
1: No tinc les dades, però vaja, si calgués, amb molt de gust ho investigaríem, no? El que sí que és cert és que, diguem-ne, un dels principals problemes de les zones urbanes, com Rubí ho és, o les ciutats que has esmentat també, és el que anomenem, per dir-ho així, l'impacte de la zonificació en els resultats escolars. Intentaré explicar-me molt bé. En una gran ciutat, com pot ser Rubí, existeixen barris. I cadascun d'aquests barris té els seus tipus d'escoles. Com que els barris no són social i econòmicament equivalents, resulta que hi ha barris on s'agrupen els alumnes, novament, amb risc d'exclusió social, amb més vulnerabilitat, amb uns nivells de pobresa més grans. Nosaltres, insisteixo, no tinc les dades per la ciutat de Rubí, però nosaltres, diguem els que ens dediquem a l'anàlisi justament d'aquestes realitats, utilitzem un indicador que és l'indicador de dissimilitud, que el que ens parla és del volum d'estudiants que s'haurien de moure, que haurien de canviar d'escola per garantir que totes les escoles tenen el mateix volum d'alumnes vulnerables o amb dificultats. S'entén? Nosaltres, en el cas de Catalunya, insisteixo, segurament és una xifra més elevada per als entorns urbans, com pot ser Rubí, l'índex de dissimilitud és del 0,4%. Això què vol dir? Que hauríem de canviar d'escola el 40% dels alumnes que tenim, probablement també Rubí, i distribuir-los no deixa de ser una ficció, no? Perquè és molt difícil en una gran ciutat moure els alumnes, però ho hem de prendre com una indicació de les inequitats que existeixen, perquè això vol dir que els alumnes amb vulnerabilitats, amb risc d'exclusió social, amb més necessitats, estan concentrats en unes determinades escoles. Sí? Llavors, hem d'aconseguir que aquest índex de dissimilitud vagi baixant progressivament. Ara estem al 40, diguem-ne, hauríem de baixar tant com fos possible, o tant de bo poguéssim arribar al 10%, al 0,10.
0: Molts dels nostres oients segurament són famílies. Quins són els indicadors que haurien d'observar per saber si una ciutat està oferint una educació de qualitat?
1: És una molt bona pregunta, no? I per la qual és difícil donar una resposta i explicaré per què, perquè és un dels temes que també posem damunt de la taula amb l'anuari. Dóna la sensació que vivim en un país en el qual tothom es posa a la boca l'educació, la qualitat educativa, la millora dels resultats, però en canvi tenim molt poca escassedat de transparència informativa. Sí? Aleshores, diguéssim, jo sé que això pot portar molt rebombori, però en definitiva vivim en un país en el qual no tenim encara ben instal·lada la cultura de l'avaluació. D'acord? Podem dir que estem invertint molt més, podem dir que tenim uns plans de millora ben dissenyats, tot el que vulguem, però mai no sabem exactament quins resultats estem obtenint. Clar, això contrasta amb un fenomen que molts docents, també al llarg d'aquestes darreres reivindicacions, però des de molt abans, també manifestaven, i és l'enorme pressió administrativa que reben justament per tal d'emplenar dades, formularis, etc., per explicar a l'administració què és el que estan fent o de quina manera s'estan gestionant. Però resulta que no hi ha mai un retorn cap al centre. I no, si no hi és cap al centre, tampoc hi és cap a les famílies. És a dir, que d'una o altra manera les famílies fan un exercici de confiança quan veuen com es comporten els docents d'aquell centre, de quina manera tracten els seus fills i filles, de quina manera els tracten amb ells, quin tipus de converses sobre educació tenen i fins a quin punt se senten, per dir-ho així, ben atesos. No? Aquest és l'únic, diguéssim, l'únic indicador que un pot tenir. L'escola pot ser pobra en recursos, però si l'atenció és bona, tingues la certesa que estàs portant els teus fills o les teves filles en una bona escola.
0: Si avui la consellera d'Educació li demanés tres prioritats per als pròxims 4 anys, quines serien?
1: Ah, jo ho tinc molt senzill. Finançament. No, faig broma, no? Però segurament, diguéssim, per nosaltres la primera prioritat fora, sens dubte, intentar aconseguir promoure aquesta cultura del finançament diferencial, que és una manera de reconèixer que tenim un volum molt important d'alumnes que tenen unes necessitats molt més grans i que les hem d'atendre adequadament. I això té un reflexe, lògicament, en les oportunitats, en els recursos amb els que han de comptar els docents a les aules. Per tant, primera qüestió, un finançament diferencial. Segona qüestió, jo posaria damunt de la taula també un èmfasi fonamental en garantir que tots els infants de Catalunya surten de l'escola obligatòria amb el que podríem anomenar les competències bàsiques en llengua, en matemàtiques, adquirides. Això és una cosa, diguem-ne, nosaltres hi hem posat molt èmfasi a l'anuari. Certament, tots els nivells educatius són importants, però ens estem adonant que els resultats de l'escola primària van minvant. I justament el que necessitem és garantir que a l'escola primària aquests aprenentatges, que són instrumentals, diguem-ne, tenen efectivament una atenció, insisteixo, novament, posant l'èmfasi en els alumnes que més dificultats tenen. No? I tercera qüestió, que em sembla igualment important, no n'he parlat al llarg d'aquesta xerrada, però és un tema molt preocupant també, el fenomen de l'abandonament escolar prematur, que vol dir, en el context de la Unió Europea, es defineix com aquells joves que abandonen l'escolarització abans dels 18 anys sense tenir una qualificació. Sí? Nosaltres tenim unes xifres d'abandonament escolar prematur que són certament molt, molt, molt, molt preocupants i que tenen molt a veure igualment amb el que podríem anomenar les baixes taxes de graduació, per exemple, a l'ESO. No? Nosaltres necessitaríem, d'una o altra manera, garantir que tenim més places de formació professional, sí? Perquè hem vist i hem acreditat que la formació professional bàsica és una oportunitat magnífica perquè molts joves que no acaben de trobar-se bé a l'escola tinguin un horitzó de futur. I, en segon lloc, també voldríem doblar pràcticament el volum de beques que es dediquen a l'educació postobligatòria, és a dir, més enllà dels 16 anys. Justament, actualment s'està atenent aproximadament la meitat dels joves que per la seva situació econòmica, de les seves famílies, tindrien dret a aquest tipus d'atenció. Nosaltres el que demanem és que s'atengui el 100% d'aquests joves. Per tant, intentant garantir amb aquestes dues coses, no? Una escola primària que et garanteix les competències bàsiques i instrumentals i després horitzó de sortida a formació professional i oportunitats a l'educació post-obligatòria. No? Jo serien aquestes tres coses, però insisteixo, si només m'hagués de quedar amb una, diria un finançament diferent, diferencial.
0: Mm-hmm. I ja per acabar, després de tota aquesta anàlisi, és vostè optimista o creu que estem corrent el risc de normalitzar aquests resultats i pensar que ja no són inevitables?
1: Miri, jo no vull ser optimista ni pessimista, jo sóc realista. I jo veig que hi ha un col·lectiu docent que té moltes ganes de fer la seva feina ben feta i que demana justament els recursos per fer-la. I veig també que encara ens movem en una cultura marcada per les legislacions i per les normatives, en la qual una cosa tan senzilla, que espero haver explicat prou bé, com és el finançament diferencial, doncs té un difícil encaix, justament normatiu. Tenim unes normes, una manera de comportar-nos en la gestió del sistema educatiu, que estan molt marcades per valors i per normes que, de fet, tenen la seva font en el segle XIX. Estem al segle XXI. necessitem justament apostar per al futur amb normes que ens acompanyin en aquest sentit. Uh-huh. I cultures, evidentment.
0: Uh-huh. Francesc Padró, codirector de l'Anuari d'Educació de Catalunya 2026, moltíssimes gràcies per posar-nos llum a tota aquesta informació i ajudar-nos a entendre millor aquests resultats de l'educació al nostre país. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
6: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
7: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.

0: Qual estem xerrant del grup de compra agregada d'energia. Ens acompanyen la Clara Gaia, tècnica de la Rubí Brilla, i també l'Enric Pallarés, del Racó del Llibre, que participa des de fa temps en aquest grup de compra agregada d'energia. Benvinguts als dos. Bon dia, com esteu?
1: Hola, bon dia.
0: Per començar, i començant pel principi, és què és exactament el grup de compra agregada d'energia?
2: Bé, el grup de compra no deixa de ser això, una agregació d'energia de moltes empreses i comerços de Rubí, tots aquells que s'hi volen sumar, i amb aquest volum d'energia més gran que el que té un comerç per si sol, el que fem és demanar preus a les empreses comercialitzadores, que els hi resulta més interessant tenir aquest volum gran d'energia per oferir uns preus més barats del que acostumen a oferir a nivell de mercat en els seus clients individuals. D'aquesta manera aconseguim que les empreses i els comerços que s'hi sumin puguin tenir preus més barats en la factura d'energia, i a més nosaltres els hi fem un control i un seguiment, i una mica la gràcia és que se'n puguin desentendre, per dir-ho així, que no els hi sigui una preocupació la factura d'energia.
0: I qui pot participar?
2: Doncs poden participar totes les empreses de Rubí a nivell industrial, a nivell de comerç, restauració, oficines, tot tipus d'empreses poden participar en aquest grup de compra. Al final l'únic que necessitem és que tinguin una factura d'energia, que ens la puguin ensenyar, que puguem valorar quin preu tenen, amb quin preu tenim en el grup de compra, i a partir d'aquí, si l'estalvi resulta interessant, doncs que s'hi puguin sumar sense cap mena de compromís.
0: Mm-hmm. Clar, perquè aquesta era la meva següent pregunta. Com funciona aquest procés? Què fa una empresa quan participa, quan se fica en aquest grup? Quines coses es fan amb l'empresa perquè al final acabi decidint que li interessa?
2: Mira, nosaltres tenim un procés previ que, de fet, l'intentem desvincular del grup de compra perquè s'assumin com més empreses millor, que és fer una revisió i un estudi de la factura d'electricitat. Llavors, en principi, el que necessitem és que l'empresa que estigui interessada ens enviï les factures de tot un any, i nosaltres revisem totes aquestes factures i fem un estudi de quin és el preu que tenen, si estan pagant de més, si estan pagant de menys, què és el que estan fent, si poden estalviar amb la potència que tenen contractada. Amb aquest estudi ells poden arribar a entendre bé la factura, que això és el primer pas. Per poder fer qualsevol canvi de companyia és important entendre la factura, i a partir d'aquí els hi diem si els preus que nosaltres tenim al grup de compra els hi surten més a compte o no. És a dir, és un informe que fem totalment gratuït, només necessitem això, les 12 últimes factures. És un estudi que fem gratuït, que a més els truquem, els expliquem un cop tenen l'estudi perquè l'entenguin bé, perquè sàpiguen com va, i a partir d'aquí poden decidir si se sumen al grup de compra o no, que, com dic, no té cap mena de compromís. Dic que ho estem desvinculant una mica perquè al final ens interessa que totes les empreses de Rubí vinguin i ens donin les factures, ens les enviïn per correu, el que sigui, perquè els hi fem aquest estudi. Aquest estudi, això no els hi costa res, més que reben informació de quin estalvi poden arribar a tenir, i per això és, no? Volem que això arribi a moltes empreses, dir, us fem aquest estudi, a partir d'aquí ja veurem si entreu al grup de compra, si no, què us interessa més, però com a mínim, no? poder fer aquest estudi.
0: Mm-hmm. Perquè els avantatges, a banda d'aconseguir un millor preu de l'energia, n'hi ha algun avantatge més?
2: Bé, nosaltres amb aquestes comercialitzadores que aconseguim aquest preu, obliguem a que subministrin energia d'origen 100% renovable, que això a vegades va bé de cara a ajudes i subvencions que volen demanar els comerços, les empreses. I a més, et dic, la principal avantatge és que assegurem que són els preus que es marca des de l'inici, que aquests preus no canvien, perquè moltes comercialitzadores a vegades posen un preu amb uns descomptes que després desapareixen o després passen coses rares, que hi ha l'Ajuntament darrere, en el sentit que nosaltres en fem un seguiment, que hi ha una persona de la comercialitzadora de contacte directe, tant amb l'Ajuntament com amb els clients finals, que no és un telèfon d'atenció al client de truco i a veure qui s'hi posa. I això al final jo crec que dona molta tranquil·litat i molta seguretat a tots els clients, que qualsevol problema que tenen saben que tenen aquest telèfon directe de la comercialitzadora o el telèfon directe de l'Ajuntament de dir, escolta, m'està passant això, ajuda'm a resoldre-ho. Jo crec que La principal avantatge, a part de l'estalvi, és aquesta tranquil·litat, jo crec que dona de poder desentendre's d'aquest tema de la factura elèctrica.
0: Mm-hmm. Enric, recordes com vas conèixer la iniciativa i què te va fer decidir entrar-hi?
1: Doncs...

0: La veritat és que ja fa uns quants anys, vull dir que no sé si fa 5, 6, uns quants anys, ja fa anys.
1: Sí que, sí que,
0: sí, no sé, sí, no sé sí, si, sí. Si jo crec que a través de l'Associació de Comerciants ens va arribar algun tipus d'informació o de manera directa d'algun tipus des de l'Ajuntament, des del grup de Rubí Brilla. I la veritat és que això que deia la Clara, de la tranquil·litat aquesta de que primer que l'estudi que et fan és un estudi que moltes vegades quan et ve una comercialitzadora a oferir-te els seus serveis, doncs també t'ho diuen que et faran l'estudi, però és clar, sempre penses que evidentment doncs pot ser un estudi d'alguna manera més interessat perquè els interessa doncs vendre't el seu producte, no? El seu servei. Aleshores, clar, en el moment en què ho fa des del grup de Rubí Brilla de l'Ajuntament, doncs va ser una cosa doncs que va estar molt bé, que ens va donar molta informació i que vam estar contents, no, de fer-ho. I aleshores sí que recordo això, d'aquest estudi, el procés aquest que explicava la Clara, d'estudi, que després doncs ens van oferir una, com dos tipus de compra, em sembla, no? Que hi ha dos tipus de preus, jo no hi entenc gaire, tampoc d'això. La veritat és que la tranquil·litat de que vosaltres, de que Rubí Brilla se'n cuida, doncs és molta. I també la tranquil·litat de que quan t'ofereixen, perquè contínuament, evidentment, doncs fan la seva feina, jo no ho dic, però contínuament les empreses comercialitzadores t'estan trucant en els comerços i en les indústries, suposo que també, oferint-te, i tu els dius, ves que jo estic amb aquest tipus de compra agregada, sí, a tu t'interessa, posa't en contacte amb ells, jo els hi dic, i aleshores doncs, sé que cada any em sembla que negocien el preu amb la comercialitzadora i tal. Jo estic molt content, estic molt content, i en el sentit que, bé, no sé si és veritat, suposo, però que jo crec que sí, que pel consum que tinc jo, doncs estic pagant un dels preus doncs més raonables i més ajustats. Normalment les empreses, vaja, jo les comercialitzadores que he tingut són d'aquí, són de més de proximitat, vull dir que són catalanes, que són, i és clar, això doncs també m'agrada, no, en aquest sentit.
1: Perquè clar, Clara, empreses com la de l'Enric, que fa anys que participen d'aquest grup, els hi feu el primer estudi abans d'entrar. Després hi ha un seguiment, perquè clar, potser les condicions de l'Enric de fa 6 anys no són les d'ara.
2: Sí, nosaltres, bueno, hi ha un seguiment en quant a preus, això que deia ell, que cada any fem una renovació, cada any els preus que estableixen les comercialitzadores sempre són per un any, amb la qual cada any anem demanant preus de nou. Aquest any just estem ara en fase de demanar preus, els tindrem en breu, així que comencem un any nou de grup de compra. I després de tant en tant, sobretot si ens ho demanen, o a vegades demanem a les pròpies comercialitzadores que es mirin el tema, sobretot quan es pot ajustar, és el tema de la potència contractada. Que això les comercialitzadores ho van mirant en general per si soles, com si és una de les coses que establim en el marc del grup de compra, que vagin veient doncs això, si es pot ajustar la potència, que això és un factor d'estalvi també, si la potència es pot ajustar a la baixa, doncs això permet un estalvi major. Però l'important és sobretot això, aquesta renovació anual de preus, que pot ser que pugin, pot ser que baixin, perquè al final no, els preus del mercat, bueno, segons com estiguin, doncs pot ser que vagin una mica a l'alça o no. Però en tot cas, el que deia ells, són uns preus ajustats al mercat, són comercialitzadores que en general les comercialitzadores que es presenten són de proximitat, són d'aquí, perquè també obliguem a que tinguin un servei d'atenció en català, llavors acostumen a ser comercialitzadores petites, properes, i bueno, que fem un, no? Guanyem tots una mica amb això.
1: Enguany el mercat energètic ha canviat molt, el grup també ha evolucionat, ha hagut d'evolucionar amb tots aquests canvis que hem tingut?
2: Sí, el grup evoluciona bueno, ara el mercat energètic està pujant de preu amb tot el tema que hi ha hagut aquest últim any, no? Quan hi ha unes guerres i totes aquestes coses, puja de preu, amb la qual aquest any és possible que els preus estan més elevats i pugin una miqueta. evoluciona perquè a vegades quan hi ha aquestes pujades de preu apareixen les grans companyies, que no diré noms, que fan unes superofertes per sota de mercat, per sota de preus de mercat, que això a vegades fa que se'ns en vagin clients. Que nosaltres sempre diem, si l'oferta és bona, accepta-la, perquè el grup de compra, l'objectiu és que tu tinguis estalvi, si no en tens, no cal que estiguis al grup de compra, però s'ha de vigilar molt amb aquestes ofertes, perquè normalment inclouen descomptes amagats o no tan amagats, que duren un mes, que duren tres mesos, et posen un preu i després et pugen el preu sense avisar, en teoria estan obligades totes les empreses a avisar quan fan modificacions de preu, però moltes vegades les grans empreses sabem que no ho fan. Llavors cal vigilar. Llavors nosaltres, bueno, sempre estem a sobre. Nosaltres com a Rubí Brilla estem aquí per totes les empreses, tota la ciutadania. Encara que no formis part del grup de compra, ens pots enviar la teva factura, ens pots enviar una oferta que tens. A vegades hi ha membres del grup de compra que ens diuen, mira, he rebut aquesta oferta, revisa-la i mira si em surt més a compte realment, si té coses amagades, no? Si té algun truc, té algun engany amagat o no, per veure si em surt a compte realment marxar o no. Nosaltres al final no volem que ningú es quedi al grup de compres si realment té una oferta bona que és més econòmica, però sempre avisem, has de revisar això, això i això cada mes a la nova factura per veure que no t'estiguin enganyant. Llavors és important això, que tothom estigui pendent d'això.
1: Enric, si ara un comerç o una petita empresa de Rubí ens està escoltant i pensa, ui, això no és per mi perquè jo sóc molt petit, què li diries?
0: Doncs que no, que jo penso que pot ser cadascú amb el seu tamany, amb el seu consum d'energia que tingui, és evident, evidentíssim, i més els últims anys, que el que és la factura d'energia, d'electricitat, és important. És igual, si ets un diguéssim que ets un comerç més petit, doncs la factura aquesta serà més petita, però serà important dintre de la teva graella de despeses fixes de l'empresa, i a més són despeses que evidentment no et pots no les pots eludir, l'únic que pots fer és gestionar-les d'una manera de que et pugui sortir el millor possible. Vull dir que en aquest sentit recomanar-ho molt. Jo sempre penso que hi ha pocs comerços, no conec el tema a nivell d'indústria, que potser n'hi ha més, perquè és clar, les indústries tenen un consum energètic molt més alt i una facturació molt més alta, però a nivell de comerços jo penso que hi ha molts companys jo estic a l'Associació de Comerciants de Rubí, el Rubí Comerç i tal, i jo sempre em faig molt, diguéssim, ho recomano molt.
1: Fas bandera, eh?
0: Faig bandera perquè és una manera d'estar tranquil, és una manera d'alguna manera de el que dèiem abans, de també tenir un interlocutor, que això ho ha parlat la Clara i és una cosa important, perquè en una gran companyia és molt complicat sempre, de vegades, arribar a parlar amb una persona de que t'atengui per algun problema que puguis tenir. I després que les ofertes, aquestes grans ofertes, la majoria de vegades sí que és veritat que tenen alguna cosa amagada i que te'n descuides i al cap d'uns mesos no te n'has adonat i estàs pagant altra vegada més del que havies acordat. Uh-huh. I esclar, doncs això, home, ja tenim prou feina, no? I justament això que deies tu, el comerç petit, normalment autònoms, amb gent amb poc, empreses amb poc personal i que has d'atendre moltes coses, vull dir que ja tenim prou feina del nostre, que a més si tenim un servei com aquest que ens ofereix Rubí Brilla i que el tenim delegat i podem estar tranquils, doncs, ostres, una cosa menys. Ojalà hi hagués, doncs, altres també, no? Uh-huh. Altres serveis amb telefonia, amb no sé què, amb uh-huh. comunicacions, amb altres serveis que es pogués fer el mateix.
1: Uh-huh. L'Enric és protagonista d'un dels vídeos de la campanya. Ai, sí, diu.
0: Sí, perquè ahir vaig enfocar al carrer de Cal Gerrer, al mercat municipal, amb una pantalla que tenen, i anava amb cotxe i em vaig veure allà.
1: Què voleu transmetre amb aquesta campanya?
2: Bueno, al final és justament aquest vídeo fa uns mesos que està fet, però el vam treure ahir va ser el primer dia que sortia, sí que el vas veure en primícia. Era la idea treure'l, això, just quan tinguéssim que estiguéssim en aquest procés de renovació anual del grup de compra. Una mica és que aquest vídeo es veu a totes les pantalles del mercat, no? Hi ha diverses pantalles a dins dels equipaments municipals i algunes d'aquestes grans com el mercat i davant, aquí davant de la ràdio. Que el vegi tothom, amb una mica de sort, no? És una manera d'arribar a més empreses, a més comerços. En general, que deia, nosaltres tenim tant indústria com comerç. El comerç mig, de consums tipus domèstic i consums una mica més elevats, el comerç mig acostuma a ser el que té un percentatge d'estalvi més gran, que pot arribar més o menys al 20% d'estalvi en la seva factura. És un percentatge important. Llavors, amb una mica de sort, amb aquest vídeo que anirà apareixent en aquestes pantalles, doncs, bueno, atraiem una mica algú que ho vegi, que pugui estar interessat. I, si no, també l'Associació de Comerciants, com deia l'Enric, sempre ens ajuda molt també a fer campanya i a fer una mica de divulgació de tot això. I a veure si entre una cosa i l'altra aconseguim, doncs, que més empreses estiguin interessades.
1: Enric, i què et va animar a posar cara en aquesta campanya?
0: Que...
1: Haurem de demanar-te autògrafs ara,
0: No, ja ho saps que és que em deixo bastant, no?
1: Et deixes liar, eh? Sí. Et deixes liar.
0: No, és això que fa mesos, no?, que ho vam fer, això, ja fa bastants mesos, i que ens va dir, doncs, mira, si podem venir un moment i tal, i fer-te dos o tres preguntes per fer la campanya aquesta, i com que és el que estàvem dient ara, que és un tema que jo penso que és molt interessant i que, doncs fem-ho i ja està, no? Vull dir que no hi ha problema. No.
1: Clara, ara mateix, si una empresa de Rubí vol informar-se, sumar-se en aquest grup, què ha de fer?
2: Pot fer diverses coses. Trucar a l'Ajuntament i demanar per Rubí Brilla, que és, suposo, que l'opció més senzilla ara mateix. Llavors ja li explicarem com funciona tot i així. O escriure un correu. Puc dir el correu, no? Nosaltres tenim un correu que és rubi-brilla@ajrubi.cat. Pot escriure aquí. Si vol directament enviar les factures, les pot enviar. I si no, simplement escriure de dir vull informació sobre això, que ens donin les dades de contacte i nosaltres trucarem i els explicarem tot i els donarem facilitats per això, perquè ens puguin enviar les factures i poder fer aquest estudi.
1: Molt bé. Clara Gaia i Enric Pallarès, moltíssimes gràcies per estar-hi aquí avui en la darrera secció d'Energia. Ens veiem al setembre i moltíssimes gràcies per explicar-nos tot el tema del grup de compra agregada d'energia.
2: A vosaltres.
0: A vosaltres.

0: Temps dels esports amb el Cisco Lara. Bon dia, Cisco, com estàs?
1: Doncs molt bé, molt bé, molt bé, la veritat.
0: Que bé, estic sí, contenta. Sí, sí. Què ens dus avui?
1: Doncs estic molt bé perquè veig que el 20, el Juventud 25 de setembre, ha fet una molt bona plantilla de cara a la pròxima temporada i, per tant, si els equips de la nostra ciutat estan bé, un servidor també està bé, com no podia ser d'una altra manera. A més, és una plantilla gairebé tancada, només els resta doncs, incorporar un davanter per acabar de liquidar tot el que és la... els components, tant a porteria com defensa, mig del camp i davantera, a les files de l'equip que entrenarà el Santi Fernández, a la primera catalana, amb l'objectiu de la permanència. No és una plantilla de renom perquè el pressupost és el que és, així que lluitaran per mantenir-se una temporada més, la tercera consecutiva en aquesta primera catalana. Un 20 que, a més, sobretot l'aposta és Rubí. Gairebé tota la plantilla és de la nostra ciutat, a excepció...
0: Molt bé. És que veig que tens aquí tots els noms, no sé si destaques algun.
1: Bé, doncs, a excepció de Sant i Aitor Mata, que són els dos centrals que s'han incorporat i que no són de Rubí, la resta, estem parlant de 22 jugadors, formen part de la nostra ciutat. Molts que viuen des de petits, algun que viu a la nostra ciutat, malgrat que no va néixer ni va començar a viure a Rubí, però en definitiva que déu-n'hi-do. A destacar, doncs, Arnau, exporter de la Unió Esportiva Rubí, que s'incorpora al 20, així com Pablo Martínez, ex de l'Olímpic de Can Fatjó, que també arriba a les files del conjunt de la nostra ciutat. Bona plantilla, en termes generals. El futbol després et diu cap a on pot anar-hi, però si més no, les coses van bé. Entrevista amb l'Esteban Camino, director esportiu del club. Ahir parlàvem amb ell, avui ja està a la nostra pàgina web. Molt interessant aquesta entrevista perquè el que és doncs, qui porta totes les regnes del primer equip i del filial, del qual també en parlem, doncs ens explica cap a on va l'equip i també ens dona els detalls del per què el Quico Díaz no va continuar a les files del conjunt rubinenc després d'assolir la permanència. Ho tenia molt clar i volia mirar cap a un altre projecte. A l'Esteban Camino. Es pot escoltar a www.radiorubi.cat en l'apartat d'esports.
0: Perfecte, Cisco, doncs l'escoltarem. Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu. I ara no marxin perquè arriba el Toni Brau amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Ho escolteu bé, no? Sí, és aquest rotllo que ens transporta directament a l'estiu, a la cançó de l'estiu. De fet, ahir ja van començar aquesta sèrie de recomanacions musicals vinculades a aquesta mítica etiqueta de la cançó de l'estiu, amb aquella proposta que vam fer amb la rubinenca Helena Fajula i la seva formació Partiperes. Bé, les recomanacions de la temporada, les últimes recomanacions de la temporada del Rubi al dia vinculades a aquesta mítica etiqueta, la cançó de l'estiu. La canción del verano, un premi mai entregat físicament? Sí, sí, no hi ha hagut mai un trofeu ni un reconeixement específic de les GAE ni de ningú per donar aquest premi físic a algú, aquest privilegi. Però sí, sí que ha sigut un privilegi, doncs, històric, encara que impossible de saber exactament quina és la cançó de l'estiu de cada estiu, o potser sí, no? Perquè és tan evident que dius, clar, la cançó de l'estiu de l'any passat va ser tal. Doncs bé, amb aquest concepte de la cançó de l'estiu i segons los 40 principales, aquesta pot ser una de les candidates a la cançó de l'estiu 2026. La Graciosa, del senyor Quevedo, Ella Ya i Elvis Crespo. Ella Ya. La col·laboració entre el Tinerfeny i el mític Elvis Crespo, que diuen que combina la frescor urbana del Canari amb l'ADN festiu d'un dels reis de la música tropical. Una barreja que ja està conquistant playlists i xarxes socials. Doncs apa, aquí la teniu, cançó de l'estiu, La Graciosa.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Són les 10 del matí.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
2: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
5: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
6: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
7: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta. Experimenta.

Comencem per Shame i Temu. Des d'avui, cada paquet de Baix Cost pagarà 3 euros més. Potser ara descobrirem que comprar 5 coses que no necessitem surt més car que comprar-ne una que sí. El govern promet doblar els viatges diaris en tren d'aquí al 2040. Paciència, eh? Una notícia podria ser molt bona, sobretot perquè encara estem esperant que el 2026 arribin quan toca. Som un país optimista de mena. Primer prometem el futur, tirem pilotes endavant, després ja mirarem d'arreglar el present. També cada vegada més persones es treuen el carnet per conduir cotxes automàtics. Conduir, doncs, cada vegada és més senzill. El que continua sent manual és pagar l'assegurança, que per cert puja cada any. I acaba el procés extraordinari de regularització de migrants amb més d'un milió de sol·licituds, un milió de persones demanant papers per poder viure amb normalitat, perquè hi ha fronteres que es travessen en dies i finestretes que triguen una eternitat. I a Rubí, els veïns de les Torres continuen imaginant el futur del barri, mentre el comitè de B. Brown surt al carrer defensant els llocs de treball, perquè hi ha inversions molt importants, però poques són tan rendibles com conservar feina i una nòmina per factures, lloguer i hipoteca poder pagar. I acabem a Sevilla, on ha desaparegut un quadre de Sorolla després que els propietaris el deixessin uns minuts, atenció, al mig del carrer. Una demostració admirable de confiança en la humanitat, gairebé, no?, tanta com deixar una cartera plena en un banc del parc. Hi ha experiments socials menys arriscats. Si algun dia us cau a les mans un Picasso, no feu el mateix treball de camp, no anirà bé. I sobretot recordeu que els museus tenen vigilància, alarmes i seguretat per algun motiu ben important.

0: Tenim tres artistes també a la nostra taula quan passen 5 minuts de les 10 del matí per parlar i reflexionar de la tertúlia. Josep Milà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'home del POM, que parlarem del POM. Vicent Rabadán, bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Sílvia Castanyeda, bon
3: Hola,
0: dia.
3: Bon dia.
0: Amb tots vosaltres, també, trucant al telèfon del 93-588-5960, el telèfon del directe de la vostra ràdio pública, de la vostra ràdio municipal, perquè reflexioneu, perquè opineu, perquè ens ajudeu a configurar aquest crisol de mirades que hi ha, per parlar, per exemple, de premis d'estudiants, dels acomiadaments de B. Brown, de la calor, que acaba fonent doncs, el material dels trens. Això ha estat a Leipzig. O, per exemple, parlarem de Shane, parlarem de Temu, d'aquests 3 euros que s'han de pagar ara cada vegada que demanem doncs, alguna coseta, també de Rodalies, del carnet de conduir, a veure com us ha anat això de treure el carnet de conduir també en la vostra època, i d'aquest quadre, a veure si el trobeu. Després us explico com és el quadre, que té 2 de vaixells, per si el trobeu, perquè hi ha una recompensa per si el trobeu pel carrer. El José Malagón, qui està a la producció, qui està també a la direcció d'aquesta direcció tècnica de tot aquest programa durant el matí, és qui us atendrà i qui fa que escoltem doncs, aquest programa a través d'internet i de les ones.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Som-hi, que comencem ràpidament, perquè ahir vam parlar durant una bona estona de la Festa Major, però perquè em digueu, vosaltres si vau estar a la Festa Major de Rubí, les persones que ens escolten, que no siguin de Rubí, que siguin del Vallès, que sàpiguin una miqueta també què és el que poden gaudir l'any que ve i com ens ho passem aquí. Vau veure alguna cosa o no?
2: Jo a part del piró musical, que tampoc és que m'entusiasmi gaire.
3: Ui, el que ha dit.
2: No, clar, ja sé que vaig a la contra, però jo crec que els piró musicals en general estan sobrevalorats.
0: Els piró musicals estan sobrevalorats.
2: I això té a veure amb un cost brutal, però clar, qualsevol s'atreveix, diguem-ne, a qüestionar això.
0: Però ho estàs qüestionant, ho estàs fent.
3: Sí, sí, t'estàs atrevint. Ui, que agosarat.
2: No, jo simplement dic que estan sobrevalorats, no dic que no estiguin bé, però jo crec que és excessiu, sincerament. I, bueno, i després si vaig anar a alguna activitat, però tampoc no a gaires, perquè és que a més amb aquesta calor tampoc no convidava la climatologia a gaudir excessivament.
0: Clar, els espectacles que són més a la fresca, millor, a l'hora...
2: No, a la fresca no hi ha hagut.
3: A la fresca no hi ha hagut, però esteu molt grans per parlar així. Sou persones grans.
2: No, però el problema és que jo vaig gaudir de la Festa Major les primeres edicions. Després... com a treballador d'aquesta casa fa molts anys, ja no podia gaudir perquè havia de cobrir coses. Sí. Després vaig passar a cobrir-les com a periodista, però pel diari de Terrassa, i després fins i tot estava com a cap de premsa a l'Ajuntament de Sant Cugat i també coincidia les festes majors, amb la qual cosa tampoc em podia gaudir-ho. I després, en aquesta època, durant 32 anys, m'he passat hores i hores corregint pràctiques i exàmens dels alumnes. Amb la qual cosa, però la Festa Major...
0: Ahir ens va trucar el Quico Bull dient que hi havia un concert en un espai en el que donava molta calor i que la gent s'havia de posar justament a la gent a la part de l'ombra, perquè clar, la gent és que...
2: Sí, no, és que si no és allà, impossible.
0: Era complicat. Mira, a veure, digues. Oh, no, Josep, després la Sílvia Castanyeda...
3: Jo m'ho he passat molt bé.
0: Ja està.
2: Acabo
0: amb tu, perquè clar, per això, perquè jo sé que la Sílvia Castanyeda és l'alegria de la guanyada.
2: Ah, clar, és que és això.
0: És això. Vagi on vagi, s'ho passa
2: bé. El context és el de menys.
3: Home, ajuda't.
0: Ara anem del Vicenç, anem al Josep, a veure si pugem.
1: No, aviam, el passar-s'ho bé depèn de dues coses. Una és l'actitud que tu tens envers el que estàs vivint. I, per tant, em sembla que hi ha la Festa Major per si mateixa ja t'està demanant una actitud festiva. Aquesta és la primera. La segona és ja el que t'ofereixen. I he de dir ben clar que l'oferiment és difícil contentar tothom d'una manera o d'una altra. Llavors, avui està molt pensat des de cara massa a la galeria, però bé, la gent jove hi estan d'acord, doncs mira, escolta, no puc dir-hi gaire cosa en contra. Sí que puc dir una cosa respecte a això del concert. Això ja comença a demostrar que no estem preparant la ciutat, i ara vaig a la meva.
0: Arquitectònicament, ara
1: no,
0: surt
1: arquitectònicament,
0: la ben arquitecta.
1: I no estem preparant la ciutat de cara al canvi climàtic. I d'això ja fa més de 10 anys, o fins i tot 15, que els ecologistes ja ho deien. Després ho dèiem els mateixos arquitectes. No ens estan fotent ni punyetero cas. Ara hi ha el Congrés a Barcelona i el discurs és unànim. El concert de l'altre dia. Jo els vaig viure, aquests concertos, perquè m'agradava la música que feien i també vaig estar-hi. I no vaig poder-la disfrutar de la manera que tocaven, perquè l'espai, els arbres que hi havia només feien, per sort, ombra en els pobres que tocaven. Però la gent que mirava o estava escoltant suava, però bé, a base de bé. Llavors, Què vinc a dir amb això? Que hem de començar a pensar més enllà de la pròpia festa major, Vull dir que l'oferta que es pugui fer, que pot ser bona per uns o no, perquè no tothom és, doncs és igual, però si l'escenari, l'espai que han d'ocupar, no està adequat, doncs és més. Jo, per exemple, vaig fer un tuit l'altre dia que em vaig moderar fins i tot, en el que vaig anar al festival de la Regina Carmeli, que està molt bé, i allà vaig detectar que ningú havia pensat en obrir portes perquè hi hagués l'aire corrent, ningú va pensar en posar uns ventiladors portàtils gegants, que això els lloguen per 4 duros, ningú va pensar en res de tot això. I la pobra canalla que estava allà d'això, anaven avisant que si algú es troba malament, que ens ho diguin. I dius, ostres, si la prevenció ha de ser del propi, de la pròpia gent que està actuant, però els que subministren el servei, que és un servei, deixar el pavelló és un servei de la ciutat envers algú que està fent una activitat, si els que subministren el servei no tenen la capacitat d'entendre i de veure que estan fent, que estan jugant amb la salut de canalla, nois, no anem bé. Ja he posat la part crítica.
3: No surto amb vosaltres de festa, ja t'ho dic.
0: Sí, no, ahir portem un parell de dies ja també parlant justament d'això, no? De la necessitat d'adequar, de que hi hagi també més zones verdes, més arbres, més zones amb tendalls, amb ombra a les ciutats en general.
1: Es pugui llegir el meu article d'avui?
0: Sí, ho he estat llegint ara mentre estava preparant justament la tertúlia. I justament ahir, quan parlaven d'aquest tema, va ser quan va trucar el Quico Güell per justament fer-nos conscient, no?, d'una mica d'aquesta situació. I una cosa important també que has dit, no?, que el primer és l'actitud. Està clar que depèn molt de com estiguis interiorment. Si interiorment estàs agitat, estàs amb certs problemes, tu te pots anar, potser, al Disneyland, t'apropa el Mickey Mouse, te ve a felicitar, a dir-te alguna cosa maca, i si tu estàs perdint malament i estàs en una situació complicada, el que acabaràs dient és, vaja, una el Mickey Mouse que me ve a molestar, que me ve no sé què, no sé quanto. En canvi, si estàs, sí, assetjament, vaig a denunciar-ho, vaig a posar una reclamació i vaig a fer-te. I si la mateixa situació, tu estàs amb una pau, amb una calma superxula, te fas una foto, escolta que em va venir el Mickey Mouse, i es va fer una foto amb mi, quina sort, no? Són aquestes dues formes de veure, i que això depèn del teu també estat interior, de com estàs percebent les coses, no?
3: Jo sí que vaig trobar una cosa malament de festa major.
0: Però no anaves a dir coses bones?
3: Sí, però
0: deixeu-me acabar.
3: L'únic dolent de festa major de Rubí és la sensació de FOMO que tens, d'allò de pèrdua. FOMO, allò que et perds, la ràbia que et fa on no pots estar. O sigui, tu estàs aquí, però tens ràbia de no poder estar allà, també. Aleshores, tots els concerts són a la mateixa hora, i el divendres que vaig fer un... anem a fer un... a la plaça de la guitarra, que feia més jazz, més... Després vam anar a la del Porro al Rock, però clar, em vaig perdre la Fórmula Quinta. No podia estar tot arreu. I aquesta sensació de guix el que m'estic perdent... És...
1: Però això no és dolent, això és bo. Això vol dir que hi ha oferta.
3: Gaudim.
0: Clar, això té, també té la gràcia de que si no t'agrada un, al mateix temps està succeint l'altre. Clar, el problema és que t'agradin tots dos.
3: Sí, i, llavors, bueno, i a mi que m'agrada tot, no? Com ja he deixat clar. No, ha estat una festa superxula. Dissabte... la sensació, la felicitat de tancar Versió Impossible, això, bueno, és que només la Festa Major de Rubí.
0: I xocolatada? Vas fer xocolatada?
3: No, mai no la faig, perquè clar, és que tinc una edat. Tinc una edat, les 6:30, no ho he fet mai, la xocolatada. Sí que m'he quedat, o sigui, podria estar, ja era l'hora del xocolata, però la veritat que les cues són massa grans. Sí, no sé si algun cop, però jo he vist que quan pujant a Can Fatxó n'hi ha una xurreria, i potser en aquesta, però també n'hi ha cues. Yeah. És que n'hi ha cues a tot arreu. Sí. Sembla, són molts a Rubí, molt xulo. I l'altra única pega, sí que és veritat, la calor. Però, bueno, trobem eines, eh? Tenim Venus i nosaltres com a entitat que vam fer l'actuació el diumenge a la tarda no vam poder anar a vestir amb el vestit regional perquè el nostre vestit...
1: Però acabes de dir una frase interessant. Tenim eines, vol dir resignació. No
3: és veritat. Pues no, tenim eines. Anem amb menys roba. Sí, anar amb més roba, encara més bonic. Sí. Més divertit, més bonic, perfecte.
2: Bueno, no sempre.
3: Si a sobre anem mullades, ja ni t'explico. Tot puntuabó, tot verd.
0: Perquè no hi ha un vestuari folclòric d'estiu?
3: No,
0: per l'inventari, no.
3: No. Sí, no, nosaltres no en tenim. I en el món del folclore gallec sí que és veritat que hi ha alguns tipus de vestits més d'allí o de rasos, de sedes, però tampoc no. Per un dia com aquest diumenge, impossible. Si de fet anàvem amb samarreta negra i anàvem molt a calorit, se feia molta calor.
2: Bueno. No, però és que s'ha de tenir en compte que Galícia tenia la temperatura i la climatologia que tenia.
0: Mai ja tenia.
3: La tenia.
2: És que ara ja no...
3: Ara tampoc.
0: Clar, si estem parlant justament també d'aquests tramvies en Leipzig, que per la calor doncs ha sortit una substància que és allò que deia el Mariano Rajoy, esos
3: ilillos de plastilina.
0: Sí. Doncs que ha acabat impregnant tot el que són els 300 quilòmetres de tramvia. No sé quants tramvies també ho està. Ostres. Estic buscant tot. Estic buscant, a veure on és.
2: És que
0: 50 vehicles.
3: Però aquí,
0: netejat,
3: aquí...
2: No,
0: a
2: Leipzig.
0: A Alemanya.
2: Clar,
0: que... La calor fon el material que segella les vies del tramvia a Leipzig. I Natural Survey a París van haver d'aturar classes perquè estaven a 40 graus, a Alemanya també, és a dir...
1: Sí, però jo aquí faig una valoració bastant diferent. Aquests països no estan a punt per la calor, però et puc assegurar que els hi costarà poc posar-se al dia, perquè ja tenen una morfologia de ciutat plena de verd, plena de llocs que estan a punt. Altra cosa és que els ha agafat amb els pixats al ventre. Però, si continua, els hi costarà ben poc. París, per exemple, és una de les ciutats que li costarà menys. El que passa és que, esclar, ara ha sigut notícia durant aquests dies que han tingut aquesta pujada de calor, ha sigut notícia. Però els hi costarà poc quan tinguin d'adaptar-s'hi ja. A nosaltres he de dir ben clar que, tot i que ens posen com a exemple de que nosaltres sabem dissenyar les ciutats pel més calor que fa, però no és veritat, i no ens estem adaptant a la velocitat que ells ja estan a punt.
0: Però hem batut rècord de calor, eh? Malgrat l'hivern ha plogut, la temperatura va ser més alta i tenim en aquests primers 6 mesos, crec que un rècord centenari de calor.
1: Això va més, eh?
0: I va més. I ara ho relaciono així breument també amb l'article que has escrit tu amb el POUM, que està relacionant les zones verdes justament amb les ciutats, amb la calor, no?
1: Sí, jo, si vols, encetem el tema.
0: Encetem el meló. Encetem el meló i després anem a xinguitar.
1: Jo, quan parlo del POM, he de fer una distinció molt clara. Una cosa són els tècnics i l'altra els polítics que els donen les instruccions. Ho dic perquè moltes vegades es confon els tècnics que redacten com a ser ells els redactors de lo que el ciutadà no acaba de veure clar. He de dir ben clar que hi ha instruccions polítiques o per defecte o per omissió, per dir-ho d'una manera. Però no carreguem contra els tècnics perquè em consta, o sigui, la primera d'això que faig, els tècnics fan la seva feina ben feta. Hi ha instruccions per fer el que estan fent. Llavors, dit això, els mateixos tècnics en la memòria fan un redactat molt interessant que no sé si l'ha vist ningú, que és que actualment la llei diu que les ciutats han de tenir 20 metres quadrats de sòl per cada 100 metres quadrats construïts. De sol verd, perdó, per cada 100 metres quadrats construïts. Rubí, oh, sorpresa, té 70 metres quadrats de zona verda per 100 metres quadrats construïts. I, home, això compleix de sobres. Doncs no. Els mateixos tècnics expliquen que aquests 70 metres que representa que hi ha estan els boscos del Serra de Galliners, estan els torrents de Campi de la Serra, estan en llocs que el ciutadà no té un accés directe i a quilòmetres de casa seva. Llavors ells mateixos fan una distinció entre el que és zones verdes així entre cometes i zones verdes i posen un adjectiu que se'n diu intensiu per aclarir que l'intensiu és el que està a prop de casa. I l'intensiu que està a prop de casa no compleix amb res, sobretot els barris. Llavors, el barri, per exemple, de la zona nord, no sé si està en 4 metres quadrats per cada 100 metres quadrats construïts, el mercat està en 6 o 7, les torres està a 0. Llavors, això què diu? Diu que el POM no està tenint en compte la gent que viu actualment a la ciutat. La gent que viu actualment a la ciutat, que són 80 i tants mils, vol veure en el POM una millora de la seva ciutat i de millora de les seves condicions de vida.
0: Però deixa'm que et faci una pregunta. En aquests barris, que aquesta arquitectura ve heretada de fa molts anys, com fas complir, i que no hi ha un espai, perquè no pots tirar cases a baix,
1: es pot fer el que es vulgui. Amb urbanisme... La Via Laietana es va fer d'un dia per un altre, eh? Van dir, la Via Laietana l'obrim i d'això. A Barcelona tenim un exemple molt clar, tot i que jo políticament possiblement no estigui a prop d'ells, però les Illes Verdes de Barcelona són un exemple claríssim d'adaptació de la ciutat...
0: Però les Illes Verdes no s'ha construït una zona verda. El que han fet és
1: agafar les zones lliures, sí, i fer-les verdes. Doncs,
0: Però verdes no vol dir que hi hagi verd.
1: Sí. Estan posant-hi per terres, estan posant-hi arbres, això ja és verd. Que no ens faci por a ser traumàtics, primera. Segona, que no ens faci por a que totes les zones lliures que hi han, perquè n'hi ha moltes, es converteixin en verd. Que no ens faci por que molts dels carrers que són negres, asfaltats, i que produeixen una calor impressionant en els edificis que estan al voltant, omplir-los d'arbres. Que no ens faci por. Això fa por. Fa por perquè resulta que li han fotut en l'aire un aparcament a un militant de no sé quin partit. I això, acaba així. Llavors, aquesta por... Si el polític de torn li diu al redactor del pla, converteix-me aquest barri que ara té 4 metres quadrats de zona verda per 100 metres quadrats construïts, que arribi a 20. No pateixis, el tècnic trobarà la fórmula, la trobarà segur. I vaja repte amb un arquitecte.
0: 93, 58, 59, 60. Si opineu igual o diferent.
2: Arran d'aquesta història, recordo una xifra que a mi em va deixar bastant... No està avorrit, perquè un ja estava acostumat a tot, però que demostrava molt a les clares aquesta... No sé com definir-ho. aquesta supeditació absoluta, diguem, dels tècnics, i en tot cas, jo diria, jo parlaria de complicitats moltes vegades dels tècnics. És a dir, els tècnics no són tan innocents. És lògic que Josep Milà...
1: Jo els defenso.
2: Bueno, vale, em sembla perfecte perquè és el paper que t'ha tocat jugar durant tant temps.
1: Vicenç.
2: Però ara deixa'm parlar
1: jo vaig acabar el jutjat per ser qui era.
0: Deixa parlar Vicenç i després...
2: Deixa'm parlar a mi, que tu fas unes perorates que no vegis.
0: A veure... Mira que li he dit breu, eh?
2: Ja a veure, jo recordo un cas a Rubí de tenir en compte, diguem-ne, per comptar metres de verd, comptar, diguem-ne, la gespa que es podia posar en els talussos, diguem-ne, de la via del tren en algun polígon. Això és un deliri. Per molt que hi hagin instruccions de que has de quadrar no sé quants números en el POUM al final. I és un deliri. Per tant, no m'estranya que ara, diguem-ne, l'aspiració que es pugui tenir en molts llocs, per exemple, de Rubí, és posar parterres o posar arbres, home, que tampoc no podran ser, diguem-ne, excessivament meravellosos, perquè és que en parterres no poden créixer gaire.
0: Estic d'acord amb
2: criteris en general. Ara, instruccions dels polítics?
1: Per omissió.
2: No, clar, per omissió. Imagina't, el que és el llenguatge. No. Hi ha instruccions per omissió.
1: No, deixa'm dir-te una cosa. Deixa'm dir-te una cosa.
0: Per omissió.
1: Deixa'm dir-te una cosa.
3: Si és per omissió, no són instruccions.
1: Ara us diré com. Jo vaig estar treballant en aquest sector i vaig fer aquesta feina. I he de dir ben clar que quan ho veia, ho deia. I quan ho deia, em deien que si era de l'oposició. Cosa que em va costar, doncs, acabar molt malament allà on estava. I he de dir ben clar, i això ho vull recalcar, que la gent que hi ha actualment són més conscients del que ens puguem imaginar tècnics. El Vicenç està parlant de l'època on representa que hi havia un govern progressista que ho feia veure.
2: Sí, estic parlant de fa molts anys.
1: De molts anys. I que... Els tècnics
2: abans d'aquest segle
1: formaven, els tècnics formaven part, no diré de l'executiva, però quasi del partit que manava. Llavors avui he de confirmar, tret d'algun que pugui tenir alguna afinitat, avui puc assegurar que els tècnics són absolutament neutrals i fan la seva feina ben feta. Ho dic perquè això és perillós, perquè jo quan he anat a debats i així, amb el polític li va de meravella que li posin un tècnic al davant. És que el tècnic, i el pobre tècnic el posen al davant, que això ho estan utilitzant permanentment, jo m'hi vaig trobar moltes vegades, i llavors has de fer arts i mànigues per no contradir els teus pensaments i alhora fer veure el que no és.
2: O sigui, la quadratura del cercle.
0: No s'està portant aquestes idees, per exemple, amb un dels projectes importants, que és la transformació de l'avinguda de l'Estatut, en una zona que sigui més verda, mira, més espai per la ciutat. Pregunto per com està dissenyat.
1: No. Mira, un estudi previ de la necessitat...
0: Que el trànsit estigui molt més regulat, fer-la més de la ciutat.
1: La paraula pacificar és una...
0: T'he dit transformar, eh?
1: Però la transformació ha de ser una transformació contundent. La transformació amb adjectius són eufemismes. Els eufemismes serveixen per moltes coses. Per dir-ho d'una manera, un estudi de necessitats de zona verda en la zona en la que es demostri el dels 20 metres quadrats i així, no existeix. No existeix. I si existís... No li farien ni punyetero cas, ho dic perquè si mireu la pàgina de l'Ajuntament...
0: No va en aquesta línia, tu creus que no compleix... Tu creus que no compleix la relació que hi ha d'haver de zona verda, i estic parlant d'aquest projecte, perquè són els nous que estan tirant cap endavant, en l'avinguda de l'Estatut?
1: No, taxativament.
3: Però sí que et semblen zones verdes les de Barcelona.
0: Amb els parterres.
1: Sí. No, aviam. No confonguem. Entre haver-hi asfalt a Barcelona i omplir-ho de parterres, i, no, i cap cotxe, només els que han d'accedir a casa, és molt diferent que fer un projecte on es diu pacificació, passen els mateixos cotxes i pocs arbres. Això no és el mateix. O sigui, podem fer una comparació, eh? La podem fer. És més, jo moltes vegades, quan parlo així, dic, escolta, porteu-me no opinadors, sinó experts. Perquè opinadors sovint ens trobem... Jo opino, dic, ostres, noi, i sense desmereixer l'opinador. Però el coneixement és bàsic. Jo només convido a la gent que vagi actualment a la trobada d'arquitectes. 10.000 arquitectes, tots unànimament d'acord, no poden estar equivocats, dic jo. I tots pregonen el mateix. Llavors, i és més, aquests dies està sortint al diari. Què passa? Que els arquitectes hem perdut molta capacitat d'opinió perquè hem estat sempre a les ordres de... I llavors, automàticament, poc, encara que estiguem convençuts d'una cosa, poc podem fer. He de dir ben clar que en aquest moment aquesta cultura de naturalitzar les ciutats és obligada, perquè el canvi climàtic ja hi és. I molta gent diu, ostres, és que això ho pot fer, ho han de fer Europa, ho ha de fer... No, les ciutats també ho poden fer. No poden, ho han de fer. I aquest és un dels buits que tenim actualment. I acabo amb el POM. El POM està molt centrat en els nous creixements i molt poc en la gent que està vivint a la ciutat. Molt poc.
0: Doncs...
2: Sí, no, jo estic fonamentalment d'acord amb aquesta visió, que és que la planificació urbanística s'ha centrat absolutament en el creixement. De fet, renovar planejament urbanístic era sinònim a créixer. I jo sempre els explicava als alumnes una mena de metàfora que jo cada dia me la crec més. Els hi preguntava, ells, pobres innocents, quina forma hi ha a la naturalesa de creixement continu? Clar, gent molt jove, és lògic, diguem-ne, que no tingués ni idea. Jo els hi deia, malauradament, el càncer. Fins que aquest creixement s'atura amb la mort de l'hoste. Vale? Doncs és que això es pot aplicar, aquesta mena d'axioma de que sense créixer no es pot desenvolupar urbanísticament una ciutat. Ho sento, però és que és així de dur. La gent es dedica sobretot a fer projeccions, diguem, de la població, necessitem tot això, però bueno, és que la pròpia projecció del POUM actual a Rubí és bastant demencial. És a dir, per 100.000 persones només de creixement previst, es necessiten no sé quants milers, diguem-ne, d'habitatges. Dius...
1: 7.000.
2: Com?
1: 7.

0: d'acord amb el Josep, la població actual, en resum, que es foti.
1: I cap a on està previst aquest creixement d'habitatges?
2: Cap a Can Pujol, el Pic Aguilera, el Vapornou...
1: Vale.
2: Sorpresa, aquesta me la van explicar la setmana passada, jo encara no he pogut veure el document definitiu, perquè no està petjat, les Torres Maçana, que estan protegides, que tenen una fitxa de patrimoni d'un nivell de protecció important, doncs allà també hi van pisos. Bé, hi ha una colla de punts de creixement d'això. I no sols això, també hi ha els creixements previstos en l'antic pla general a dins la pròpia ciutat. Que aquests planejaments tenen la seva lògica perquè els seus propietaris ja tenen uns drets adquirits. Uh-huh. No com Can Pujol, és més, Can Pujol, en el moment que hi declaren 2.000 habitatges, abans de fer-hi res, ja els han multiplicat per 4 el valor del sòl. O sigui, deien que...
1: Clar.
3: Deixem-me recordar primer els telèfons, per si volem participar en aquesta tertúlia. Ara anirem a per més temes. Parlaves també de façanes protegides. Les façanes estan protegides, llavors.
2: Façanes i edificis sencers.
3: I edificis sencers, però llavors no es pot
2: construir. Bé, hi ha moltes...
3: Sí, sí. En una zona,
2: hi ha, però, hi ha tot, no? El pla de patrimoni, que jo sóc molt crític del pla de patrimoni, sobretot perquè el nivell d'actuacions que tenim a Rubí ens coarta molt la llibertat
3: creativa. Però em refereixo que allò no significa que vagi a terra, sinó que es construís.
2: No, tal com, pregunto, tal com diuen, van a terra i fan pisos, tal com m'han explicat, tal com estan dibuixats. Sí, segur.
0: No, és que no tindria sentit donar-li una sortida com a pisos i mantenir els edificis. Sí. A banda que els edificis estan ja absolutament destrossats.
2: No, però...
0: Però bueno, aquesta és una altra. És a dir, com s'ha gestionat el patrimoni? Doncs és que no s'ha gestionat. S'ha passat absolutament.
2: Home, aquí a vegades la paraula respecte, que l'utilitzen molt sovint quan els diuen una cosa que no els agrada, és ben clar que se l'apliquin. Perquè el respecte envers la història de la ciutat, envers el patrimoni que el poc que queda, és bastant nul.
3: A mi aquí el que passa també, jo us dic com a testimoni de tertúlies, o a vegades escoltar les tertúlies, és que segons com, per exemple, amb el casino, es diu, hòstia, és que s'ha gastat una dinerada en mantenir un casino, una façana, que allò no tenia res de valor. Per exemple.
2: Bé,
3: i després escoltes
2: amb això
3: també,
2: discrepo.
3: Espera, jo t'ho dic el que escolto. I després sí. També escoltes segons, perquè hi ha opinions per tot. Em refereixo a que a vegades xerrem i diem coses, no? I de vegades diem, hosti, no, mira, és que allò sí que té un valor o un patrimoni, no? Que de vegades es diu... Es critica una mica amb la brotxa gorda.
2: El casino, com a edifici, té el seu valor patrimonial i arquitectònic.
3: Però jo ho he escoltat molt.
2: No, aviam, però tornem a estar amb lo de sempre. Les opinions dels cunyats, que em sap molt de greu dir-ho així, són molt poc respectables. I em sap greu dir-ho així, Perquè
3: però em refereixo, que... segons què, és el que dèiem abans,
2: mira,
3: no? Segons la forma de mirar, allò té
2: valor.
3: No.
2: Hi
3: ha d'haver-hi un punt objectiu que digui, veritablement, això té valor.
2: Aquí és on te reivindico l'expertesa. L'expertesa i el coneixement. I el reivindico. Perquè si ens hem de basar en opinions, a mi m'agrada, a mi no m'agrada, i ben clar que... O sigui, fixa-t'hi bé el que estic dient. Jo sóc dels que pensa que la història del casino no és precisament de les millors que tinguem a Rubí. Representat sempre la dreta, l'ultradreta, i d'això. Però l'edifici, per si mateix, representa una època, representa una mena de paisatge, és, aviam, pel mateix motiu... Jo també vaig dir l'altre dia que la Sagrada Família era una mica... doncs pel mateix motiu, el que no faré mai serà perdre el respecte d'aquell edifici, d'aquella manera de fer o d'aquell valor, m'enteneu? Llavors, dir que no té cap valor és molt agosarat.
3: Sí. Doncs... Va,
0: absolutament d'acord. És a dir, qüestionar el casino... Una altra cosa és que qüestionis, diguem-ne... tot el que s'ha invertit i aquesta mena d'ínfula faraònica, diguem-ne, que ha envoltat això per part, diguem-ne, de la voluntat que ho ha volgut tirar endavant, peti qui peti i invertir-hi, invertint el que calgui.

0: I després, jo continuo insistint, en el tema dels equipaments, l'important no és tant el que es gasta o el que es rehabilita, que també ho és, sinó després l'ús que se'n fa.
1: Però jo sí que estic molt d'acord amb tu.
2: I ho lliguem també amb la transformació de l'Avinguda de l'Estatut, que jo crec que va cap allà, en aquest increment de zones verdes.
3: Això és el xocolata del lloro. O sigui, no, aviam, parlar de l'Avinguda de l'Estatut com una solució a la zona verda de la zona de la zona de la Serreta és somiar. Convido a qui vulgui a fer números. I quan dic no, és que ho dic perquè, a més, amb urbanisme és molt fàcil, perquè els números són fàcils de fer. Si es medeix la superfície...
2: Però tu no tens que va en aquell camí.
3: Que va, home, que va.
2: Què dices?
3: No, mira't el projecte, mira't el projecte. Hi ha més paviment que zona verda. Els números canten. I, evidentment, clar, que si hi ha una cosa que és fàcil de mesurar en urbanisme, és les superfícies. I, per tant, i el número d'arbres. O sigui, només comptant això, ja n'hi ha prou.
1: No, jo el que sí que penso és que sí que és veritat que nosaltres estem aquí opinant, tertulians, i no tots tenim coneixement de tot. És clar que no. I cadascú pensem i opinem segons ens va. El tema dels focs de final de festa, per mi, els diners millors invertits. Jo me'n recordo al Covid, que no podia, l'any del Covid, l'any del confinament, que no van haver-hi festes, i jo des de la meva finestra vaig tenir la sort que es podien veure els focs i es van mantenir. Mira, tant se val el que costin. A mi em van donar la vida en aquest moment. Però aquesta és la meva opinió, i puc entendre perfectament que n'hi hagin d'altres. En temes d'urbanisme, que no tenim tanta informació ni tant coneixement, probablement no. Però si a mi ara em dius que per posar més zona verda a Rubí hem de llançar terra a edificis, també et diria que no, sense conèixer la situació.
3: Sense conèixer-la.
1: Però, no sé si m'explico, entenc, que no tinc tota la informació.
3: Si es fes un bon treball de camp, on s'identifiqués, on es pot recuperar, on es pot rehabilitar. Pensa que rehabilitar...
1: En un moment en el que falten habitatges, que no, ho sabem, espera. Que tenim un problema de persones que no tenen on viure...
3: Has anat a la base de l'engany, l'habitatge.
2: Però és una necessitat, no és
3: sí,
2: un engany.
3: Sí, però qui et diu que...
2: Amb joves, persones grans...
3: Sí, sí, però
2: grans,
3: mira,
2: 50,
3: la primera cosa que
2: 60...
3: va fer el director del pla d'aquest, i que després no he tornat a sentir més a parlar-ne, és: hem detectat tants habitatges buits a Rubí, hem detectat tants llocs on es pot, on té potencialitat de créixer a dins del poble, hem detectat que convertint els habitatges de planta baixa en, o sigui, les plantes baixes en allò, i sortien la tira d'habitatges, la tira. En canvi, com que amb els que es construeixen en llocs nous ens donen, que això no és dolent, ens donen un 60 o un 70% de protecció oficial, que ja ho veurem, que això no serà veritat, això no m'ho crec. És que no m'ho crec.
2: Josep, tu viuries en una planta baixa?
3: Jo visc en una planta baixa.
2: D'un local?
3: No, un local... no li diguis mai a un arquitecte que una planta baixa no es pot habilitar com habitatge.
2: Bé, però una planta baixa que sigui es pot
3: una planta baixa que tingui llum. Home, és que ha de complir... L'altre, mira, m'has tret un altre tema que també els arquitectes ens
4: queixem. Perquè volia que...
3: No, però és que m'ho acabes de posar.
0: Però és que no està parlant de soterranis.
3: Estic parlant
1: de... Les plantes baixes que només tenen cara cap a un costat, no entra llum per l'altre.
3: No, no,
2: però... Plantes baixes a Barcelona que només tenia una finestra.
0: I a Madrid es lloguen uns cuchitrils de 10 metres per...
3: Un altre tema...
2: A veure, de què estem parlant?
1: Però això no és habitatge.
3: Un altre tema que els arquitectes...
2: Són habitatges.
1: Són, però no ho havien de ser.
3: Un altre tema que els arquitectes reclamem és que és molt... El decret d'habitabilitat és un decret molt, molt fluix. I es pot donar decret d'habitabilitat amb uns mínims massa mínims. Mm. Una de les coses que reclamem... Ah, però què passa? Que el que fa negoci, que són els nostres clients, per cert, no li està bé, perquè no pot treure un puesto on entreia 10 habitatges, ara només en treurà 3. Clar, aquesta és l'altra. Per tant, no donem per fet que és una aberració. Canviem l'aberració.
2: Anem a canviar el tema, perquè jo volia parlar dels Premis Miquel Segura, que reconeixen una seixantena d'estudiants, també el docent Jaume Parres...
1: El quadre. El robatori del quadre.
2: Espera't un moment. Sí, ara anirem també al robatori del quadre. Anem a escoltar, per una banda, a l'Anna Maria Martínez, l'alcaldessa de Rubí, i a la Montse Capdevila, la directora de Serveis Territorials Educatius.
4: L'educació és la millor política pública que podem fer. És la que genera més oportunitats, la que redueix desigualtats i la que prepara a les persones per afrontar els reptes de futur. I quan una ciutat aposta per l'educació, inverteix en futur. I a Rubí sabem molt bé que l'educació i la formació canvien vides.
5: El món canvia ràpid, ho veiem cada dia, no? Però hi ha tres coses que no, que sempre tindran valor i que les porteu i les heu portat a sobre, que són aprendre, adaptar-se al que hi ha a cada moment i, sobretot, no deixar mai de tenir aquesta curiositat per tirar endavant. I veient-vos avui aquí, sincerament, el futur del Vallès Occidental i a Rubí fa molt bona pinta.
2: Seixantena d'estudiants que van rebre aquest dimarts homenatge institucional per les seves bones notes al curs passat, segona edició d'aquests nous reconeixements a l'èxit educatiu, Miquel Segura, que van omplir el Teatre Municipal de la Sala per celebrar els millors expedients de cada institut rubinenc del curs 2025-2026, i van haver també, doncs, després actuacions, espectacles de dansa i música també, doncs, de l'escola local Dinàmic Crescendo, i també del grup local Indubio. Volia parlar també justament d'aquesta importància, d'aquest reconeixement, d'aquest posar en valor també aquest esforç en aquest acte institucional a tots aquells estudiants, no?, que treballen i que després, doncs, es troben amb aquesta gala, no?, de premis. No sé què en penseu vosaltres.
1: Jo vaig estar l'any passat a la gala aquesta, perquè a la meva nena li van donar un premi d'aquests. I va ser superxulo. Com sempre a la meva vida, però és veritat. Mira, em fa... I molt bé, eh? I penso que... Penso realment que és necessari o... poso en valor que es facin aquestes coses, perquè estem perdent una miqueta en el jovent, no en tot, però en part del jovent i també en la nostra generació, en general, en la nostra societat, el valor de l'esforç. Però, sí, o sigui, penso que és important el valor de l'esforç, penso que és important la formació, penso que és important, sí, però per una altra part, cada cop menys, crec en la meritocràcia, en quan més t'esforcis, millor t'anirà la vida o aconseguiràs tot. No sempre té a veure, però sí que està clar que si no el poses de la teva part, és molt més poc probable que aconsegueixis res del que vols. Jo amb els meus fills i jo mateixa durant la meva etapa formativa, el que intentava mantenir era, i quan vaig escollir la carrera i amb ells hi dic, escolliu alguna cosa d'estudiar que us agradi, però que us agradi ara, que us agradi d'estudiar-la, perquè no sabeu mai on acabareu treballant, què acabareu fent en el futur. No penseu en aquesta etapa de la vida, tot i que ho és, però no esteu sempre pensant que esteu formant i preparant el vostre futur. No, la vida després vindrà. Gaudiu i esteu contents en el que feu ara i canvieu tot el que hagueu de canviar si podeu, si la vida us deixa.
2: Vicenç, com a formador...
0: No, a mi em sembla que reconèixer, diguem-ne, aquest esforç i reconèixer, diguem-ne, amb aquests premis uns treballs més que dignes, està bé. Una altra cosa és, diguem-ne, el rèdit polític que sempre tenen aquestes qüestions. I a veure, i ho dic no des d'un punt de vista simplement demagògic o populista, no, dic que tot i que els municipis no són els que tenen possibilitats d'invertir-hi, perquè no és una competència directa, bastant fan els municipis en invertir en educació el que poden, però és veritat que les administracions fa molts anys que s'omplen la boca, i de qualsevol color polític, sobre el tema de l'educació. L'educació és fonamental, l'educació és la inversió de futur, l'educació... Però sí, però estem en els mateixos percentatges d'inversió que fa molts anys, que estan molt lluny dels que estan a Europa.
2: Però una cosa és la política I el govern municipal, una altra cosa, és qui té les competències,
0: sí, però
2: que és la Generalitat,
0: però
2: que depèn d'unes altres diners... Però
0: són... els discursos acaben sent els mateixos. I està molt bé, no? I a tothom li encanta posar-se medalletes. Però després, a mi m'agradaria més valorar que els recursos es poden repartir en quantitat de persones. I després, a partir d'això, sí que hi ha alumnes que tenen més profit, que s'hi esforcen més...
2: Mm. Són dues competències diferents, jo? No? Una és la de govern català i el govern espanyol, que són qui pot destinar els milions que demanen i que s'han demanat a les vagues d'educació per tota una sèrie de necessitats, i després què pot fer el govern municipal? Dintre, podrà fer dintre de les seves competències municipals amb les escoles, i ara això ja seria un altre meló del que
3: jo,
2: podem...
3: Jo vull dir,
2: no?
3: Coses. D'entrada... molt bé per la canalla que treuen aquests premis, se'ls ha de felicitar i així. I enllaço amb que he trobat els discursos de les governants que he trobat a faltar aquesta felicitació envers aquesta canalla. Han parlat molt de que tot anava bé, cosa que és mentida, per tant millor ometre-ho, almenys si més no sí que és discret. I en canvi he trobat a faltar que millor no sé si millor l'han fet aquest, i millor vosaltres el tall no l'heu posat, no ho sé, era igual m'he llançat, però de totes maneres dir que tot va molt bé i que aquí tot va molt bé, això em sap molt de greu, però vaja, no fa falta dir-ho gaire fort, no d'això. A nivell local sí que es poden fer coses, sí, molt. Obrir zones perquè la canalla pugui anar a estudiar, fer activitats, organitzar activitats que complementin la feina dels mestres. Jo me'n recordo, estic parlant de l'any 79-80, que no hi havia professors d'educació física a les escoles. I des de l'Ajuntament es van crear grups de treball voluntaris per anar a fer esport a les escoles. De la mateixa manera que es fa això, es poden fer moltes altres coses. Dius, oh, és que ja no és la mateixa època, ja no... Escolta, l'imaginació, el poder que dic. Pensem una mica més, imaginem una mica més i mirem a veure què podem fer. Si tenim pressupost que es gasta avui en aquests... que no es gasta, o sigui, milions de superàvit en beneficios. Si tenim pressupost, per què no dediquem aquest pressupost a coses que en aquests moments... Oh, és que la competència és dels altres i les escoles bressol, per exemple. És que la competència és dels altres i, per tant, no ens hi hem de ficar. Sí que ens hi hem de ficar mentre les competències siguin incompetències. Llavors, per tant, i exemples n'hi ha. Per tant, si hi ha exemples i hi ha hagut accions que es poden... Doncs per què no es fa? Noi, aquí torno a estar amb el d'abans. És que no se'ls hi ha acudit. Doncs mira, noi, em sap molt de greu que hi hagi poca imaginació a l'hora de governar.
2: Els que han tingut imaginació, sobretot quan han vist un quadre, no, que hi havia dos vaixells, ja us dic, dos vaixells en una platja emmarcats amb fusta envernissada i un passepartout blanc. Un passepartout és aquesta, també se li diu el passepartout, sí. Se li diu Maria Luisa també.
3: Ah, sí. Bueno,
2: això és la Maria Luisa. Que és aquest petit marc que rodeja tot, doncs, la pintura, no? És una cartolina entre l'obra i el cristall, és això, perpertus, que jo no sabia què. Resulta que crec que era una mudança, deixen un quadre pintat per Joaquim Sorolla. És un quadre, a més, que està dedicat a la família dels que li han robat, pel pintor valencià. Està autografiat. I llavors els van deixar a la porta d'un garatge en ple centre de Sevilla, dissabte, 5 de la tarda, no només... Clar, després van anar a pel quadre...
1: Dues coses.
2: Sí, i llavors algú, suposo que no deuria saber, que era un Sorolla, va veure el dibuix maco de les... Clar, ple estiu a Sevilla, amb la calor que fa, no ho sé, veus dos vaixells en una platja, en un quadre, i dius, això és per mi?
3: No? Jo no me'n passo.
2: No ho sé si tenia en compte el
3: valor que té. Jo no me'n passo que sigui un descuit de dos minuts. No me'n passo.
2: I, o menys, potser menys, potser 30 segons.
3: No me'n passo.
2: Perquè allò que dius... I, clar, és un quadre de petit format. No, sí. No, llavors...
1: Fàcil d'emportar-se.
2: Clar, va desaparèixer, vés a saber si qui ho ha... agafat, robat, segrestat...
3: Tenien assegurança?
2: Demanat en préstec.
3: Tenien assegurança?
2: No, no diu absolutament res. Jo suposo que no, perquè han penjat una sèrie de cartells al centre de Sevilla oferint una recompensa a qui trobi el quadre. No, clar, no, un però... quadre valorat entre 30.000 i 60.000 euros, no sé quanta recompensa...
3: 1.000 euros.
2: Dic perquè, mira, per les
3: això,
2: vacances...
3: A la mateixa, la la mateixa asseguradora, si hi ha assegurança, la mateixa asseguradora és la que posa els...
2: La recompensa.
3: La recompensa, esclar, per no tenir de pagar.
1: Jo penso que hem de tornar a valorar, no sabem el que tenim, vull dir, de debò algun de debò hi ha alguna persona que passeja, veus un quadre i dius, hosti tu, és un Sorolla, és car, molta educació veig en les persones que estan robant. Jo bueno, si no veig que està signat, i fins i tot jo miraria, veuria la signatura Sorolla i diria, esto es falso.
2: Mira,
1: com no pot ser de debò?
2: Perdona, això el van deixar en una vorera, aquesta família de Sevilla, mentre carregava el maleter del cotxe abans de sortir del viatge. O sigui, anaven de viatge. Tu t'imagina't, no sé, el nen, mama, ¿dónde pongo el cuadro? Déjalo ahí.
1: Bueno.
2: No, déjalo ahí un momento, el cuadro. Que... Buah, ja està. O sigui, allò que venen... Tal... Nene,
1: no, però
2: el cuadro,
1: torno a creure en la humanitat. Si una persona a les 5 de la tarda a Sevilla, amb la calor que fa, o sigui, que una persona totalment random, passejant, sap que aquest quadre petit... És robable.
2: És
1: de Sorolla? Té un rèdit. Doncs torno a creure en que de debò tenim molta educació. A nosaltres, un cop anant de vacances amb els pares, els nens, tots al cotxe, era per veure'ns, se'ns va oblidar el caminador del iaio al mig de la carretera, perquè per entrar era com el Tetris, havíem d'estar asseguts, aleshores el caminador anava sobre de la mare, no sé què, vam sortir, i anant per Lleida ens truca la veïna, que en mitat de la carretera heu deixat el caminador del iaio.
2: Aparece un caminador del iaio.
1: I vam tornar a recollir el caminador.
2: I estava el caminador.
1: I estava.
2: Home, clar, és que no és com
1: un quadre de Sorolla.
0: El caminador no era un Sorolla.
3: Aquesta història dona per molts relats, però molts, eh? Vull dir que hasta fins i tot una novel·la de ciència...
1: Sí.
3: Una novel·la negra. Vull dir que, per tant, el relat vés a saber.
2: Hosti, és que és molt fort. Que... No, res, ens queden 4 minuts. Sou de comprar enseny, em temo, en AliExpress?
3: No.
2: No ho fet servir mai?
1: Mai?
2: No. Mai?
3: No. Bueno...
1: Jo sí!
2: Que a partir d'ara... A partir d'avui ja, 3 euros. Resulta que l'aeroport de Lieja rep cada dia 5 milions de petits paquets. Segons la Comissió Europea, l'any passat van arribar a la Unió Europea 5.900 milions de paquets d'aquestes característiques, amb un valor inferior a 150 euros, i a partir d'avui hauran de pagar aquests paquets una taxa de 3 euros per producte.
3: Quasi 18 milions d'euros, mira. Veus?
2: 3 euros per producte.
1: 3 euros és una... més del que val la meitat. Clar, de les coses del...
2: Per això ho deia, no? També quan feia lo del sonet, el sumari, clar, normalment comprem cosetes que són... i que venen de la Xina, amb una petjada ambiental increïble, perquè tot el que compres una cosa, i després més si la retornes. No?
1: Sí.
2: Perquè de vegades ve de la Xina, triga no sé quants dies, i després dius, ai, és que no, i la retornes.
1: Sí.
2: Que llavors és quan t'ofereixen, escolta, que si te la quedes, te fan un descompte de 3 euros, sí, i t'abonem 10 en la propera compra. Saps? No estic m'inventant, eh?
1: Però sí, sí que és veritat.
2: Però
1: o queda-te-la, no, sí, vale, tant se val.
2: No, però clar, la despesa ambiental que es fa és enorme. Aquesta nova taxa és temporal, vigència 2 anys, fins que es completi la reforma duanera de la Unió, perquè a partir de llavors tots els productes amb un valor inferior a 150 euros pagaran els aranzels normals que corresponguin a cada producte.
3: Sí, però ells poden ser cèntims.
2: Sí.
3: O sigui, 30 cèntims, 10 cèntims, vull dir, si un arancel... Jo el dels 3 ho veig bé, el dels 3 euros.
1: Jo no ho veig malament.
3: Ho veig bé.
2: Clar, perquè, ja...
3: perquè és que eliminarà molta, molta petjada, així és de claudic. Mm-hmm. I aviam, és que ja, al final, si no es fan accions d'aquest tipus, estem convertint el planeta, ja ho veurem, en diòxid de carbó.
2: Que hem d'acabar. Jo us vull agrair la presència als tertulians dels dimecres, els que esteu aquí també, a la Rosalia Viader, a la Montse Clemente, al Josep Maria Pijuan, a vosaltres tres, Josep Milà, Sílvia Castanyeda, Vicent Rabadán, que cada setmana, com a mínim, heu vingut una vegada, de vegades, doncs a dues, segons les necessitats que ens quedem sense. Tot això amb la voluntat de fer servir el vostre temps de vida per passar-lo aquí, a mig del matí, sense cobrar res, o sigui, el meu agraïment profund per les tertúlies i per ajudar-nos a reflexionar, que va ser bon estiu.
0: Estem fresquets, sobretot ara amb la calor estem fresquets.
2: Refugi climàtic.
1: Està bé aquí, però, està molt bé.
0: Això és refugi climàtic.
3: No, però no ho podem dir gaire fort, perquè això no deixa de produir...
2: Bueno, sí, però mira, en certa forma és un refugi climàtic.
3: Nosaltres
2: estem aquí
3: ara amb els arquitectes reclamem poder fer edificis que siguin autosuficients, que no generin, que no gastin energia. Tenim exemples, eh?
2: Bueno,
3: aquí Rubí algun.
2: I aquí al damunt tenim plaques solars, que les van instal·lar fa 3 o 4 anys, o més, potser més, però jo amb el temps estic... però sé que les van posar justament per això. Que moltes gràcies també de part del José Malagón.
6: Sí, gràcies.
2: I us deixem amb els serveis informatius. Bon estiu. I amb l'Albert Soler, que continuarà el Rubí al dia.
1: Gràcies.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Una seixantena d'estudiants van rebre ahir un homenatge institucional per les seves bones notes al curs passat. La segona edició dels nous reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura van omplir ahir el Teatre Municipal La Sala i va celebrar els millors expedients de cada institut rubinenc al curs 2025-2026, tant de batxillerat com també de formació professional i programes d'inserció laboral. Aquests reconeixements són l'evolució dels antics premis, els millors treballs de recerca. Ara reconeixen els més de 60 noms que corresponen als millors expedients acadèmics. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
3: L'educació és la millor política pública que podem fer. És la que genera més oportunitats, la que redueix desigualtats i la que prepara a les persones per afrontar els reptes de futur. I quan una ciutat aposta per l'educació, inverteix en futur. I a Rubí sabem molt bé que l'educació i la formació canvien vides.
2: Aquest nou format de la gala també contemplava un homenatge a la trajectòria de docents destacats de Rubí. Enguany la menció va anar a parar a Jaume Parres. El docent ha dedicat la seva vida professional com a mestre d'educació secundària, batxillerat i formació professional, ha estat director durant anys de l'Institut La Serreta i ha lluitat com a activista per l'escola pública. De fet, l'organització ha decidit reconèixer Parres per la seva trajectòria professional exemplar, pel seu compromís amb l'educació pública i per haver contribuït a formar persones dins i fora de les aules.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 des d'avui mateix per la retirada de les rebaixes dels carburants. Així ho ha exposat el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, Albert Campadaval. Segons els càlculs d'aquesta agrupació, efectes pràctics, a partir d'avui, omplir el dipòsit d'un vehicle de 60 litres de capacitat serà uns 6 euros més car en el cas de la gasolina i uns 1,8 en el cas del dièsel. El president de l'Agrupació Catalana ha explicat que aquesta vegada han funcionat molt millor les coses que no pas amb la guerra d'Ucraïna i també ha parlat de la situació d'ara i la d'agost i setembre.
4: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre el combustible, perquè tenim el barril de Brent que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran. Amb la qual cosa, si la cosa no es reactiva, pues entraríem en una certa estabilitat.
2: Recordem que a partir d'avui hi ha canvis, tal com ha aprovat el Consell de Ministres aquesta setmana, bàsicament es comencen a aixecar les mesures per contenir la inflació als mercats energètics.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports, el Venti treballa per a una última incorporació i tanca la plantilla. Siscu Lara García.
5: Un davanter és el que encara està buscant Esteban Camino, el director esportiu del Club Joventut 25 de Setembre, per acabar de tancar la plantilla de cara a la pròxima temporada, després de les 10 baixes que s'han donat de la campanya que tot just ha acabat i les 8 incorporacions que hi ha hagut fins ara, amb doncs, la continuïtat també d'homes importants d'ara ja fa unes quantes temporades al 20, que continuarà a la Primera Catalana, un equip al qual doncs, s'ha confeccionat amb els ajustos que s'han de fer amb respecte al pressupost amb què es compta, però que s'intentarà doncs es refermi en aquesta categoria, la que ja serà la tercera temporada consecutiva en aquesta doncs Primera Catalana, ara amb Santi Fernández a la banqueta. Hem parlat de cap a on apunta, de com serà l'equip i fins i tot doncs les explicacions del perquè de la marxa de Quico Díaz quan va acabar la temporada amb Esteban Camino en una entrevista que podeu trobar a la nostra pàgina web.
2: Tornem amb més informació de Rubí, de la nostra ciutat, al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
6: Separar correctament els residus a casa.
0: reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
6: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Rugbi al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, entrem a la recta final del Rugbi al dia. Ja sabeu, la part més magazinera del programa. Avui parlem de cinema i de solidaritat. A partir de 3:15 parlem de la jornada de solidaritat amb Palestina que organitza Rugbi Solidari per demà. Núria Rivera ens farà 5 cèntims de la jornada, que constarà de balls, d'activitats divulgatives i també d'un sopar de germanor al crac. Avui els convidats musicals són el grup Blondie. Un dia com avui, un 1 de juliol de 1945, va néixer Debbie Harry, que és la cantant d'aquest grup. De fet, tothom coneix o la coneix a ella com Blondie, però en realitat era un grup. Farem agenda com cada dia, perquè encara queden 2 concerts i 2 monòlegs del Random. Tindran lloc aquest cap de setmana i us farem 5 cèntims també una miqueta abans de 12:15. I ara, en uns minuts, saludem els organitzadors de l'Infest. Es fa els dies 10, 11 i 12 de juliol. Com sempre, és un passi de pel·lícules, una part de festival i de concurs, però també passis de pel·lícules fora de la programació i activitats fora del festival. Una activitat que s'ha consolidat a la ciutat i que és molt esperada cada estiu. Com sempre, us recordem que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rugbi al dia.

0: Quan s'acaba la festa major encara queda una activitat típica de l'estiu a Rubí. Estem parlant de l'Infest, el festival de cinema de terror, fantàstic i fric que s'ha convertit, com dèiem, en un clàssic molt esperat cada estiu. Per parlar-ne tenim amb nosaltres un dels organitzadors d'aquest festival, de fet una de les cuques de l'Infest. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ja tenim amb nosaltres la cuca de l'Infest, falta l'altra, no penseu que...
1: M'ha abandonat, m'ha dit que no podia venir, que estava molt ocupat, però jo crec que està de vacances.
0: Ah, unes vacances pre-Infest.
1: Unes vacances pre-Infest que porta tot l'any igual.
0: Clar, tot...
1: Sí. Tot l'any.
0: Tot l'any,
1: o sigui,
0: de vacances.
1: Jo intento quedar amb ell. Va venir el pre-Infest i d'aquella manera.
0: Ja.
1: Borratxo.
0: Què dius?
1: Una altra vegada.
0: És que... Bueno, ja se sap, con las cucarachas no se puede contar.
1: Ja.
0: Parlem de l'Infest, ja sabeu que és una de les activitats consolidades de l'estiu i una de les coses més esperades és, d'una banda, aquest pre-Infest que dèiem i de l'altra, l'anunci. Aquest any el claim era, després d'11 anys de terror, mort i destrucció, volíem descansar.
2: Marina Mort, Ciudad de Mutaciones. Un món de serveis de luxe inclosos. Més de 100 restaurants i barra lliure amb bufets. Tractaments de bellesa, vistes esportives i nens gratis. Tot per tu. Inverteixi en salut. Inverteixi en qualitat de vida.
3: Marina Mort, que guai!
2: Gaudeixi del balneari científic més mortal d'Europa. Marina Mort, Ciudad de Mutaciones, dígame.
0: Senyora Cuca, cada any us supereu amb l'anunci. De vegades vau fer aparèixer a mig Rubí a l'anunci, aquesta vegada amb aquest, com era, Marina Mort, una activitat, dèiem, que està consolidada a la ciutat i que va néixer una mica, no direm que mig en broma, però m'imagino que no us imaginàveu que arribaria a consolidar-se d'aquesta manera l'Infest, no?
1: Nosaltres ho fèiem com fem tota la vida, per fer-ho, perquè ens agrada. I a partir d'aquí, doncs, la cosa va anar a més. I no sé, crec que va ser a partir de la tercera edició que vam dir, ostres, aquí hi ha mucha gente. Bueno, sigue. Va arribar l'any de la Covid, ho vam fer igualment, amb moltes mesures de seguretat, fou increïble. I després d'això, no sé, és que acaba com molt ple el festival. Estem supercontents, ve molta gent, continuem rebent un munt de curtmetratges de tot el món i no sé, estem molt contents.
0: És que és per estar-ho. Tot això que porta penjat són les xapes de l'Infest de
1: sí,
0: cada any. Eh?
1: Cada any, quan acaba el festival, em poso la de l'any. Llavors, em falta la d'aquest any només, si arribo. O sigui, hi haurà un any que no arribaré i a partir d'aquí ja està. Però per ara estic arribant.
0: Va, parlem del programa. Dèiem, divendres, dissabte i diumenge a l'Amfiteatre del Castell.
1: Dijous, divendres i dissabte.
0: Vale, perquè feu una prèvia més a més, no?
1: O sigui, el dijous fem els Premis Fora de Pla, que són curtmetratges o no, poden ser també videoclips o de qualsevol gènere, del Vallès. I després, el divendres i el dissabte, fem el que seria l'Infest, que són curtmetratges de terror, fantàstic i fric.
0: Parlem de cadascuna de les activitats. El Fora de Pla és una d'aquelles activitats que heu anat ampliant o heu anat sumant el que deies, no? A partir de la tercera edició us vau adonar que això ja anava en sèrio. No és que abans no anés en sèrio, però que estava tenint un ressò important i vau incloure aquest Fora de Pla que també triomfa molt a la comarca. Em refereixo que és molt esperat a la comarca.
1: Sí.
0: Els que no vivim a Rubí sabem que la gent d'altres ciutats ve a Rubí.
1: Sí, al final va ser un premi que va néixer a la sala. Vam dir, per què no fem una mena d'Òscars del Vallès? Va anar molt bé i després vam dir, doncs, ho arrepleguem tot i ho posem dins del festival el dia abans. I la veritat és que molt contents. També perquè al final acabes coneixent a molts directors, directores del Vallès que potser doncs a vegades no tindrien aquesta visibilitat que han de tenir.
0: Tot i que som una comarca molt de molt director i directora, entre d'altres coses, perquè tenim aquí l'escola de cinema, i les dues cocapitals també fan molta activitat de cinema. Potser Rubí no feia tant, i gràcies a l'Infés ha fet certa, o ha donat certa visibilitat al cinema. Ho dic perquè, clar, és que no tenim cinema.
1: Exacte. No sé si hem ajudat d'alguna manera, però sí que estic content. A l'última selecció gairebé tots són o de Rubí o de Terrassa, cosa que em posa especialment content perquè no hi ha ningú de Sant Cugat, i això sempre és un plus.
0: Esto ya es noticia.
1: Esto mola un montón. Però que al final hem vist, doncs, que han vingut de diferents indrets, i sempre hi ha algun de Rubí, sempre.
0: Que bé. Va, parlem de la programació, de la programació del festival, que és la que sí entra en concurs. Cada dia hi haurà, si no m'equivoco, el podcast de l'Ignasi Muñoz. Serà la primera cosa, o el que obrirà, diguéssim.
1: Exacte,
0: l'Infés, a les 10 de la nit.
1: A les 9 comença el podcast, on l'Ignasi parla de cinema i aquestes coses que ens agraden, i després, a partir de les 10, quan ja s'ha fet de nit, comencen les projeccions i comença l'Infest.
0: Parlar de totes les projeccions serà impossible, però més o menys, jo sempre us pregunto, quants us han arribat aquest any?
1: Mira, de Fora de Pla no me'n recordo. No són tants, però de l'Infest jo crec que serà uns 350, una cosa així.
0: Quina passada, no? Perquè sí, recordo que vau començar amb poc més d'un centenar, que ja semblava
1: que ja
0: molt,
1: estava molt bé.
0: Que ja pensàvem, però 350 són molts, i a més, de llocs, no diré que iverosímiles, però, home, que crida l'atenció, no? Que la gent enviï de l'altra banda del planeta, no?
1: De qualsevol, o sigui, jo soy de la ESO, entonces la geografía es fatal para mí, però arriba de països que ni idea que existien, la veritat. Aquest any, igualment, tenim molt curt nacional,
0: sí,
1: i també tenim algun francès, de Bèlgica, d'Itàlia, dels Estats Units, de països... No hi ha ningú país especialment raro, però sí, de tot arreu.
0: Va, repasso així per la gent. Divendres, Te Debo Una, comença amb Te Debo Una, un espanyol. Dogs Reign, també d'espanyol. Pobre Marciano, aquesta és de França. Tinieblas, també espanyola. Open Mic, també espanyola. Deies,
1: aquest,
0: hi ha molta,
1: sí,
0: producció.
1: Aquest no sé si és argentí o espanyol, però sí, el director crec que és argentí i la productora espanyola.
0: El Fantasma de la Quinta, també espanyola. El Retrovisor, espanyol. La Reifa Hasta Que Acabe.
1: Aquest és de Terrassa, de fet. Ahí lo dejo. Sí.
0: I a més, s'anuncia com un aniversari infantil a Rubí.
1: Sí, bueno, porque es una rara.
0: Ya estamos con el encasillamiento.
1: Vull dir, son chavales que están bebiendo, yo lo veo tal cual.
0: Solamente en la comarca es en Rubí. En el resto, no ocurre eso. Monstruo, d'Espanya també.
1: Aquest és del director que l'any passat va guanyar el Premi del Públic, el curtmetratge que es diu Ghosting, que de fet l'hem posat a la Festa Major, que va agradar molt, i doncs aquest any ens porta aquest curt.
0: I s'acaba amb Depredador, que és, atenció, un curtmetratge de Javier Freser.
1: Sí, el de Campeones. O sea,
0: toma ya.
1: O sea, flipa, el chaval tiene que estar flipando, diciendo, he ido al Infest, por fin. O sea, toda su carrera ahora llega...
0: Se premió Goya y no había ido
1: claro,
0: al Infest.
1: Ahora llega a la cima, ahora sí.
0: Ahora sí, le van a reconocer. I cada dia acabeu amb un concert, en el cas del divendres, és Alvin i les Mariques.
1: Un clàssic. O sigui, no sé què dir-te exactament. M'han dit, què punxareu? No ho sé. Ah, posa això, no sé si tens allà la descripció.
0: Una xoni, una moderna i una perroflauta punxaran música que una xoni, una moderna i una perroflauta punxarien.
1: És el que prometen, doncs ja està. Són fantàstiques. I el següent dia ve Hombre Lobo Internacional, que és... Ostres, que és un tio que va amb una màscara d'home llop, que toca la bateria, la guitarra i canta. És com l'Estella, però con más pelo. I ve de Mallorca. Espero que porti ensaïmades.
0: Segur que sí. Ostres. Segur que està pensant precisament en això.
1: Jo l'aviso.
0: Dissabte, alguna cosa a destacar? Hi ha Amira, que també és espanyola. Vinc a tornar-ho. El meu joc, Angle Mort, Time Flies, Chair, que és dels Estats Units, Genita en Apuros, francesa, Deep Spot, dels Països Baixos, La Paciente Desconocida de Freud, espanyola, Borbula, o una cosa així, espanyola?
1: Jo tampoc sé com es pronuncia, però és que...
0: Porgulla, quan... deu ser, no?
1: No ho sé, però quan el vegis diràs, oh, que asco, és fantàstic.
0: Sí, és un curtmetratge sobre un gra.
1: Sí, maravilloso. Bueno, l'infest sempre con la cultura, som així.
0: Home, us presenteu com el cinema de terror fantàstic i freak i jugueu molt amb aquesta part més freak, no?
1: Una mica sí. Jo, bueno, de fet, crec que és la gràcia del festival. Hi ha molta gent que ve i que pensa, ostres, és que jo... pensava que seria o molt gore o molt de terror, i a mi aquestes coses no m'agraden. I després ho passen molt bé, perquè al final ese friki és cachondeo, estem tota l'estona igual.
0: I és una cosa que no es dona moltes vegades, no? Sobretot en un festival, perquè els festivals de cinema sembla que hagin de ser una cosa com molt seriosa, molt erudita, molt elitista, i vosaltres intenteu que no sigui això, que sigui... anar a passar una bona estona a l'amfiteatre, un divendres, un dissabte a la nit, no cal que siguis un gran expert.
1: Exacte, no, o sigui, cuanto más loco, mejor. Vull dir, l'any passat van començar a entrar Harleys a l'amfiteatre, gente bailant, és molt estrany en tot, però ens ho passem molt bé.
0: Sí, sí, i ho feu passar bé. Dèiem, cada cop aneu afegint coses, una de les que vau afegir és l'infest infantil, el petit infest, que també ha funcionat molt bé, suposo pel camí, perquè les cuques van tenir cuquites i es van adonar que els nens i les famílies també necessitaven el seu espai, no?
1: Exactament. Aquest any hem posat Robot Dreams a la biblioteca de Rubí, que per cert els hi donem les gràcies perquè sempre estan superdisposats i disposades a tots, és fantàstic. I sí, portem 4 o 5 anys posant allà una pel·li de caire infantil, familiar, i estem molt contents, la veritat. I les meves filles també.
0: Sobretot, no? I esteu, feu també, o heu fet al CRAC la celebració del desè aniversari. De fet, el CRAC, la ciutat en general, segueix l'infest i us espera, no? En certa manera, el pre-infest va anar també molt bé, no?
1: Jo crec que és el millor de l'infest. Més enllà, algú dirà, és el cinema de qualitat. Bueno, sí, també, però realment el millor és que veus que tota la ciutat està com... doncs això, que demanem uns patines elèctricos i te dicen, sí, te lo dejo, però estàs seguro? Sí, te lo dejo. Vull dir, a la gent està com molt al nostre costat, és fantàstic.
0: Parlem també del jurat, perquè no els havia vist. Veig que ja sempre teniu algú del Tot, perquè el Tot col·labora de forma molt, molt activa, en aquest cas és la Marta Casas, però a banda d'això teniu el Pablo Pagán i el Xavier Major, explica'ns una mica.
1: Ostres, això ho prepara el meu company, però el Pablo Pagán és el guanyador de l'any passat? Sí, muy bien. I el Xavier Major és un tio que ha escrit un munt de coses, sí o no? Me da mentira, sí. Lo pone ahí, sí. Que ha escrit un munt
0: de
1: coses.
0: Sí, a més el vam entrevistar, és de Rubí, tot i que ara no viu a Rubí. És...
1: Ostres, entonces hay que eliminarlo. Tendré que... Bueno, ya
0: veremos. Bueno, pero no vive en Rubí por circunstancias del trabajo.
1: Bueno, espero que sea serio la cosa. Vale, ya li preguntaré.
0: I el que dèiem, però fa molta ciutat, perquè nosaltres el vam entrevistar i va venir perquè viu a Osona, em sembla que viu, que és on fa de mestre de primària, i va venir a explicar-ho aquí a la ràdio.
1: Jo no el conec personalment, el correc de correus electrònics, però més enllà de que el tio és un gran professional, sembla molt bona persona.
0: Sí. Sí, sí, igual demasiado buena persona a vosotros,
1: ya.
0: ¿Eh?
1: Es que esto es terrible.
0: No sé si él se lo ha pensado.
1: Ya, y potser no ens coneixia. Bueno, és igual.
0: Clar, l'heu parlat per telèfon.
1: Clar.
0: Ja. I no s'ha visto de esa guisa. No s'ha visto de esa guisa. Vale. Per si algú encara no sap què és l'infest i ens està veient, no només de Rubí, sinó de fora, què li diries, per què ha de venir a l'infest? Què és... ja ho hem explicat una mica, però per què l'infest és tan interessant i... no és com qualsevol altre cinema, festival de curtmetratges dels que es fan aquí a prop o lluny.
1: Per començar, és gratis. I això està guapo.
0: Esto es importantíssim.
1: O sea, és gratis. Tu arribes allà, entres gratuïtament. Si vols prendre't alguna cosa, hombre, pues sí, vas a tener que pagar lo que... Però quiero decir, és gratis. Tindràs curtmetratges d'arreu del món d'una qualitat fantàstica. I jo crec que al final és que s'ho passaran bé, és que estic 100% segur, o sigui, l'ambient és molt guai. Al final el cinema, ara mateix tothom veu cinema des de casa, Netflix, no sé, però mola que sigui en comunitat, no? I de vegades ens costa una mica anar al cinema i a l'aire lliure pots prendre't alguna cosa, no sé, hay gente tirando petardos y cosas, es guay, es guay.
0: Y después las sorpresas, ¿no?
1: Y después las sorpresas. Las sorpresas. A mes yo tiro un montón de camisetas, las regalo todo el rato, o sea, es todo súper gratis.
0: Todo súper gratis, muy bien. No sé per què, no sé per què us heu inventat un anunci, podem dir todo súper gratis.
1: Todo súper gratis.
0: Per cert, que amb el tema entrades, suposo que no hi haurà problema, no cal, no cal fer reserva.
1: És entrada lliure i ja està, i endavant. Pensa també que el castell té un aforament, no sé, són 2.500 localitats, o sigui que en principi anem bé.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Espai. Tot acaba, perquè estem parlant tota l'estona de la part de cachondeo i tal, però això al final és un concurs, entre cometes, és un festival en premi, vaja.
1: Sí, el primer premi diria que són 1.000 euros. El guanyador. El segon, és que aquest any hem augmentat els premis, llavors ara potser m'equivoco. El segon premi crec que són 300 i el premi del públic em diria que també són 300. Igual no. Són 350, no sé. Bueno, el que lo gane pues ja lo recibirà.
0: Bueno, però els directors i sobretot els que comencen són tan pobres que 300 euros
1: és una meravella.
0: L'alegria, no? Què és el que us diu... Ara que ja, com dèiem, està consolidat, què és el que us diu la gent, és a dir, els directors, els que poden venir, els que, amb els que teniu relació, perquè molta d'aquesta gent es passa el dia anant de festival en festival, al final, sobretot quan comences, bueno, hi ha alguns consagrats, no? Però quan comences, sobretot el que et serveix és per fer currículum i per posar he ganado este, concurs, este festival o este otro. Què és el que us diuen, quines sensacions tenen de l'Infer respecte d'altres festivals?
1: Clar, els directors, les directores no sempre venen perquè de vegades si són dels Estats Units, pues, no,
0: clar, és
1: no
0: gratis paga. Però no pagais.
1: No, claro, no tanto. Però sí que han vingut, jo recordo com es deia? Ai, no en recordo el nom, era Viqueira el cognom, era de Galícia, crec. I el tio va venir fins aquí i no sé si ha vingut una o dues vegades i s'ho ha passat increïblement bé. Llavors, jo el que veig és que els directors, les directores, els que venen s'ho passen molt bé i els que no venen, quan veuen les imatges, els vídeos del festival, diuen que sembla increïble. O sigui que supercontents.
0: Jo no sé si ens queda alguna cosa més a dir de l'Infest, de per què la gent ha d'anar, de què és el que es trobaran... Potser que és el que li queda per fer a l'Infest, no? Perquè dèiem, home, cada any us supereu intentant ser originals, mantenint el nivell. Teniu encara projectes per fer més gran l'Infest? O...
1: Sí, però al final depèn molt també de la... Puedo decir, sí, és igual. Depèn molt de la voluntat
0: claro, si
1: política, claro, claro, de la voluntat política o del consistori. O sigui, nosaltres, el que és la qualitat dels curs... Està superbé la selecció d'aquest any. A mi m'agrada més que la de l'any passat. I jo crec que en aquest sentit no hi ha cap any que diguis ui, aquest any eren més fluixos. Per mi no. I el que són les activitats, doncs igual, és que si no fem més és perquè no podem, però al final fem tot el que es pot, no? I jo crec que es veu molt clar a les entrades. O sigui, la Cuqui i jo entrem cada any d'alguna manera idiota a l'escenari i cada any és com ho podem fer per a que sea más loco todavía. Estem intentant trobar un helicóptero, però hem pensat que podria ser perillós. Però estaria guapíssimo. La qüestió és que ese és es l'espírit del festival, no? Que al final és intentar fer-ho el millor possible i anar més. Com millorar? Jo crec que al final depèn de l'Ajuntament 100%, perquè nosaltres... crec que estem donant el 100% o 150% de vegades.
0: També treballen gratis.
1: El què?
0: També treballen gratis.
1: Sí, bueno, les cucaratxes no, perquè tenemos un sueldo de 3.000 euros mensuales aproximadamente, però el resto de los ompalompas que nos rodean, que han de veure els curs, que han de fer les coses de les samarretes, tota esa gente no puede cobrar y claro...
0: Bueno, es el capitalismo.
1: Es el capitalismo, se lo cobran las cucaratxes otra vez.
0: Bien buscado. Al voltant de quanta gent està, o sigui, organitza l'Infest, perquè deies, clar, això és una cosa que es treballa durant molt de temps. Ara veurem la materialització, però clar, s'han de rebre aquests curtmetratges, s'han de veure, s'ha de fer una primera selecció...
1: Mira, com a organització, potser som 8, però després hi ha moltes persones que col·laboren. Potser no participen en la resta, però es posen a veure curtmetratges. O ens fan la gràfica. Aquest any l'Òscar Cerezo ens ha fet aquest superpòster. Llavors no et sabria dir. Si ens anem a tota la gent que col·labora, l'Uri de Petados, per exemple, ens fa les entradilles esas de los cortos. No et sabria dir. Com a organització serem 7 o 8 persones. I després tota la gent que ens recolza.
0: Dèiem, està consolidat entre el públic, però també entre els artistes o la gent que es dedica això a la ciutat, que moltes vegades està a la part del darrere i no es veu, però que col·laboren també de forma gratuïta.
1: Totalment.
0: Doncs, Cuca de l'Infés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que no tirin molt insecticida i raid. És per no dir marques. Home, us podrien...
1: Bueno,
0: teniu molts... Sí. Molts patrocinadors, però...
1: Sí, no, cartell, mai sí. Ho hem provat, perquè això és com l'enemic final, no? Però estaria guai que posessin pasta. O sigui, és... Sí, ho provarem. L'any vinent ho provem.
0: Això us queda per fer. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
0: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Passen gairebé 3 minuts de 2:15 del matí. Dèiem que avui els nostres convidats musicals són el grup Blondie, perquè un 1 de juliol de 1945 va néixer Debbie Harry, la cantant d'aquest grup. L'èxit de Blondie va arribar al 1978 amb el seu tercer àlbum, Parallel Lines, que incluïa, entre d'altres, el senzill Heart of Glass. La cançó es va convertir en un gran èxit internacional i va ajudar la banda a aconseguir una fama massiva. Lògicament, altres èxits destacats de Blondie són One Way, Another i Atomic, i aquest Call Me, que és el tema musical que avui escoltarem. Va tenir una vida molt curta, aquest grup. Dèiem que va triomfar el 78 i es va separar el 82, però es van tornar a trobar el 97 i des d'aleshores han seguit en actiu de més o menys intensitat. Com dèiem, escoltarem Call Me, segurament un dels temes que més us sonen.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Cada dijous, Rubí Solidari organitza una protesta, reivindica la pau i doncs s'hi oposa a totes les guerres a la plaça de l'Ajuntament a les 7 de la tarda. Aquests darrers mesos, a més, amb especial atenció a Palestina, i demà, a més, fan una jornada no només solidària, sinó de germanor en Palestina. Per parlar-nos d'aquesta acció tenim a l'altra banda del telèfon a la Núria Rivera, que és vicepresidenta de Rubí Solidari. Núria, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica, dèiem que cada dijous feu aquest acte d'oposició a les guerres, aquest acte per la pau, però intenteu, doncs, de tant en tant, que sigui una mica especial, que no només sigui una protesta, sinó que hi hagi també divulgació. La última vegada, em sembla que va ser quan va venir la Nadia Ghulam, que explicava el seu testimoni, i en aquesta ocasió heu triat una fórmula més lúdica, podríem dir, oi?
2: Sí, bueno, primer una petita puntualització, que és que vaig ser vicepresidenta fins l'any passat, però amb aquesta junta vaig canviar i he deixat de ser vicepresidenta, però bueno, que això no és cap problema. I sí, doncs anem fent cada dijous aquest acte, ja fa uns quants anys, de fet. I en aquesta ocasió resulta que les companyes de la Floresta feien una rebuda d'aquest grup de palestins, un grup de 10 ballarins que van també treure els adults, 3 ballarins molt joves, nois i noies, des de 15 fins a 21 anys, i ens van fer la proposta de si podien venir a Rubí a fer una actuació. Ja ho havien fet una altra vegada, i vam dir encantats que sí, i a més de Rubí Solidari, també estem dintre d'un grup que ja quan va començar aquesta ocupació, guerra, genocidi, aquests a partir de l'octubre de

0: 3 anys quasi, doncs ens vam constituir un grup que ens, era un grup de, era un grup de WhatsApp de 14 per Palestina, i hi ha més gent. Hi ha associacions de veïns, hi ha l'Indòmita, hi ha el CRAC, i és tota aquesta gent, doncs, que junta, hem dit, doncs va, sí, fem aquesta jornada de germanor en Palestina.
1: Ah, el que dèiem, que és més, sí, que és més lúdica, però no deixa de ser divulgativa. És a dir, el més important per vosaltres és explicar què és el que està passant a Palestina. De fet, tothom ho hauria de saber, perquè, com deies, sí, han passat 3 anys, però explicar la seva realitat i que ells mateixos sí puguin explicar la seva realitat.
0: Exacte.
1: Deies, hi ha una exhibició, digues.
0: No, que són 3 els objectius, de fet. L'objectiu és que aquests nois que estan en un camp de refugiats de Cisjordània i que estan en un lloc, en un espai petit, amb 18.000 persones, i que estan intentant tirar endavant de reconstruir i que funcioni un hospital, doncs són 3 objectius. Per nosaltres, com a Rubí Solidari, que vingui gent i que expliqui directament la situació que hi ha allà, com tu molt bé has dit. L'altre objectiu és que aquestes noies i aquests nois surtin uns quants dies i visquin també, relaxin i puguin viure una altra realitat. I l'altre, doncs també és que ells, en aquests dies que estan, tota aquesta setmana que estan per aquí, també intenten recollir uns calderons per tirar endavant aquest hospital. Llavors es recolliran diners perquè es farà una mica de merchandising, doncs d'ells mateixos, però també venen el grupet de Fem Plastelina, també nosaltres posarem una mica de begudes, i després en el CRAC doncs es fa un sopar solidari. Tothom que vulgui encara pot anar, el tiquet és de 10 euros. I els nois i noies doncs dinarà, superaran allà, però ho farem tots junts. I el CRAC doncs aporta també l'espai, aporta part dels ingredients. I aquí hi ha una col·laboració bastant, bastant àmplia.
1: De totes aquestes entitats, clar,
0: eh? Posa l'equip de so i les cadires, que anomenem. Digue'm.
1: No, deia que totes aquestes entitats que deies que hi col·laboren, de sí, fet, hi ha una activitat de danses participatives amb l'Esbart d'en Saire.
0: Sí, com el deixava, mare de Déu, si eren molt... A més, ens fa molta il·lusió, perquè això, com que ens dansaran aquests nois i noies i després dansaran també els de l'Esbart d'en Saire, i això, doncs, em sembla que farà entre ells també, no?, que serà bonic.
1: Home, d'una banda té el simbolisme que l'art, la dansa, a més, que no necessita de paraules, també uneix a la gent, tot i que no parlin la mateixa sí llengua i estiguin en un altre part del planeta, i després perquè al final és aquest intercanvi cultural, no? És el que nosaltres els hi podem aportar a ells.
0: També, i tots junts, no? És com fer comunitat.
1: Absolutament. A més, és una de les coses que sempre crida l'atenció quan porteu refugiats o gent que està allà al terreny, en aquest cas aquests nois i noies, fent aquestes danses però a la vegada reconstruint un hospital, també ajuda a entendre la realitat 3 anys després, quan un s'imagina, afortunadament aquí no hem viscut, els de alguna generació no hem viscut una guerra, per tant, quan un se la imagina, se la imagina com a les pel·lícules, no? I en realitat, doncs hi ha situacions com aquestes, no?, de gent que viu en un camp de refugiats sense saber si demà els hi caurà una bomba o no, però intentant que la vida segueixi el més normal possible.
0: Pensa que això, es pot dir que estan a 4 quilòmetres del mar i molts nens, degut a l'ocupació, no han pogut veure mai el mar. Viuen un 35% de la gent que viu al camp són infants. I és una... Penses allà, tots apretats, tanta canalla, no? Sí.
1: És una d'aquelles situacions que, a més, no sé si ens hem oblidat, però en certa manera convivim amb aquesta guerra i aquest genocidi amb certa normalitat, podríem dir. És cert que hi ha moltes entitats que intenteu que això no quedi silenciat, però tens la sensació que la ciutadania de peu una mica, doncs, bé, ja ha assumit que hi ha una part del... Hi ha moltes parts, del planeta on hi ha guerres.
0: Això, hi ha moments que tot això doncs, és més televisable, és més notícia, i va baixant, i sí, hi ha gent que s'ha acostumat a conviure amb això i ho anem deixant de banda. D'altres també suposo que ho tenen al cap, però sí, com que no s'està aquí tan present... Tampoc no poden fer res cada dia. Però bé, quan hem fet aquesta crida, la veritat és que tothom ha respost molt bé. Vull dir que sí, que la gent, hi ha bastanta més gent del que ens sembla, que ho té present i pensa, a veure què podríem fer, no? Ja és hora d'aturar-ho, això.
1: Clar, doncs segurament tota aquesta gent és la que podrà anar a col·laborar. Feu més accions per Palestina, és un dels vostres objectius en aquests últims anys, oi?
0: Bueno, hem anat fent, sí, hem anat fent coses, totes les, vull dir que sempre fem a la plaça ara, sempre fem 10 minuts de silenci per Palestina, i sempre hi posem les banderes, i bé, hem anat fent, donant suport a les accions que hi ha a Barcelona. Ara mateix no me'n recordo si hem fet cap més directe, bueno, sí que no, un altre cop que van venir aquests nois, perdonen, noies i nois. Uh-huh.
1: Intenteu no desconnectar d'ells. Si no m'equivoco, hi ha una rubinenca, que no sé si coneixeu, que està amb la... que va anar amb la flotilla. Ja sabeu que aquesta informació sempre s'intenta no donar massa informació, precisament perquè és perillós. No sé si teniu informació d'aquesta rubinenca que...
0: Mira, que ens va venir a parlar una persona i ara no tenia clar si era rubinenca o de Terrassa.
1: La persona que va venir era de Terrassa. La persona que va venir era de Terrassa. Però aquí a la ràdio ens consta que hi ha una... que hi ha una rubinenca, el que passa és que ells tenen sempre, com la gent d'Open Arms, que fa poc també van parlar amb ells, sempre intenten mantenir, no diré que el secret, però sí certa confidencialitat, perquè al final són persones que són objectius, en aquest cas, del govern israelià. Per tant, no sabia si vosaltres com a entitat teníeu aquest contacte.
0: En principi, saps què? Que jo tampoc no sé tot de l'entitat. Vull dir que no, en principi...
1: Segurament no algú sí, però algú em refereixo a nivell personal.
0: Sí. Jo ara no en tinc constància. El que sí que això, que és... Que bueno, que vull dir que vull aprofitar això de que ara estic a la ràdio per dir això, doncs que la gent hi vagi avui, que la gent compri el tiquet. També es pot fer compra de tiquet solidari, vull dir que si algú diu, mira, saps què, sí que m'agradaria fer-ho com a donatiu, però no puc anar a sopar, o sí que vull passar per la plaça i faré, doncs, compraré alguna coseta de tot això que venen aquestes balladores. Doncs també és una manera de solidaritzar-se.
1: Doncs sí, una mena de fila zero també del sopar.
0: Exacte. Sí.
1: Núria, aturareu les concentracions dels dijous ara a l'estiu i les vacances?
0: Sí, aquesta serà l'última. De fet, havíem pensat aturar-les abans, però com que venien, ens van dir a la Floresta si podien participar en aquest acte, doncs vam allargar-ho. Però en principi no tornarem fins a principis de setembre, sí, perquè és molt difícil mantenir-ho.
1: Total. En el que sí esteu treballant com a Rubí Solidari són en les activitats del Vacances a Sant Pau.
0: I tant.
1: Quan
0: i tant,
1: queda perquè vinguin els nens i nenes o ja estan aquí?
0: No sé, el dia fixa.
1: Però estan a punt d'arribar, eh?
0: Sí, sempre arriben a principis de juliol, però ara mateix jo no sé el dia fixa. I a més, moltes vegades no ho sabem fins 2 dies abans o així. Arriben el 4, arriben el 5... Segurament hi havia la Júlia, que porta, que sí que és la presidenta i porta aquest tema, potser, no sé si ja ho sap ella. No
1: sí,
0: sé.
1: Parlarem.
0: No exacte, però en tot cas és això, sempre és ara a principis de juliol.
1: Doncs també contactarem amb la Júlia perquè ens ho expliqui. Tant de bo no haguem de parlar de Palestina com parlem ara del Sàhara, eh? Que aquest conflicte, que ja porta moltes dècades... No s'enquisti com es va enquistar el del Sàhara.
0: Porta moltes dècades també aquest, eh?
1: Sí.
0: Des del 49, Déu-n'hi-do.
1: Però amb la intensitat i amb la barbàrie que tenim des de fa 3 anys, sí. Tot i que hi han hagut jo no sé quantes guerres ja entre Israel i Palestina, però amb aquesta intensitat sembla que no fins ara. Esperem que alguna vegada s'acabi i que, per tant, no haguem de fer aquestes accions, però, si més no, aquesta, esperem també que sigui tot un èxit, Núria.
0: Sí, esperem que sí. Ara no estava llegint ara que es va fer una acció aquí a Sallent per les mines de potassa, que són israelis i que, a més, hi ha components que van cap a armes i van fer... Ara veig que hi ha tota una colla de joves encausats. Encara no ho he llegit, però si voleu anar a la directa, he vist que havien escrit un article sobre això. Doncs també això, que no es criminalitzi les protestes sobre aquest tema.
1: Que també és una cosa que està passant en els últims anys. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
0: A vosaltres, per donar-hi també aquesta sortida. Moltes gràcies.
1: Doncs que vagi molt bé, que la gent s'acosti al centre de la ciutat, primer a la plaça de l'Ajuntament, després al CRAC, perquè és un bon moment per compartir experiències més enllà de la part lúdica, amb aquesta part més solidària i més de conèixer la realitat del dia a dia dels palestins i palestines. Gràcies.
0: Perfecte, gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

9 minutets perquè siguin les 12. Repassem les activitats que pots fer a la ciutat avui i en el que queda de setmana. Tornen a començar les activitats del Juguem i Respectem. Ja sabeu, aquestes places de la ciutat, sobretot del barri de les Torres, que ofereixen activitats per nens de 3 a 14 anys. Hi ha jocs de taula, jocs de moviment, d'habilitat, construccions i també propostes per treballar la psicomotricitat. És a les 6 de la tarda, cada dia és en una plaça, avui li toca a la plaça Neus Català, i el que fan aquests experts en educació, en el lleure, aquests monitors i monitores, és portar una maleta amb material, amb una trentena de jocs que s'adrecen, com dèiem, a nens i nenes de 3 a 14 anys, amb tot tipus de jocs que us hem explicat i a través del carnet gratuït que tenen poden sol·licitar en préstec aquest material, aquests jocs, i això sí, comprometre's a tornar-lo en bon estat. D'aquesta manera es fomenta la responsabilitat i també la cohesió social. Això serà, com dèiem, a les 6 de la tarda a la plaça Neus Català, en aquest primer dia de juliol. Però avui a l'Ateneu hi ha també una conferència, és a 6:45 de la tarda, és a càrrec de l'Orquestra Simfònica Segle XXI, ens convidant a gaudir d'un concert que alhora és una conferència on expliquen avui l'Andante Cantabile de Tchaikovsky, una de les seves melodies més reconegudes. Una obra que es va compondre originalment l'any 1871 i que avui explicaran el Jordi Mora i l'Albert Ferrer i que tindran l'acompanyament musical de la Mariona Camats al violoncel. Com dèiem, a partir de 6:45... a l'Ateneu, conversa concertant Andante Cantabile, de Tchaikovsky. Aquesta és una de les activitats musicals o amb certa relació musical que tenim a la ciutat, però recordem que encara tenim el Random i que el Random aquest any inclou, a banda d'actuacions musicals, perquè és un festival musical, inclou també monòlegs. Tenim a les 7 de la tarda d'aquest divendres a la Clara Ingold, que destaca, diuen, pel seu univers creatiu i a la que heu vist segurament a la televisió, per exemple, al Consultorio de Berto, a Movistar o ara al programa El Cielo con Ella, que presenta Enar González, si no m'equivoco, a Televisió Espanyola. Doncs bé, la podeu veure, les entrades les heu d'adquirir, com sempre, a través de la plataforma Covin, i encara queden algunes entrades per veure aquest espectacle aquest divendres a partir de les 7 de la tarda. Té una durada de 75 minuts, és a dir, una miqueta més d'una hora. El preu de les entrades és d'entre 5 i 10 euros i encara queden força entrades per anar a veure aquesta monologuista. Hi ha un altre monòleg, també divendres, en aquest cas del Xavi Franquesa, també força conegut per les seves aparicions televisives. En aquest cas presenta Escòcia. El seu espectacle, diuen, més madur, si és que es pot dir que el Xavi Franquesa és madur en algun moment. També és un monòleg d'una durada d'una hora i mitja. Les entrades costen entre 5 i 10 euros, però en aquest cas estan pràcticament exaurides. Comprovem, no queda ni una entrada, però ni una vol dir ni una, ni d'aquelles que tenen visibilitat reduïda. El Xavi Franquesa, que actuarà divendres a partir de les 10 al casino. Estem intentant poder parlar amb algun dels dos o amb els dos aquests dies al Rubí al dia, si més no perquè ens facin 5 cèntims sobre els seus monòlegs. Com dèiem, el Festival Random, que començava el dia 20 de juny, que s'ha allargat durant la Festa Major i que s'acabarà aquest cap de setmana i que inclou per primera vegada dos monologuistes, la Clara Ingold i el Xavi Franquesa.

I això que sona és Electrobacacis. Encara que no ho sembli, és una orquestra simfònica. Una orquestra simfònica que porta aquest espectacle, Electrobacacis, que, com podeu escoltar, doncs fa servir música actual, música contemporània, des de temes d'ABBA, passant per rock català, o músiques dels DJs més actuals com Avicii, David Guetta o el grup Coldplay, entre d'altres. Són una vintena de músics, a banda de DJ Arset i la cantant Maria Trujillo, que us faran gaudir i, a més, fins i tot aixecar-vos de la butaca per ballar i cantar.

Electrovacacis, no ho hem dit, actuen dissabte a les 10 de la nit i aquests sí passaran pels micròfons del Rubí al dia abans d'acabar la setmana. I això que sona és l'orquestra Mondragón i aquest Corazón de Neón, que a més va ser un dels temes del Piro Musical de la Festa Major 2026. L'orquestra Mondragón està fent la seva gira de 50 aniversari. Actuen diumenge 5 de juliol a partir de les 7 de la tarda, en aquest cas al Teatre Municipal La Sala i dins el Festival Random. Encara queden algunes entrades. Les primeres, hem de dir, les de millor posició, estan totes plenes, però la sala té una molt bona visibilitat, per tant, encara podeu comprar aquestes entrades que van dels 18 als 25 euros per veure aquest clàssic de la música espanyola dels darrers temps, aquesta orquestra Mondragón, al Teatre Municipal La Sala, diumenge 5 de juliol a les 7 de la tarda.

I amb aquest corazón de neón, i per tant, amb certa nostàlgia de la festa major, posem punt i final al Rubí el dia d'avui. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez i amb tot allò que és notícia Rubí.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El govern català s'ha posat com a objectiu assolir el 1 milió de viatges diaris de la xarxa ferroviària l'any 2040. S'ha presentat el nou pla de serveis ferroviaris que preveu desplegar-se en 3 fases i que contempla un increment de 27 milions de quilòmetres, segons la consellera de Territori, Sílvia Paniqué. Una de les accions previstes en aquest pla afecta directament la línia R8, en parada aquí a Rubí, Can Vallhonrat. El govern planteja que l'any 2030 es pugui duplicar la freqüència d'aquesta línia de l'R8 i allargar-la fins i tot fins a Vilafranca. El document planteja una reorganització integral dels serveis de rodalies regionals i els serveis avant amb més freqüències i nous recorreguts i millors connexions. I és que la consellera admetia ahir que la xarxa està treballant al límit i que, per tant, cal transformar el sistema ferroviari català.
3: Això més coincideix en un moment on el sistema ferroviari i l'àmbit de rodalies està treballant al límit amb unes condicions d'infraestructures, avui no m'hi allargaré. Per tant, treballa d'una manera sobrecarregada. Això ho sabem i això ho vivim perquè massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris i amb una dependència excessiva respecte al vehicle privat perquè no tenim encara aquesta mobilitat ferroviària als nivells d'excel·lència que voldríem. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
2: Les primeres actuacions arribaran entre el 2027 i el 2028. Entre les principals mesures hi ha, per exemple, el perllongament de l'R1 fins a Cerdanyola Universitat.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, l'Associació d'Alcohòlics Anònims de Rubí celebra una reunió d'aniversari a la parròquia de Santa Maria. Es tracta d'una trobada molt especial pels participants, ja que es fa un homenatge a companys i companyes que porten des de 3 fins a 34 anys sense consumir alcohol. La trobada és oberta a tothom i permet als membres homenatjats compartir obertament la seva experiència en un acte de reconeixement que també forma part de la seva rehabilitació. Ens ho han explicat a Rubí al dia l'Edu i en Juan, que són membres de l'Associació d'Alcohòlics Anònims.
4: Los compañeros que celebran año dan su experiencia a todos los asistentes. Normalmente se empieza por la que lleva menos años, explica su experiencia y entonces se le entrega una medalla de 3 años, en este caso como el de Ana, ¿no? También solemos invitar al grupo de Al-Anon, sí, sí, de sí. Los familiares, uh-huh. Y entonces ellos nos dan su experiencia también sobre los familiares. Entonces uh-huh. Hace un pica-pica entre todos los compañeros y ellos mismos se celebran su pastel y hacen su aniversario. Es muy bonito.
2: Aquesta reunió es farà, com dèiem, dissabte a les 6 a la parròquia de Santa Maria.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I pel que fa a la informació esportiva, expliquem l'últim fitxatge del 20 que donarà per tancada la plantilla. Sis Clara García.
5: La incorporació d'un punta, d'un home referència a la part de davant, és la peça que li falta a Esteban Camino, el director esportiu del Club Juventud 25 de setembre, per donar per tancada la plantilla 2026-2027 amb Santi Fernández al capdavant i a la banqueta miraran de refermar l'equip en la seva tercera ja temporada a la primera catalana. Un bloc format per molts jugadors de la nostra ciutat. De fet, fins ara només hi ha 2 incorporacions que són fora de Rubí. La resta, homes que han arribat fins i tot en incorporacions i que són rubinencs, o fins i tot els que es queden, que evidentment també són de la nostra ciutat, amb aquest bloc de jugadors que ja porta un munt de temporades a les files d'un equip, el Club Juventud 25 de setembre, que evidentment té la plantilla confeccionada amb els matisos que comporta el pressupost que tenen. L'entrevista amb Esteban Camino la podeu trobar a www.radiorubí.cat. Per cert, també explica el perquè de la marxa de Kiko Díaz.
2: Doncs tornem a més informació de la nostra ciutat al butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content
4: de
2: seguir?
4: Era convidat o era entrevistador? O
2: entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal. Sí, sí.
2: Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Richer. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben. Ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
4: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular, són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que, des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes... Vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga. No? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part. No? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. Llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de la Ende d'aquest programa.
0: Molt bé. Doncs, Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns. Quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Bueno, són aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim, per exemple, Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i algo, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno.
0: Però bueno.
1: Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'evangeliari que Carlemany utilitza, no? Que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista. No? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia. O només, no, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i, per tant, l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
0: Jo m'esperava Ende que estava pintant figuretes de visigots, Alberto.
1: No, això no passa. Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures. És a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones?
1: Clar que sí. Sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius, que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me catxis.
1: Les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar amb mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic. Sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona. Així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus, el Beat de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
0: Una mica redundant. No?
1: No, però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents, per un llibre entre l'any 900 i l'any 1050, déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment. Altres, com el Beat de Girona, són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tu estàs parlant de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... de cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 Beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest Beat il·lustrat per Ende, que es troba a la Catedral de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els Beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? En castellà veurem que aquests comentaris de l'apocalipsis, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780. No? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, més, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans.
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Que jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsis que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba, l'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte, que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot. No? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i per tant estem recuperant i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no? Que vinculen, no? La figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? O estem, no és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no? A finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteixen al catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat. No? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí. I no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i bellament decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no, si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, jo què sé, tampoc era...
0: Tampoc
1: hi havia tanta gent a la península ibèrica al segle X. Vull dir,
0: no.
1: En una balança, 30 i pico manuscrits...
0: A veure,
1: fem el joc del tramvia. En una balança, 30... 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic, o...
0: Poca cosa.
1: 3.000 persones.
0: Res.
1: Bueno, aquí no us farem triar. No som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no? Que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no? O la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades. No? I les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i abans de les coses començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que queda una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: No sé. És una broma que fijo a una referència que com el meme del Capitán América... agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé, suposes bé, Alberto. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora. I de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que... De cop i volta dirà, jo no m'he fet cristià per això. que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: Com es diu, és un monasterio dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns, com per exemple l'escriptòrium, no? L'escriptori monàstic. El lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme del monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí,
1: una mena de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Sí, com una mena d'allò de bam, 600... Per, 600 com una mena de... Això si 3CAT agafa la idea, mirem-nos. Si fent, ara fan realities de tot. Pues, fem com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies...
0: On els posaries?
1: Al Collell, el Collell, per exemple.
0: Collell,
1: que és on anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. Jo què sé, els dopes de MDMA... I ho graves, i a veure què passa.
0: A veure què passa, veure què no? Passa.
1: Bueno.
0: Veia il·luminacions que surten.
1: Clar, després és normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
0: Sí, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do. En un context molt concret, però durant els segles 9 i 10, són freqüents. Sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a València, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre a les ordres monàstiques, no? I les ordres als benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que és un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que, els deodats, no? Que és gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat en el bon sentit de la comunitat.
0: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
1: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
1: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Què és el colofó de l'obra?
1: El colofó, encara avui, no? en els llibres impresos, és la notació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió. No? Jo, aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana
0: i
1: pots morir en qualsevol moment, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que la còpia d'un llibre a un escriptori monàstic era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària. No? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que segmenti la producció dels llibres, es fa com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues, si puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries, de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no?, domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per algo que m'havies preguntat, que és el dels colofons.
0: Exacte.
1: Quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven allà, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre,

0: pel prevere sènior, a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No? Diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat.
1: Com... Bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
0: Sí, i aquí, però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, som gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega, no? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no?, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
1: I aquí
0: diu que hauríem de llegir en... De Pintrix, no? Que és una persona que es diu En, i que De Pintrix, no? és una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir En De Pintrix, no? Sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no? Com Imperatrix. No? Gladiator, Gladiatrix. Dominator, Dominatrix. No? Aquelles coses, doncs, De Pintor, Pintrix.
1: Que és el que passava als escriptoris.
0: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Ja tens cadenes, un espai tancat i humit, pues, ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1.000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 1970 i algú. Falten 1.000 anys, no pots ser una clèriga, no?, de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude, en comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Clar, com treballem sobre el buit, perquè la documentació d'arxiu del segle, de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època, és pràcticament inexistent, llavors dona igual com es digui. No? Aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom. El colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
1: I quines són aquestes coses?
0: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor. No? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta. No? Ai, el nom, No, bueno, l'important aquí, és com es digués aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir i en un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
1: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
0: Sí.
1: Perfecte,
0: sí.
1: Següent pregunta.
0: En aquest programa ens inventem les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? una perspectiva òptica, les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un Pantocràtor o una Majestas Domini, Déu és molt gran, i els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura, i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si sou uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a l'edat mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com abans apareguis, més important ets. No? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat. No? I aquest prevere m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic

0: no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Emeteri i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
1: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
0: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, pues, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre. Però, com a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
1: Molt bé.
0: Podem, precisament, perquè aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I, precisament, ja us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats. Vale? Doncs, precisament, en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys, apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Per la meva autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu preguntar-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu, el llegim i el compartim.
1: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
0: Vale, doncs diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és del... una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifiques i 4, o sigui, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No, és aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no, del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia forçant la vista amb productes químics i encorbat un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena, medieval sempre portant la contrària, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale. Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Màgius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Màgius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. La mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis engestir el llibre. Però jo, Emeteri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no?, havies ascendit, eres l'ancià, no?, Màgius, no?, la mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, t'arriba la mort, vas a creues el mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Dius també, que bonic, no? Que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
1: És, bueno, m'ha semblat brutal. O sigui, és una descripció com super... bueno, molt interessant.
0: Molt de verídica.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: molt,
1: sí,
0: molt personal,
1: sí, sí, sí.
0: Molt sí. De dins.
1: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
0: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat només, no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia, o qualsevol busqueu, i colofón, Beato de Tàbara... On Ameteri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no? M'ha tingut aquí, este soy yo.
1: Tancat en una roda.
0: Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no? Una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no? Que sempre, a més, considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: Una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: I els que coneixeu?
1: I els que coneixeu, doncs, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT, amb en Tito, els Falalà, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan... Es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre d'Emeteri. No tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Emeteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda d'Emeteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se del fet que conservem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Conservem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes del mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat a Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptori de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no, un context polític, una informació documental, que podem, no, juntar context polític, amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i l'acosten al romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant de l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes. Es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no? Els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots. Introduir, no, amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors, no? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents. O jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi. no? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no?, el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat, d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts gens s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo me'l porto fent des de la pregunta 1.
1: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, diem Beat de Girona. No? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara. I el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan. Està a la cul de la biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem com va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ràtzies del Manzor de final del segle X.
0: Mira, al final... Torna a sortir.
1: Aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ràtzies del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona?
1: A Urgell. Que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del X. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Deia, hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, copia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar. Sabem, comparant, no?, podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya?
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta, fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la catedral de Girona, o un fet a la Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi, un fet a Quisgrà t'acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a la Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minut.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona, és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, perquè, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i, per tant, està en un monestir, per tant... No? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va aplicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs, al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
0: Hòstia.
1: És un tros d'un...
0: Sí.
1: I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible. I la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
0: Molt bé.
1: De luxe.
0: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Roche.
1: A tu.
0: Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
1: Es diu Segrest.
0: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Roche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.
5: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Ràdio Rubí, notícies.
6: Molt bona tarda. Aquest divendres els veïns i veïnes de les Torres tenen una cita molt important per decidir quin serà el seu futur. L'àrea de civisme i convivència de l'Ajuntament de Rubí ha organitzat la jornada Les Torres és molt més. L'objectiu d'aquest espai és que el veïnat pugui reflexionar i construir propostes de millora per a aquest barri rubinenc. La jornada combinarà espais de participació ciutadana, però també activitats familiars per fomentar el sentiment de pertinença i la cohesió veïnal. Es farà de 2:15 fins a les 10 del vespre a la plaça Constitució. La trobada comptarà amb la participació dels diferents serveis de l'àrea de civisme i convivència, el servei de mediació, les agents cíviques i l'espai comunitari, que donaran a conèixer la seva tasca i atendran les consultes i les propostes de la ciutadania. La jornada també servirà per presentar resultats de la diagnosi d'urbanisme tàctic que es va fer en aquest barri l'any passat i els resultats aniran acompanyats d'una proposta de millora vinculada a la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2026.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
6: I la revista Vallès us es presentarà el pròxim dimarts, 7 de juliol, a les 6 de la tarda, a l'auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. L'acte de presentació d'aquesta revista comptarà amb el director d'aquesta revista, Vicenç Relats, el president del Centre d'Estudis Rubinenc, Jordi Vilalta, l'historiador Manel Soler, l'arquitecte Josep Milà i l'actor rubinenc, Enric Major. Entre els continguts d'aquest nou número destaca especialment la figura de Pep Rovira, un rubinenc que va participar a la columna Lenin al front d'Aragó durant els primers dies de la Guerra Civil Espanyola. De fet, l'historiador Manel Soler apareix en aquest nou número precisament explicant la importància d'aquesta figura de Pep Rovira. A més, i fora del que és aquesta presentació, el Centre d'Estudis Rubinencs continua amb la seva programació d'estiu i dissabte l'Ermita de Sant Mus acollirà el concert gratuït a Contrallum, a càrrec de Marí Teixidor, a la veu, i de Josep Domingo, a la guitarra. Aquesta activitat s'emmarca en el projecte de dinamització i recuperació d'aquesta ermita que l'entitat du a terme de forma voluntària.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
6: Doncs tornem en una hora ja a l'espai de l'informatiu migdia, a partir de les dues, amb les principals notícies d'aquest primer dia del mes de juliol.
5: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Un plat de patata bullida amb bajoca em va salvar. Era el 22 d'octubre de 2019. Passades les 9 de la nit, vaig arribar a l'Espluga de Francolí. I ja plovia molt. Vaig entregar uns equips i, com que l'endemà a la tele havien previst fer un recull d'imatges de les pluges, vaig començar a gravar diversos clips. Primer en estàtic, des de l'interior del cotxe. Aquella tempesta tenia molta energia i les imatges realment valien la pena, així que vaig decidir fer un tomb pel poble per gravar alguna cosa més. L'artèria principal, al carrer Lluís Carulla, baixava realment com si fos un riu, de costat a costat. Vaig parar i vaig gravar, però també vaig voler fer algun vídeo conduint carrer amunt. Escolteu. Quan en vaig tenir prou, vaig anar tirant cap a casa. Plovia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'Avinguda Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma, perquè ja no hi havia llum. M'havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no a mig sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist perquè li havia entregat els equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens vam trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
2: I el riu Su s'havia emportat tot l'edifici, tot, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
3: No es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Faig una idea. Veus allò tan espantós, veiem tot igual, no sabíem què era i tot era aigua, pues mira de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'oblida són els animals que així, esclar, no podia baixar, obrir-se la porta.
4: En un principi l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, tot, ho hem perdut tot, amb la qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
5: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
1: 10 minuts de diferència a molt estirar des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el Francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i, sobretot, el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del Francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem. Amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València, comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar a les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà al passat, però també al futur.
6: Meu país.

0: Ens hem traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
1: Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
0: Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
1: No hi ha dubte de que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera, i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
0: En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
1: En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest alt nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi, el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i, conseqüentment, també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació, doncs, de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
0: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
1: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres, doncs, que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, doncs la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi els factors, tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
0: I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència, amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però, clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes sense anar més lluny de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat, amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
1: El que falla és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. I aquesta cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què meteorològicament avisem de que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però, a més, hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València, i l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
0: Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
1: Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera, llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és en aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. Però llavors ja en molt poc temps. El que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu no casting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar, i això pot salvar vides, no béns, però sí vides.
0: Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
1: Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que, en principi, Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Float to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem, doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
0: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
1: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat de autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció, doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
0: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al Quatre Gotes.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Quatre Gotes.
0: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, Sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Flood, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
2: Doncs des del Centre Tecnològic d'ETA coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat a aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no?, i difícils de preveure. Llavors aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem tastant aquesta aproximació.
0: En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses no és viable i per això pensen en altres opcions.
2: Si és possible, aigües amunt, doncs fer basses de laminació. Al final és fer això, les ciutats més permeables, per tant que aquest impacte, no?, quan hi ha una aquesta quantitat d'aigua tan gran que arriba, doncs pugui percolar i no faci el dany, no?, reduir el risc amb això.
0: Els investigadors de la UBIC també han fet enquestes de percepció del risc per avaluar el grau de coneixement i plantejar accions educatives. Quins resultats van obtenir d'aquestes preguntes a la ciutadania?
2: Aquesta enquesta es va fer a la tardor del 24 i es va fer a 400 persones que vivien o treballaven a la zona de risc, en aquest cas que estan inclosos en els municipis de Vic i Gurb, i els hi van preguntar per moltes coses, no? Entre elles, si sabien que vivien o que treballaven en una zona amb el risc d'inundació. Era curiós veure que aproximadament el 50% no ho sabia. També els hi van preguntar que si sabien què fer en cas de que succeís una inundació, i teníem respostes de tot, no? Ciutadans encastats que responien que el primer que havien de fer era marxar corrents, altres que deien que no, que s'havien de quedar quiets, altres que deien que s'havia de pujar en un pis elevat. Per tant, el que denotava això era com bastant desconeixement de quines eren les normes o quines eren les pautes, no?, que promou protecció civil en aquests casos, no? Llavors hi havia una sensació en general de falta d'informació, que no sabien realment què fer.
3: Estàs escoltant el 4 Gotes.
0: Ara ens trobem al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Des d'aquí podríem dir que és el cor de la gestió de les emergències al nostre país i podem parlar amb la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai tan estratègic.
4: A vosaltres, moltes gràcies per venir i per poder comentar aquests temes que segur que, bueno, ja veieu que són molt interessants.
0: Parlarem d'inundacions, d'aquest risc de sobrevingudes en un moment concret, en un espai de temps molt reduït, però per començar, Protecció Civil, quins instruments té per poder preveure aquestes inundacions?
4: Protecció Civil, quan encara tot aquest àmbit de les inundacions, com vosaltres coneixeu, nosaltres hi tenim un pla per treballar això, que és el Pla Inuncat, el Pla d'Inundacions a Catalunya. Aquest pla ens permet tenir aquesta preparació prèvia, vull dir que no és una feina que fem en el moment en què veiem que comença a ploure o que podem tenir un problema, sinó que ja molt abans ja són plans que ja estan preparats i que ja veiem, ens han permet fer un estudi del territori, de com és la nostra forma, no? de territori, on està la gent, on estan els municipis, quins estan més habitats, quins menys, quina és la morfologia del territori, on hi ha muntanyes, on hi ha valls, i tot això ens ha permès fer aquest estudi per veure quan plou, quin impacte té sobre aquest territori i què pot passar. Què pot passar, com pot baixar l'aigua, com pot anar passant l'aigua pels rius, pels torrents, etc., i veure quin efecte tindrà sobre la nostra població. Perquè així nosaltres puguem considerar què és el que està passant, quina previsió de temps tenim, i amb això veiem quines serien els possibles impactes i de què hauríem d'avisar les persones. En el moment en què hi ha aquesta possible pluja, nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, també ens fa aquests avisos, que ens va dient ja 2-3 dies abans, quan ells ja veuen la probabilitat clara de que hi hagin aquestes pluges, doncs ja ens comencen a informar i ja ens van dient, doncs aquesta possibilitat de pluja serà per aquesta zona, per aquesta altra, aquestes comarques seran les que tindran un nivell de probabilitat de que plogui més alt, aquestes comarques fins i tot poden tenir probabilitat de que hi hagi temps violent, de que tinguin a lo millor pedra, que tinguin doncs, quantitats importants d'aigua, ratxes de vent, tota aquesta informació, més la que també ens donen les agències de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del Xúquer, l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, tota aquesta informació que ens poden anar dient de com tenen els sensors en els rius, a les zones per on va passant l'aigua, ens permet a nosaltres fer aquesta composició, aquesta informació, i veure què tenim que dir als municipis, com s'han de preparar, si han de vigilar, per exemple, els municipis hagin de vigilar doncs, les zones properes als rius, les lleres, hagin de tancar potser algun espai, perquè es preveu que potser siguin zones soterrades i amb l'aigua puguin quedar-se enclotades d'aigua i no s'hi pugui passar, doncs que facin aquest avís, fins i tot algunes rambles, alguns passejos que hi ha propers als rius, també tancar-los, per si és el cas que es preveu que puguin anegar-se d'aigua. Doncs tota aquesta informació és la que anem treballant des d'aquí del CECAT, l'anem traslladant tant en els municipis com en les empreses, als organismes, perquè comptin, ho tinguin present, i ells alhora facin també la seva feina, no? Activin els seus plans o posin a terme algunes actuacions determinades i també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació, i agraïm-vos sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en alguns moments determinats, si estàs a l'exterior i, per tant, també que puguin prendre mesures, doncs com, per exemple, vigilar amb la conducció, no estar a l'exterior si preveiem que plou molt, aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí que per la intensitat de l'episodi que esperem es poden donar.
0: En qualsevol cas, es treballa amb prediccions que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret. Per tant, estem parlant d'una probabilitat i mai es pot afinar del tot.
4: Això, els companys que ja entenen més amb aquest aspecte són els que porten, evidentment, el Servei Meteorològic de Catalunya, que ells coneixen, no?, aquestes eines que tenen de previsió, no?, de predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen, ells fan una valoració, entenen com és la predicció aquesta que els donen els radars, les eines aquestes més de l'aire, no? I alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició i ells que són especialistes en aquest tema, doncs ho traslladen, ho tradueixen en unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen i ens diuen en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
0: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
4: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí que veiem que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes per el que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat desgraciadament amb la Dana de València el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen. Vull dir que és una realitat, eh? Potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més. I és el que hem vist, eh? Per aquest motiu, nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures, eh? I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una Dana, una situació de Dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la Dana que també influenciava en que aquest component tingués com un tant per cent de ser una mica erràtic més elevat de que pot ser una predicció normal, eh? I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
0: Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? I que després el fet ens acabi sobrepassant.
4: Tens tota la raó. Vull dir, aquí hi ha una graduació. I per aquest motiu, nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, eh? O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs que no calgui demanar aquestes mesures.
0: Protecció Civil ara treballa en escenaris de major risc d'inundació d'acord amb el canvi climàtic?
4: Sí, el canvi climàtic és un dels aspectes que ens està fent treballar amb modificacions en les nostres previsions per possibilitats d'afectacions més importants cap a la població. Sí, sí. Tant a nivell de calor, com a nivell de pluges, com a nivell de fred. Vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen. Que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i, per tant, hem de tenir-los en compte.
0: De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
4: També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, eh? També és un aspecte, i plantegem nosaltres, eh? També. Nosaltres, quan plantegem simulacres, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran, eh? I també aquests són els que mirem de treballar, eh? Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també el d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, eh? I els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx. Quan és a nivell de despatx és que no demanem doncs, que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem i també és una de les coses que tenim en cartera de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari, no? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho com hem fet doncs, amb aquests que et comento, eh? Amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etc.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al 4 Gotes.
4: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: Hem dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan vam fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos en el darrer capítol, el número 4, van deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
5: El que fa a la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd la memòria, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Som 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
0: I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
5: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals es poden ni comptar, el barri de Cap Pont sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua el va afectar per complet,

0: Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impera o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. Al pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
1: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
3: Ràdio Rubí, fes la teva.
4: És hora d'anar a dormir. L'Ona, de 4 anys, salta al llit, crida, riu i de cop plora. No vull dormir sola, diu entre llàgrimes. L'Aina, la mare, intenta explicar-li amb calma. Una vegada, i una altra, i ho torna a intentar. Però la resposta sempre és la mateixa i el plor cada vegada és més estrident. I arriba un moment que l'Aina esclata. Ja n'hi ha prou, Ona, a dormir i punt.
5: Ni mama ni momo.
4: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Ni mama ni momo. Avui parlarem del cervell, però sobretot del cos. Per què? Doncs perquè per poder entendre, per poder acompanyar, primer ens hem de sentir nosaltres segurs. I de vegades això no passa. Cindy, què ho fa que, tot i saber la teoria, saber com hem de reaccionar, de vegades perdem la calma?
6: Doncs això ho fa que el nostre cervell no entén de coneixement. Respon a com ens sentim. No? El nostre estat fisiològic. I quan estem en supervivència, tota aquesta part racional es desconnecta. Hi ha una desconnexió que li diem fisiològica. I això els hi passa als nens també, sobretot als nens. No? Ara entendrem per què. Llavors, quan un nen crida, es desborda, no? Com feia aquesta nena que explicaves a la nit, el que hi ha és una necessitat de supervivència. El seu cos i el seu cervell detecta que hi ha un perill imminent. I aquí és, entra la figura de pares i mares. La nostra actuació ha d'anar dirigida a la corregulació. La corregulació és acompanyar i ensenyar a regular a l'altra persona. I, evidentment, no ho podrem fer si nosaltres mateixes no estem regulades.
4: Dèiem que parlaríem del cervell. Com podem entendre una miqueta més el funcionament del cervell sense ser experts, perquè la majoria no ho som?
6: I tant. Hi ha una explicació que a mi m'agrada molt, que és del Daniel Siegel, que parla del cervell triú i ho explica d'una manera molt bonica i molt senzilla, que és amb la mà, amb el palmell de la mà. No? Miraré cap aquí per explicar una miqueta com el cervell triú, perquè parla de tres parts fonamentals. Si posem la mà així, entendrem la part més del canell com el tronc cerebral. Aquest tronc cerebral representa el cervell reptilià. El cervell reptilià és aquell que té a veure amb la supervivència, amb respirar, amb la son, amb tot allò que té a veure amb aliment, amb beguda, no? Tinc set, ploro. I aquesta part d'aquí la tenim totalment desenvolupada quan naixem. Si posem el polze així, representarà, tot això és part subcortical, per sota, no, del còrtex frontal, i aquesta part representa el cervell límbic. El cervell límbic respon a emocions, respon a vincles, respon també a supervivència, però d'una manera molt més emocional, la por, la ràbia. I finalment, si tanco la mà, aquesta part d'aquí és el neocòrtex i, més puntualment, la part de les meves ungles respon a el que és el còrtex prefrontal.

0: frontal. El còrtex prefrontal el que ens ajuda és a reflexionar, a raonar, també té molt a veure amb la part del llenguatge i permet, doncs, això, fer reflexions. Doncs, si faig això, què passarà? O vaig a argumentar alguna cosa, o vaig a parar la part també d'inhibició de la conducta, de regulació. No? Quan la part subcortical està en alerta, vol dir que hi ha algun perill, pum, s'aixeca la tapa. I això ens passa tant a adults com a infants.
1: I el cervell, com qualsevol altra part del cos, que madura al llarg del temps, al llarg de la nostra vida, com és aquest procés madurativ del cervell?
0: Això és superimportant entendre-ho, perquè de vegades ens relacionem amb els infants pensant que ja tenen les capacitats desenvolupades, no? I pensem que aquí hi ha un desafiament. No ho fas perquè no vols, ho fas perquè em vols prendre el pèl, llavors aquí...
1: Vols fer quedar malament, que no saben ni què vol
0: malament,
1: dir.
0: Exacte, em vols fer quedar malament, o m'estàs raptant, i ens agafa aquesta por tan perillosa amb l'educació. La por de, ui, si ara amb 3 anys fa això, imagina't quan sigui adolescent, no? Quin mal va fer el programa aquest, Hermano Mayor.
1: Que tothom... Tots menys aquella porta que es trenca.
0: Aquella porta tancada, jo crec que tothom té aquella imatge de la porta del cop de puny. Doncs res més allunyat a la realitat. Pensem en el cervell com si fos una casa amb construcció, que comença a construir-se des de baix, els ciments, i va creixent. La primera part, com dèiem, el cervell aquest més reptilià, apareix ja quan naixem. Sempre explico que podem entendre un cervell reptilià amb un recent nascut. És a dir, té gana, plora. Hi ha una reacció imminent. Se li diu també de baix a dalt. És, sento, no? Faig una reacció. Si em pica un ull, ploraré, perquè jo no me'l puc rascar. I, bueno, i això pot ser un perill per mi. Llavors, crido a algú. La part límbica, no, que dèiem que era el polze, va començant a madurar dels 0 als 6 anys. Per això és tan important aquí parlar de la corregulació. Els infants dels 0 als 6 anys no poden autorregular-se. Necessiten el nostre sistema prefrontal, que els hi prestem, que els hi ensenyem com fer-ho, com ensenyar. És un aprenentatge.
1: D'aquí que el racó de pensar famós tampoc funciona.
0: No.
1: Ves allà i pensa un rato què has fet.
0: No. El racó de pensar en tot cas pels adults, per tranquil·litzar-nos, poder regular-nos per corregular. Però al final hi ha tantes eines que són disfressades, no?, de respecte quan realment són càstigs, no serveix absolutament de res.
1: Si no estan acompanyats, no es regularan sols.
0: No es regularan sols, no. Del 0 als 6 anys, sobretot. No vol dir que als 6 anys ja està, no? Fes el que vulguis.
1: El dia de l'aniversari no pretenguis
0: que... Exacte, 6 anys ja està, ja pots anar al racó de pensar. No. En tot cas, nosaltres com a adults hem d'aprendre a estar regulats per poder acompanyar. I aquí et pregunto jo a tu. Quan creus que aquest sistema prefrontal està més o menys madur?
1: Home, ja dèiem el de raonar, el d'inhibició, el de saber estar, no? Per entendre'ns una mica, home, jo crec que vora els 20 anys, més o menys.
0: Doncs mira, els últims estudis diuen que amb els homes els 25 i amb les dones amb els 30. Más o menos, no lo digo yo.
1: Al revés.
0: Ah, perdó, al revés, és veritat, veritat.
1: Al revés,
0: les dones a partir dels 25 anys comença a estar madur i els homes a partir dels 30.
1: És un fet que van més tard en la maduració.
0: Això és a grans trets, sempre hi ha excepcions.
1: Però als 30, imagina't. O als 25, els 25 ja representa que ja has fet la teva carrera acadèmica, sigui quina sigui, i potser fins i tot estàs en el món laboral.
0: I tant.
1: I potser que encara no tinguis aquesta
0: maduració. Hi ha pares i mares, jo vaig tenir el meu primer fill amb 26 anys.
1: Clar, imagina't.
0: Clar, llavors aquí és molt important una cosa, és que tot i que els estudis ens diuen que a partir d'aquesta edat pot estar totalment madura aquesta part prefrontal del raonament, de la inhibició, això no succeirà si no hi ha un entrenament previ. Quantes persones coneixem que els hi dius qualsevol cosa i estan totalment en alerta, estan totalment en lluita, no? Aquest exemple que sempre m'agrada dir de, doncs vas per la ràdio, no?, i et trobes un company i li dius, escolta, Xavi, i la impressora, i et diu, la impressora què? No? Què passa amb l'impressora?
1: S'està defensant.
0: I això vol dir que hi ha poc entrenament amb el sistema prefrontal, amb la part prefrontal del cervell. Per això és tan important tota aquesta primera etapa que acompanyem els nostres infants a ensenyar-los a regular-se.
1: Molt bé. Tenim ja clara aquesta evolució. Generalment creiem que el cervell és el que pensa, i el cos és el que sent. No té per què ser així.
0: No, de fet no és així. El cos envia informació al cervell, però si, de fet, la majoria de temps que és com aprenem a viure, com aprenem que és el món, qui realment pren el control és la part més emocional, és com ens sentim en aquest món, no? Després ve aquest cervell que ens explica el que ens vol explicar, no? Aquest raonament, però realment el cervell es connecta amb el cos. Si el cos està sentint-se en perill, el cervell racional no actuarà. Es destaparà. Aquí Steven Porges, que és qui, bueno, l'autor de la teoria polivagal, ho explica molt bé. No? Explica tres parts diferenciades on ell explica sobretot és la ciència de la seguretat. No? I explica que hi ha una part, sobretot parla del nervi vag, que és qui ens ajudarà a regular-nos o a corregular-nos. Quan el cervell està segur, actua la part més vagal, no? Més, la part on jo estic amb tu segura, sé que no em faràs mal, sé que estaré tranquil·la, i aquí tot actua pues, des d'aquesta part més racional. Quan em sento en perill, actuarà el cervell simpàtic, que encara que el nom sigui simpàtic, de simpático no tiene nada, perquè el que ens fa és reaccionar. Normalment reaccionarem o atacant o fugint. I per últim, quan sentim que atacar o fugir no ens donarà resultat, això passa molt, doncs mira, posem com a exemple un infant que està a casa i està en una situació de maltractament, no? Si quan el meu pare m'està cridant o m'està fent sentir molt petit i jo em defenso o contesto, les coses poden anar pitjor, em pot pegar. Sí. Llavors aquí el meu cervell és molt intel·ligent i diu no ho facis això. Clar, fugir tampoc pot ser una opció. Un nen amb 6, 7, 8 anys, on aniré? No puc escapar de la situació. Què fa el cervell aquí? Es bloqueja, es paralitza, entra en indefensió. I això, com dèiem, que és el cervell mamífer, el límbic és el mamífer, això ho veiem molt amb animals, no? Jo tinc dos gats i a vegades el meu gat em porta presses a casa. I més d'una vegada m'ha portat animalets que estan vius però que es fan els morts.
1: Clar, supervivència.
0: Això, supervivència pura. I entren en inacció, inactivitat. I això no ho fa el ratolinet pensant, vale, ara perquè no em mengi el gat. No, és que el seu cervell, d'una manera totalment per supervivència, baixa pulsacions, baixa tot el ritme, no, del sistema nerviós per poder sobreviure. I això les persones també ho fem. I ho veiem molt, per exemple, no, en aquestes situacions on es diu, i vostè, per què no es va defensar o per què no va dir no? No? És que no podia, estava totalment bloquejada. Doncs això amb els infants també passa.
1: Clar, i com els ajudem o com hem d'acompanyar-los en aquest estat perquè ells puguin afrontar aquestes situacions d'una manera més assertiva?
0: Primer de tot, revisant com estem nosaltres. No és tant el que diem, sinó és com ho diem, des de quin estat intern ho diem. Tinc un exemple que he viscut aquest estiu. Vaig anar a Tailàndia i entre illeta i illeta has d'agafar uns transports que es diuen speedboats, no? Que són unes barques...
1: Que a poc a poc no van.
0: No van a poc a poc i, a més, tu les veus i dius, ai, mare.
1: Com aquestes avionetes que van amb
0: hèlices. Exacte, saps? Les hèlices que dius, em pujaré aquí, però, clar, et vas portant una miqueta per la inèrcia i dius, bueno, pues, si vull anar a una altra illa, tothom es puja, pues jo em pujo. Doncs ens vam pujar en una d'aquestes barques i era un dia que feia un temporal horrorós. Sílvia, jo de veritat pensava que era l'últim dia de la meva vida. Sí, jo estava allà, xopa, però xopa, l'aigua m'entrava per dintre la samarreta, unes onades. És que la barca anava d'un cantó a l'altre i jo ja mirava la gent i deia, bueno, repassant la meva vida, d'on diré? Al cielo o al infierno, Dios mío! Estava molt espantada, però va haver una cosa que va ser un punt d'inflexió amb aquesta experiència i va ser mirar la persona que conduïa aquest speedboat. Quan vaig mirar cap allà, vaig veure una persona totalment tranquil·la. Conduïa, és que, de fet, va haver un moment que el vaig veure fins i tot xiulant. Saps? El vaixell així, ell també xop, però tranquil. I quan el vaig veure, allà vaig entendre que estava controlat, que era una cosa que ja dominava, que ja havia passat per allà, i tot i que estava en malestar, no? I estava mullada i no ho estava passant malament, no vaig pensar que seria l'últim dia de la meva vida. Vaig tranquil·litzar. Clar. I això és la corregulació. Llavors, la pregunta de com ho podem fer nosaltres és primer entendre com podem mantenir la calma davant de situacions on el cervell del nostre infant està desregulat. Perquè dos tapes aixecades, imagina't el que pot passar aquí. El que passa aquí és el que passa quan ens anem a dormir i diem jo no vull ser aquest tipus de mare. No vull cridar el meu infant, no vull fer-ho d'aquesta manera. No? Què pot passar i ens seguirà passant? Perquè sempre ho diem, no podem ser perfectes, és impossible, no ho hem de ser. Però aquesta introspecció de veure què és el que a mi em fa estar, no?, la major part del temps amb l'etapa aixecada, regular-me i saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas.
1: Què passa si notes i t'escoltes i veus que no podràs estar d'aquesta manera afrontant aquell pollastre que tens davant?
0: Sí.
1: És millor apartar-te? És millor no dir res? Què és el que hauríem de fer?
0: Jo tinc una mestra de disciplina positiva que es diu Marisa Moya, que ella sempre diu fes-te un PCR. Un PCR, no és això del Covid, però ens ajuda a guardar-nos la informació i a recordar-ho. Un PCR és para, calla i respira.
1: Molt bé.
0: Para, calla i respira. Segons l'edat del nostre infant, no el podem deixar sol, enmig d'una enrabiada, no? Perquè seria un abandonament emocional. Llavors, si imagina't que tens un nen o una nena de 3-4 anys, que ja hem dit que del 0 al 6 no hi ha autorregulació, però tu no estàs en un moment adequat com per poder... tal. Estàs al seu costat, no interfereixes... i intenta respirar. Evidentment, si hi ha algú més a casa, demana ajuda. No?
1: El típic relleu, no?
0: El relleu. Li dius, xurri, avui necessito que vinguis tu perquè no puc mantenir aquesta... no puc afrontar o no puc sostenir. Fem canvi. Si estàs sola, no hi ha res ni tan greu ni tan urgent com per fer mal a ningú. Ni a tu ni a l'altra persona. Llavors, para, respira, pensa que res és tan important, que això passarà, i en el moment en què tu comences a estar regulada, podràs acompanyar. És molt important entendre que no podem acompanyar allò que volem que s'acabi. Si nosaltres volem que un comportament acabi de seguida, no l'estem acompanyant.
1: Estàs bloquejant, no?
0: Sí, vols apagar el foc. Llavors això genera una ansietat dintre de tu. No?
1: Com és l'hora... és que és l'hora d'anar a dormir.
0: Està,
1: és que
0: has d'anar
1: a dormir perquè haig de posar el rentaplats perquè després no sé què... Ja m'estic
0: angoixant. Ja està. Llavors entres en control, entres en lluita. I des d'aquí l'únic que faràs és imposar. I el servei del teu fill o filla això ho capta. Perquè és que ho capten millor que nosaltres. Ells es queden amb l'expressió de la cara d'una manera que és brutal. Hi ha a YouTube un vídeo que em sembla que es diu El experimento cara a corazón, que es veu un infant amb la seva mare mentre ella gesticula o no gesticula, capta perfectament l'estat emocional. Doncs jo et puc dir a tu, no? Si estàs una miqueta accelerat, puc dir, escolta, Sílvia, tranquil·la, eh? Tranquil·litza't. Clar, això no et servirà absolutament de res, al contrari, et posarà més alterada. Doncs amb els infants ho mateix. Més val que no diguis res, perquè tot allò que diguis no serveix de res si l'estat no és real. I cuidado aquí, m'agradaria afegir una cosa amb les eines que ens diuen, no? A tants llocs que llegim o tanta informació, no hi ha cap eina, no hi ha cap tip, no hi ha cap cosa que serveixi si no està integrada. Tota eina, tot tip que no va alineat amb un estat de tranquil·litat pot convertir-se en una eina de manipulació. No, tu dona-li dues opcions al teu fill, no? Això que diem sí. Tant, i jo soc la primera que ho dic, opcions limitades. Però si realment aquestes opcions limitades les fas perquè triï una altra, però tu allà, no? Quina
1: estàs
0: vols? Aquesta samarreta de flors o aquesta que et va regalar la iaia tan bonica, que et queda tan bé, que l'altre dia... Clar, aquí estàs utilitzant una eina que pot ser molt útil... Però si realment, no? Parlem de l'estat, ho estàs dient des d'un altre lloc, no servirà absolutament de res. Per això més val no fer res abans que fer alguna cosa mal dirigit.
1: Al final estic veient que parlem massa, no, els pares?
0: Massa. Perquè volem fer-ho bé, no? Volem fer, però a vegades aquesta frase de menos es más...
1: Total.
0: Para. Perquè l'estat es transmet quan... jo estic malament, per exemple, no sé si a tu et passa, i estic al costat d'una amiga, a mi el que em serveix és que aquesta amiga o la meva parella estigui present de veritat. Si a mi em comença a dir, és que lo que tú tienes que hacer es que... Es que sí, sí, sí, sí, sí, tu dius, és que no, estàs ficant el foco amb tu, no? En aquest ego de jo t'explicaré, jo et diré el que has de fer, no. Necessito que m'acompanyis transitar aquesta emoció, que això és un gran aprenentatge. Els nens han d'aprendre a transitar emocions, la ràbia, la frustració, la pena, perquè la vida, aquestes emocions hi són.
1: I seran sempre.
0: I seran sempre. Llavors, no és intentar que els nostres fills no pateixin, és ajudar-los a transitar pel patiment, per la frustració, per l'estat que sigui. I simplement estar allà al costat i dir, veig que estàs d'aquesta manera, o crec que estàs d'aquesta manera, sóc aquí... punt. No cal més. A més, un servei amb la tapa aixecada no escoltarà mai. Mai. Dels adults tampoc.
1: Quines coses estem descobrint. Anem per l'exercici.
0: Vinga.
1: Vinga, què ens planteges avui?
0: Doncs avui us plantejo un exercici, també una altra visualització, però diferent. Avui no et faré plorar.
1: Oh, menys mal. Que hem començat molt fort.
0: Exacte. Avui vull que... prenguis un moment i em dirigeixo a tu que ens estàs escoltant i que visualitzis dintre de tu una gerra. Una gerra on dintre hi haurà la teva energia emocional, no? El teu estat, allò que et dona tranquil·litat. Vull que et preguntis què és allò que et fa buidar la gerra, què et deixa sense energia. Anota-ho. Si ara no pots, doncs reprèn l'exercici a casa, agafa una llibreteta, seria ideal que mentre escoltes els capítols d'aquest podcast tinguis la teva llibreteta per fer reflexions, els exercicis que fem, això sempre va molt bé. Anota que és allò que et treu l'energia, no? Pot ser les presses, la desorganització, el sentir que estàs sola amb el teu fill, filla, no? La poca ajuda, que això passa molt, anota-ho. I per una altra banda... què et fa omplir aquesta gerra? Què et fa sentir bé? Què et fa tenir energia vital? Què et fa tancar la tapa? I també anota-ho. Potser pot ser doncs, un passeig amb una amiga, pot ser un cafè amb aquella terrassa que t'agrada tant, pot ser estar a casa i llegir un llibre i deixar la cuina sense fer, no importa. Per què és important això? Perquè quan tu detectes o ets conscient de tot el que et fa sentir bé, estaràs molt més present amb el teu fill. L'autocura no ha de ser un luxe. És una necessitat que t'ajudarà tant a tu com a la teva família. Llavors, jo aquí et convido a totes i tots a que agafeu una d'aquestes coses que et fan omplir la teva gerra emocional i la posis present en aquesta setmana o en aquest temps. Pren-te aquest cafè aquesta setmana i agenda-ho. Perquè moltes vegades es queda la idea, però no entra dintre del teu pla. Agenda-ho, i això ha de ser innegociable.
1: Doncs hem fet una introspecció bastant profunda, jo crec que avui, important, però al final el que deia més la conclusió és aquesta. Has d'estar tu bé per poder acompanyar, per poder tenir cura d'una altra persona, sigui infant o sigui qui sigui, al final. Molt bé, doncs crec que hem obert un meló molt gran, que hi ha molta informació. No sé si podríem tenir alguna recomanació, potser cinematogràfica o de llibres que ens donin una altra pinzellada per poder llegir en aquestes estones que dius que ens omplen la gerra, per poder tenir una miqueta més d'informació sobre aquest tema del cervell i el funcionament del cos.
0: Sí, sempre que t'ho prenguis com una autocura i no com una obligació. O sigui, que et faci gaudir. A mi hi ha un llibre que m'agrada molt, hi ha molts llibres que m'agraden molt, però hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt a entendre el cervell dels infants, que és de Mona de la Hook, que es diu Neurociencia para Padres. Crec que explica tot el funcionament cerebral d'una manera molt actualitzada i molt senzilla, que això és el que volem a vegades, no? Perquè hi ha molta informació, però a vegades, Dios mío, jo quan em poso a llegir coses dic, és que no puc, em saturo.
1: Mai, sense neurociència ja et desmaies.
0: Bueno, clar, no, doncs pues tranquils, de veritat, que ho explica d'una manera molt, molt maca i ens ajuda no només a entendre els nostres fills, sinó a entendre's a nosaltres mateixes. Em sembla un llibre que és un tresoret.
1: Perfecte.
0: Sí, de moment aquesta recomanació.
1: Molt bé. Escolta, i si no tenim temps per fer això, no passa res, oi?
0: No, pren-te el cafè sense llegir res o no facis res.
1: Perquè què passa? Ho estem fent?
0: Ho estem fent tan bé com sabem i això és moltíssim.
1: Perfecte, doncs amb aquest consell i aquesta recomanació ens veiem en el pròxim capítol de Ni Mama Ni Momo.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimecres, és dia 1 de juliol i repassem els titulars d'aquest primer dia de mes amb el David García Entrena. Doncs avui li dedicarem els primers minuts d'aquest informatiu a l'educació, però des de dos punts de vista ben diferents. Per una banda, parlarem d'aquesta segona edició dels reconeixements de l'èxit educatiu Miquel Segura, que ahir van reconèixer una seixantena d'estudiants per les seves bones notes.
2: L'altra qüestió relacionada amb el món educatiu no és tan positiva, perquè segons el codirector de l'Anuari de l'Educació a Catalunya 2026, Francesc Padró, l'educació catalana està obtenint uns resultats força mediocres que corren el risc de cronificar-se.
1: De seguida ho ampliem i avui també us parlarem d'un fenomen que ha tornat a algunes cases arran de la celebració del Mundial de Futbol 2026, que s'està disputant, ja ho sabeu, aquests dies. Parlem d'àlbums de cromos de jugadors de futbol.
2: Doncs sí, i és tan fenomen que fins i tot la col·lecció ha arrasat pel que fa a vendes i s'està limitant als sobres que es pot endur cada persona. Així ens ho han explicat avui Enric Parellés, Pallarès, del Racó del Llibre, i Blai Vilalta, d'Establiments Vilalta. Els dos establiments han organitzat espais d'intercanvi de cromos els caps de setmana. De seguida us donem més detalls d'aquest fenomen.
1: I l'ONG Rubí Solidari convida a participar demà dijous a la darrera concentració en suport al poble palestí abans de les vacances d'estiu, serà com sempre a la plaça Pere Aguilera.
2: Doncs sí, i a més, a banda de la concentració, Rubí Solidari, juntament amb altres entitats de la ciutat, han organitzat un taller de danses palestines i un altre de danses participatives amb l'Esbar Dansaire. També hi haurà un sopar de germanor al CRAC, al Centre Rubinenc d'Alternatives Culturals.
1: I els dies 9, 10 i 11 d'aquest mes de juliol que comença avui, l'Amfiteatre del Castell acull l'onzena edició de l'Infest, el festival de curtmetratges de terror fantàstic i fric. Els organitzadors expliquen que han rebut 350 curts d'arreu del món.
2: El festival s'ha consolidat com una de les cites culturals de l'estiu. A Rubí, aquest any, l'anunci de l'esdeveniment s'ha inspirat en un famós anunci televisiu i l'han titulat Marina Mort, ciutat de mutaciones. En aquesta edició han rebut 350 curtmetratges, com dèiem, majoritàriament d'Espanya, però també hi ha curts de França, els Estats Units o Països Baixos.
1: Sobre el temps, en teoria avui baixen un parell de graus les temperatures. Sí que és veritat que avui la màxima es quedarà Rubí en els 30 graus, però la veritat és que no es nota gaire, aquesta baixada de temperatures, perquè fa moltíssima calor encara. El Luis Mi Pérez, des de la xarxa, ens avança més detalls sobre aquesta previsió. Bon dia, Luis Mi.
3: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puig de Calm o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs entrem a matèria, comencem parlant, com us dèiem, d'educació i d'aquesta seixantena d'estudiants que van rebre ahir un homenatge institucional per les seves bones notes, en aquest cas del curs passat que acabava fa poquets dies. La segona edició d'aquests nous reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura omplien ahir el Teatre Municipal a Sala i servien per celebrar els millors expedients de cada institut rubinenc al curs 2025-2026, tant de batxillerat com de formació professional, com també de programes d'inserció laboral. Aquests reconeixements són, de fet, l'evolució dels antics Premis Miquel Segura, els millors treballs de recerca, i ara el que es fa és reconèixer els més de 60 noms que, com dèiem, corresponen als millors expedients acadèmics del curs. Anna Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
4: L'educació és la millor política pública que podem fer. És la que genera més oportunitats, la que redueix desigualtats i la que prepara a les persones per afrontar els reptes de futur. I quan una ciutat aposta per l'educació, inverteix en futur. I a Rubí sabem molt bé que l'educació i la formació canvien vides.
1: Un per un van pujar tots aquests homenatjats dels instituts a l'escenari amb les seves millors notes. Vaja. Els estudiants van rebre un petit guardó amb la forma de lletra E d'èxit educatiu. La directora dels Serveis Territorials d'Educació, Montserrat Capdevila, feia referència ahir a tots ells en el seu Parlament.
0: El món canvia ràpid, ho veiem cada dia, no? Però hi ha tres coses que no, que sempre tindran valor i que les porteu i les heu portat a sobre, que són aprendre, adaptar-se al que hi ha a cada moment i, sobretot, no deixar mai de tenir aquesta curiositat per tirar endavant. I veient-vos avui aquí, sincerament, el futur del Vallès Occidental i a Rubí fa molt bona pinta.
1: També va intervenir la nova regidora d'Educació, Sònia García, que tot just ha assumit la cartera després de la renúncia a l'acte de Víctor García. Aquest nou format de la gala, que es va estrenar l'any passat, també contempla un homenatge a la trajectòria de docents destacats de la nostra ciutat i enguany, de menció, ha anat a parar a Jaume Parres. El docent ha dedicat la seva vida professional com a mestre d'educació secundària, de batxillerat i també de formació professional. Ha estat director durant anys de l'Institut La Serreta i ha lluitat com activista per l'escola pública. Ja jubilat, continua vinculat a la professió com a historiador, investigador i també divulgador. L'organització ha decidit reconèixer Parres per la seva trajectòria professional exemplar, pel seu compromís amb l'educació pública i per haver contribuït a formar persones dins i fora de les aules. Aquesta gala, que es feia ahir, va comptar també amb una ballada de Dynamic Crescendo i un petit concert del grup Indubio. Dèiem que parlaríem també d'una altra qüestió relacionada amb l'educació catalana, perquè l'anuari de l'Educació Catalunya 2026 alerta que el sistema educatiu català corre el risc de cronificar uns resultats que qualifica de mediocres si no es reforcen les polítiques per combatre les desigualtats. Això ha afirmat avui, en aquest cas a Ràdio Rubí, el codirector d'aquest estudi, que és el Francesc Padró, que assegura que els mals resultats acadèmics tenen molt més a veure amb les desigualtats socials que no pas amb la feina dels docents.
5: La tesi fonamental que nosaltres defensem i que acreditem amb dades és que els resultats mediocres de l'educació a Catalunya són, en bona mesura, el resultat d'unes grans desigualtats socials i el seu reflex en l'escola, que no troben, per dir-ho així, unes polítiques de suport adequades per part del govern.
1: El codirector de l'anuari també ha destacat que, tot i la davallada de la natalitat, les escoles atenen cada vegada més alumnes amb necessitats educatives específiques, una situació que atribueix, en bona part, a una millor detecció dels casos. A més, ha recordat que prop d'un terç de l'alumnat presenta algun tipus de necessitat educativa, un altre terç és d'origen migrant o fill de famílies migrants, i les diferències de resultats entre els alumnes de famílies amb més i menys recursos continuen sent, doncs, molt importants. Per revertir aquesta situació, Padró considera imprescindible incrementar la inversió educativa, però també gestionar-la d'una manera diferent. La principal proposta de l'anuari és implementar el finançament diferencial, de manera que els centres i els alumnes amb més necessitats rebin més recursos i més suport educatiu. Tornem a escoltar a Padró.
5: Amb les motxilles i amb el finançament per fórmula als centres, el que intentem és trencar aquesta mena de mite, segons el qual una escola o una política educativa igualitària és una política que consisteix a donar a tothom exactament el mateix. Nosaltres diem no. I, de fet, les nostres xifres demostren que si volem millorar els resultats del conjunt del país, hem d'apostar decididament pels que estan més vulnerables.
1: Padró també ha apuntat que ciutats amb una realitat diversa, com és el cas de Rubí, comparteixen el repte d'evitar la concentració de l'alumnat vulnerable en determinades escoles, un fenomen que contribueix a mantenir les desigualtats educatives.
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Parlem ara de transport, perquè el govern català s'ha posat com a objectiu assolir el milió de viatges diaris de la xarxa ferroviària l'any 2040. Ahir es presentava el nou pla de serveis ferroviaris que preveu desplegar-se en tres fases, 2030, 2035 i 2040, i que contempla un increment de 27,8 milions de quilòmetres, segons explicava ahir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. I una de les accions previstes en aquest pla de serveis ferroviaris afecta directament la línia R8, la que té parada a la nostra ciutat, a Rubí, Can Vall d'Honrat. El govern el que es planteja és que el 2030 es pugui duplicar la freqüència d'aquesta línia, de la R8, i a més també es planteja allargar-la i que arribi fins a la població de Vilafranca. Aquest document planteja una reorganització, de fet, integral dels serveis de rodalies, dels serveis regionals i també avant, amb més freqüències, nous recorreguts, serveis semidirectes i fins i tot també millors connexions. I és que la consellera admetia ahir que la xarxa està treballant al límit i que, per tant, cal transformar el sistema ferroviari català.
7: Això més coincideix en un moment on el sistema ferroviari i l'àmbit de Rodalies està treballant al límit amb unes condicions d'infraestructures, avui no m'hi allargaré. Per tant, treballa d'una manera sobrecarregada. Això ho sabem i això ho vivim perquè massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris i amb una dependència excessiva respecte al vehicle privat perquè no tenim encara aquesta mobilitat ferroviària als nivells d'excel·lència que voldríem. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
1: Es contemplen, per exemple, freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció del tipus de servei, així com també grans nodes de correspondència on fer els transbords de manera molt més àgil. El govern planteja una implantació d'aquest pla progressiva, d'aquestes millores, a mesura que es vagin executant les actuacions d'infraestructura necessàries i es disposi dels nous recursos materials i també humans. Tornem a escoltar la consellera.
7: I un pla que és ambiciós, també ha de ser honest. Doblar l'oferta que tenim en aquests moments és possible, però ni és gratuït ni és automàtic. Cal, com he dit al principi, calen tallers, cal material mòbil, calen maquinistes, calen interventors, cal finançament, cal millorar les infraestructures. Per tant, les previsions ens indiquen que cal incrementar els quilòmetres tren, que cal incorporar aquest nou material rodant, que cal contractar i formar aquest nou personal i ordenar les competències i responsabilitats.
1: Les primeres actuacions arribaran entre el 2027 i el 2028. Entre les principals mesures hi ha, per exemple, el perllongament de la R1 fins a Cerdanyola Universitat.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Parlem ara del Servei Municipal Rubí Brilla perquè ha obert la renovació anual del seu grup de compra agregada d'energia, una iniciativa que busca abaratir els costos energètics unint el consum de diferents negocis, en aquest cas rubinencs. I és que la factura elèctrica és un dels maldecaps d'empreses i de comerços i d'aquí que des del Rubí Brilla es vulgui potenciar encara més aquest tipus de projectes. I què és concretament la compra agregada d'energia? Doncs consisteix a sumar el volum d'energia de múltiples empreses, indústries o bé comerços locals per negociar preus de forma conjunta amb les grans comercialitzadores. D'aquesta manera s'aconsegueixen tarifes molt més competitives que les que s'oferirien de manera individual en el mercat lliure. La Clara Gaia és tècnica del Rubí Brilla.
8: Bueno, nosaltres amb aquestes comercialitzadores que aconseguim aquest preu obliguem a que subministrin energia d'origen 100% renovable, que això a vegades va bé de cara a ajudes i subvencions que volen demanar els comerços, les empreses. I a més, et dic, la principal avantatge és que assegurem que són els preus que es marca des de l'inici, que aquests preus no canvien, perquè moltes comercialitzadores a vegades posen un preu amb uns descomptes que després desapareixen o després passen coses rares, que hi ha l'Ajuntament darrere, en el sentit que nosaltres en fem un seguiment, que hi ha una persona de la comercialitzadora de contacte directe, tant amb l'Ajuntament com amb els clients finals, que no és un telèfon d'atenció al client de truco i a veure qui s'hi posa.
1: Per participar en aquest grup, qualsevol activitat econòmica, empresa o comerç de Rubí pot sol·licitar un estudi previ que és totalment gratuït, és molt senzill, cal facilitar les darreres 12 factures d'electricitat al servei Rubí Brilla, els seus tècnics avaluen si la potència contractada és l'adequada i si el preu actual es pot millorar i en darrer terme l'empresa rep un informe detallat i decideix, sense compromís, si s'adhereix o no a aquest grup de compra agregada. Qui s'ho va fer va ser l'Enric Pallarès de la llibreria El Racó del Llibre i membre d'aquest grup des de fa molts anys i destaca precisament la seguretat que aporta el projecte.
9: I la veritat és que això que deia la Clara, de la tranquil·litat aquesta de que primer que l'estudi que et fan és un estudi que moltes vegades quan et ve una comercialitzadora a oferir-te els seus serveis, doncs també t'ho diuen que et faran l'estudi, però és clar, sempre penses que evidentment doncs pot ser un estudi d'alguna manera més interessat perquè els interessa doncs vendre't el seu producte, no? El seu servei. Aleshores, clar, en el moment en què ho fa des del grup de Rubí Brilla, de l'Ajuntament, doncs va ser una cosa doncs, que va estar molt bé, que ens va donar molta informació i que vam estar contents, no, de fer-ho.
1: Les empreses interessades a rebre més informació o bé enviar les seves factures poden posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic rubi-rubi@rubibrilla.cat brilla@jotrobi.cat o bé trucant al telèfon de l'Ajuntament directament. I precisament el consistori ha completat durant aquest mes de juny, que s'acabava ahir, la substitució dels contenidors de recollida de la fracció orgànica a les urbanitzacions concretament. Els antics contenidors de càrrega posterior s'han reemplaçat per nous models de càrrega lateral, una actuació que permet millorar tant la capacitat del servei com també la convivència amb la fauna salvatge. Amb aquest canvi, la capacitat dels contenidors orgànica passa dels 600 als 2.000 litres, fet que permet absorbir un volum molt superior de residus i adaptar millor el servei a les necessitats d'aquestes zones.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I l'ONG Rubí Solidari, juntament amb altres entitats locals, han organitzat per demà una jornada especial de germanor en Palestina. Es farà a la plaça Pere Aguilera. L'acte central comptarà amb la presència d'un grup de joves ballarins procedents d'un camp de refugiats de Cisjordània que oferiran una actuació de dansa tradicional a partir de les 7 de la tarda. Prèviament es farà la concentració de tots els dijous, que demà precisament serà l'última abans de les vacances d'estiu. La integrant de l'ONG, Nòria Rivera, ha explicat avui als micròfons del programa Rubí al dia que aquesta iniciativa persegueix tres objectius clars: donar a conèixer la realitat del conflicte a través d'aquests testimonis directes, oferir un espai de respir, diguéssim, i de distensió a aquests joves palestins i recaptar fons per la reconstrucció d'un hospital al seu camp de refugiats. La jornada de germanor començarà a la plaça de l'Ajuntament, com dèiem, amb aquesta tradicional concentració de suport al poble palestí, i després hi haurà altres activitats com aquesta mostra de dansa tradicional palestina, però també danses participatives, en aquest cas amb la col·laboració de l'Esbar Dansaire de Rubí. I després també han organitzat un sopar solidari al Centre Rubinenc d'Alternatives Culturals per un preu de 10 euros per recaptar fons per aquest hospital que dèiem, i els tíquets els podeu anar a comprar al mateix CRAC si és que hi voleu participar demà en aquesta activitat. Núria Rivera, aquest matí a Rubí al dia, ha recordat la situació que encara viu la població palestina, especialment els més petits.
10: Que això us vull dir que estan a 4 quilòmetres del mar i molts nens, degut a l'ocupació, no han pogut veure mai el mar. Viuen 35% de la gent que viu al camp són infants. I és una, penses allà, tots apretats, tanta canalla. No? Hi ha moments que tot això doncs, és més televisable, és més notícia, i va baixant, i sí, hi ha gent que s'ha acostumat a conviure amb això i ho anem deixant de banda. Res, també suposo que ho tenen al cap, però tampoc no poden fer res. Cada dia. Però bé, quan hem fet aquesta crida, la veritat és que tothom ha respost molt bé. Vull dir que sí, que la gent, hi ha bastanta més gent del que ens sembla, que ho té present i pensa, a veure què podríem fer, no?
1: Amb aquesta acció, dèiem, Rubí Solidari tanca les concentracions setmanals dels dijous fins a principis del mes de setembre, tot i que l'entitat ja es prepara per la campanya de vacances en pau, que portarà infants saharauis a la ciutat durant aquest mes de juliol.
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I aquest estiu, amb l'inici de la Copa Mundial de la FIFA 2026, molts aficionats al futbol, des dels més petits però també els més grans de la casa, han recuperat una de les tradicions més futboleres, per dir-ho d'alguna manera, l'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Amb la diferència que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. L'estoc de cromos de Panini s'ha esgotat a quioscos, també a llibreries de Rubí en pocs dies, fins i tot limitant el nombre de sobres que es pot endur cada persona. Així ens ho ha explicat aquest matí l'Enric Pallarès, el tornem a escoltar, que és el propietari de la llibreria El Racó del Llibre.
11: És una absoluta bogeria, és una cosa impressionant. Mai havia estat així amb cap col·lecció. Aquest any ha superat totes les expectatives i hem estat molts dies sense cromos o sense àlbums. Panini, l'editorial, ha trencat estocs i ha estat allò 2-3 setmanes sense, però que és que no sabíem ni què fer perquè era continu. Clar, la gent buscava, no en trobava. Van posar un rètol i tot de que no hi ha cromos del Mundial. I després, quan arribaven, que ens en arribaven pocs, nosaltres vam limitar i en veníem màxim 10 sobres per persona.
1: Amb aquesta febre pels cromos del Mundial de Futbol 2026, hi ha qui dedica els seus caps de setmana a buscar estratègies d'intercanvi per complir el somni de completar l'àlbum. La mateixa llibreria del Racó del Llibre organitza els diumenges al matí d'11 a 1, un espai on els aficionats d'aquesta col·lecció poden bescanviar els cromos repetits per d'altres que encara no tenen. També els establiments Vilalta de Rubí organitzen un espai d'aquestes característiques d'intercanvi cada dissabte al matí, en aquest cas a partir de 2:15. La compravenda dels cromos està prohibida en aquests espais. I més enllà de la bogeria que suposa completar l'àlbum del Mundial, molts pares i mares que acompanyen la canalla valoren molt positivament aquesta iniciativa. També ens ha explicat avui el Blai Vilalta dels establiments Vilalta.
12: A molts pares se'ls agrada molt la col·lecció de cromos perquè és una manera que els nens se sociabilitzin més, un exercici per la memòria, i bueno, és una bona pràctica. I bueno, pues, el que dèiem, una butxeria. No passen potser ni 5 minuts que passin dues o tres persones o es truquin pel telèfon preguntant si tenim cromos.
1: La col·lecció de cromos del Mundial 2026 consta de 980 cromos de 48 seleccions i completar l'àlbum pot suposar una despesa de 200 euros si es juga amb la carta de l'intercanvi, tal com explica Vilalta també. Segons ell, és molt important adquirir els cromos a establiments de confiança, ja que també s'estan distribuint alguns exemplars no oficials i altres negocis que aprofiten la tendència per incrementar el cost de cada paquet de cromos.
12: Nosaltres som punt panini, els que tenim som autèntics, però corren molts de falsos. I a vegades, a sobre que fan aquesta reventa o a sobre que els venen a un preu que no és, te la jugues que es pugui ser fals. Que per internet, sobretot, i por ahí, venen de falsos.
1: Doncs amb els 700 de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en joc, molts aficionats al futbol encara recorren aquesta setmana llibreries i quioscos de Rubí a la recerca d'aquests cromos de les estrelles del Mundial. A més, aquest any Panini ha inclòs en l'àlbum 20 figures addicionals de jugadors més populars. El cromo de Messi d'or s'ha convertit en un dels més desitjats, arribant a costar entre 150 i 250 euros a les plataformes de compra-venda com per exemple Wallapop.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Parlem ara d'activitats culturals que podem fer a la ciutat aquest mes de juliol. Per exemple, els dies 9, 10 i 11, l'Amfiteatre del Castell acull l'onzena edició de l'Infest, el festival de curtmetratges de terror, fantàstic i fric. L'Infest, de fet, s'ha consolidat com una de les cites culturals dels estius. Aquest any l'anunci de l'esdeveniment s'ha inspirat en un famós anunci televisiu i l'han titulat Marina Mort, ciutat de mutaciones. Una de les cuques organitzadores del Festival Rubinenc i alter ego d'Imanol Fernández ha explicat a Ràdio Rubí que van començar el festival fa més d'una dècada ja per passar-s'ho bàsicament bé, però que ara s'ha convertit en una cita ineludible per a molts rubinencs i rubinenques.
13: Nosaltres ho fèiem com fem tota la vida, per fer-ho, perquè ens agrada. I a partir d'aquí, doncs, la cosa va anar a més. I no sé, crec que va ser a partir de la tercera edició que vam dir, ostres, aquí hi ha mucha gente. Bueno, sigue. Va arribar l'any de la Covid, ho vam fer igualment, amb moltes mesures de seguretat, fou increïble. I després d'això, no sé, és que acaba com molt ple el festival. Estem supercontents, ve molta gent, continuem rebent un munt de curtmetratges de tot el món i no sé, estem molt contents.
1: Doncs de fet, n'han rebut 350 de curtmetratges, majoritàriament les propostes són espanyoles, però també hi ha curts de França, dels Estats Units i també dels Països Baixos. Destaquen noms coneguts del cinema professional com Guillermo Fesser o Antonia San Juan. La Belén Tierno ens ho explica.
14: Dijous 9 de juliol, a partir de les 10, es fa al Fora de Pla una exhibició de curtmetratges i videoclips de creadors ballassans. Es podrà veure l'Habitació d'Eva, de la garenca Daniela Rey, el Rei Enoch, del també agarenc José Luis Pineda, Un sueño compartido, del rubinenc Pol Rebaque, el curtmetratge social amb segell rubinenc Nens, d'Anna Martí, i Algo para pasar los días, de Mar Luguera, també de Rubí. A més, es passarà el videoclip de Sebas Cortés, de Terrassa, Hasta que deje de latir. Divendres 10 de juliol, a partir de les 10 i ja dins el festival, comença la secció amb Te debo una. Docs Reign, Pobre Marciano, Tinieblas, Open Mic, El fantasma de la quinta, El revisor, Rei fasta que acabi, Depredador. L'activitat i la nit acabaran amb el concert d'Alvin i les Mariques a partir de la mitjanit. I dissabte 11 de juliol, també a partir de les 10 de la nit, es passen Amira, Vengo a devolver, Mi juego, Ángulo muerto, Time flies, Chair, Getita en apuros, Dit Sport, La paciente desconocida de Freud i Borbula. La nit acaba, en aquest cas, amb el concert de Hombro Lobo Internacional.
1: I aquest dissabte, que és 4 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, l'Associació d'Alcohòlics Anònims de Rubí celebra una reunió d'aniversari a la parròquia de Santa Maria. Es tracta d'una trobada molt especial pels participants, ja que es fa un homenatge a alguns companys i companyes que porten des de 3 fins a 34 anys sense consumir alcohol. La trobada és oberta a tothom i permet als membres homenatjats compartir obertament la seva experiència, un acte de reconeixement que també forma part de la seva rehabilitació. Ens han explicat a Rubí al dia, l'Edu y en Juan, que son dos miembros de esta asociación de Alcohólicos Anónimos.
15: Los compañeros que celebran año dan su experiencia a todos los asistentes. Normalmente se empieza por la que lleva menos años, explica su experiencia y entonces se le entrega una medalla de 3 años, en este caso como el de Ana, ¿no? También solemos invitar al grupo de Al-Anon, sí, sí, de sí. Los familiares, uh-huh. Y entonces ellos nos dan su experiencia también sobre los familiares. Entonces uh-huh. Hace un pica-pica entre todos los compañeros y ellos mismos se celebran su pastel y hacen su aniversario. Es muy bonito.
1: Més enllà de la reunió d'aniversari de l'Associació d'Alcohòlics Anònims de Rubí, en Juan i l'Edu també han volgut recordar que l'alcoholisme és una malaltia i per això és tan important ser constant, assistir als grups de suport, que recordem són oberts per a tothom, i tenir, òbviament, el recolzament de la família.
15: La família és la base fonamental, que és la que... ella també sufre el alcoholismo nuestro, perquè sempre que uno va borracho, vamos a llamarle borracho a casa, lo primero que es que eres mentiroso porque dices que no has bebido. Esa es la base fundamental. Al final acabas en Alcohólicos Anónimos uh-huh. Y acabas dándole la gracia al grupo de Alcohólicos Anónimos y la familia que te... En este momento entonces es cuando te apoya, uh-huh. Cuando dejas de beber.
1: La reunió es farà, com dèiem, dissabte a les 6 a la parròquia de Santa Maria. Comencem la informació comarcal a Sabadell perquè des de primera hora del matí en aquesta població i a d'altres de la comarca s'ha sentit una forta olor a cremat que ha despertat la curiositat entre veïns i veïnes per saber si hi havia algun foc o no actiu a la ciutat o al Vallès. Malgrat que el risc d'incendi és molt elevat aquests dies i que des de la Revilla de Sant Joan s'han declarat alguns focs a Sabadell, en el cas d'avui l'olor de cremat procedia d'un incendi forestal a la població aragonesa de Lecicenya, a la província de Saragossa. Protecció Civil ho ha confirmat a través de les xarxes socials, així com també l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i també l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. I precisament ens quedem a Terrassa perquè la fabricació digital centra la primera setmana del campus tecnològic en aquesta població. Està pensat per alumnes de secundària de tota la ciutat i organitza l'Ajuntament, però s'imparteix a diferents centres universitaris. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, del Canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
16: 24 alumnes de tercer i quart d'ESO de diferents centres de secundària han començat el campus tecnològic aquest dilluns. L'activitat està adreçada a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i s'emmarca en el Pla Educatiu d'Entorn. Està organitzat per l'Ajuntament de Terrassa, però s'imparteix a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Escoltem Javier Hernández, tècnic de laboratori de fabricació digital.
17: Ellos van a diseñar y van a fabricar. Entonces, pues aprenderán sobre programas de diseño para 2 dimensiones o 3 dimensiones y luego vamos a fabricar con cortadora láser o con impresora 3D.
16: Escoltem també alguns dels alumnes.
18: Estamos haciendo unas chapas. Nos han dicho que íbamos a hacer diferentes diseños 3D.
19: Aprendrem a fer estructures 3D i 2D per poder imprimir-les a les màquines.
16: Aquest curs d'introducció a la fabricació digital té una durada de 20 hores.

0: Pràcticament 2:15 de la tarda, ja ho sabeu, moment d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4 torna el David García amb tota la informació de la nostra ciutat, també a les 8 del vespre l'informatiu vespre, i a radiorubi.cat i també a les nostres xarxes socials també trobareu informació sobre Rubí. Que passeu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
4: De l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort n'han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
2: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
5: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
2: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
5: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
2: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
5: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
6: La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
7: Nos quedó en verano para... Para a veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
2: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
5: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
2: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
8: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
2: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Luismi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puig de Calm o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 5 persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
4: Però de l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort n'han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
10: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
11: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si cal.

0: que hi ha hagut aquesta matina de Lleida, he tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
2: Ens quedem a la Cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
4: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
3: I el president Illa s'hi ha compromès.
0: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
3: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
2: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
6: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
5: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
7: Notícies en xarxa.
2: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
1: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
8: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
1: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
2: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència

0: Quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
1: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
0: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
2: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
4: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
3: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
5: Vinieron una empresa del tramvia y nos dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Nos dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
6: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
3: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
2: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
7: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
2: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat 2 adolescents menors d'edat, acusats de fer tocaments a 2 noies, també menors.
7: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
10: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
9: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
11: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
12: Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
9: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
2: Són 3:45 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
7: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
13: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
7: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
2: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
15: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
14: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
2: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
16: Avui el jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
17: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
16: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
2: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona. El David Navarro, bon dia, David.
18: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
19: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
18: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
2: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
7: Fons del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
2: I l'amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
20: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
21: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
20: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
2: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
7: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
22: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
23: Tindrem doncs, un equip molt competitiu i hi haurà doncs, totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
22: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
24: El recamp Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata que estava pendent i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal.
22: En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero. La barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
0: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
22: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
2: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Fórmula Rubí, clàssics.

0: fórmula Rubí Hits.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'anuari de l'educació a Catalunya 2026 alerta que el sistema educatiu català corre el risc de cronificar uns resultats que qualifica de mediocres si no es reforcen les polítiques per combatre les desigualtats. Així ho ha afirmat a Ràdio Rubí el codirector de l'estudi, Francesc Padró, que assegura que els mals resultats acadèmics tenen molt més a veure amb les desigualtats socials que no pas amb la feina dels docents.
2: La tesi fonamental que nosaltres defensem i que acreditem amb dades és que els resultats mediocres de l'educació a Catalunya són, en bona mesura, el resultat d'unes grans desigualtats socials i el seu reflex en l'escola, que no troben, per dir-ho així, unes polítiques de suport adequades per part del govern.
1: El codirector de l'anuari també ha destacat que, tot i la davallada de la natalitat, les escoles atenen cada vegada més alumnat amb necessitats educatives específiques, una situació que atribueix en bona part a una millor detecció dels casos. A més, ha recordat que a prop d'un terç de l'alumnat presenta algun tipus de necessitat educativa, un altre terç és d'origen migrant o fill de famílies migrants, i les diferències de resultats entre els alumnes de famílies amb més i menys recursos continuen sent molt importants. Per revertir aquesta situació, Padró considera imprescindible incrementar la inversió educativa, però també gestionar-la d'una manera diferent. La principal proposta de l'anuari és implantar un finançament diferencial, de manera que els centres i els alumnes amb més necessitats rebin més recursos i més suport. Pedro també apunta que ciutats amb una realitat diversa com Rubí comparteixen el repte d'evitar la concentració d'alumnat vulnerable en determinades escoles, un fenomen que contribueix a mantenir les desigualtats educatives.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El cap de setmana vinent, en el 9, 10 i 11 de juliol, l'Amfiteatre del Castell acull l'onzena edició de l'Infesta, el festival de curtmetratges de terror, fantàstic i fric de Rubí. L'Infest s'ha consolidat com una de les cites culturals de l'estiu a la ciutat. Aquest any, l'anunci de l'esdeveniment s'ha inspirat en un famós anunci televisiu i l'han titulat Marina Mort, ciutat de mutaciones. Una de les cuques organitzadores del festival i alter ego de l'Imanol Fernández ha explicat a Ràdio Rubí que van començar el festival fa més d'una dècada per passar-s'ho bé, però que ara s'ha convertit en una cita ineludible per molts rubinencs.
3: Nosaltres ho fèiem com fem tota la vida, per fer-ho, perquè ens agrada. I a partir d'aquí, doncs, la cosa va anar a més. I no sé, crec que va ser a partir de la tercera edició que vam dir, ostres, aquí hi ha mucha gente. Bueno, sigue. Va arribar l'any de la Covid, ho vam fer igualment, amb moltes mesures de seguretat, fou increïble. I després d'això, no sé, és que acaba com molt ple el festival. Estem supercontents, ve molta gent, continuem rebent un munt de curtmetratges de tot el món i no sé, estem molt contents.
1: Aquest any s'han rebut 350 curtmetratges, majoritàriament d'Espanya, però també alguns de França, els Estats Units o Països Baixos. L'Infest, com a tal, tindrà lloc les seves projeccions el divendres 10 de juliol i el dissabte 11 de juliol, mentre que el dijous, dia 9, es farà el Fora de Pla, una exhibició de curtmetratges i videoclips de creadors ballassans.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, el 20 treballa per una última incorporació i tancar la plantilla. Siscolera García.
4: Un davanter és el que encara està buscant Esteban Camino, el director esportiu del Club Joventut 25 de Setembre, per acabar de tancar la plantilla de cara a la pròxima temporada, després de les 10 baixes que s'han donat de la campanya que tot just ha acabat i les 8 incorporacions que hi ha hagut fins ara, amb doncs, la continuïtat també d'homes importants d'ara ja fa unes quantes temporades a el 20, que continuarà a la primera catalana, un equip al qual doncs, s'ha confeccionat amb els ajustos que s'han de fer amb respecte al pressupost amb què es compta, però que s'intentarà doncs, es refermi en aquesta categoria la que ja serà la tercera temporada consecutiva en aquesta doncs, primera catalana, ara amb Santi Fernández a la banqueta. Hem parlat de cap a una punta de com serà l'equip i fins i tot doncs, les explicacions del perquè de la marxa de Kiko Díaz quan va acabar la temporada amb Esteban Camino en una entrevista que podeu trobar a la nostra pàgina web.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
8: Joques.
9: Futbol.
8: Bàsquet.
9: Hoquei.
8: Handbol.
9: Waterpolo.
8: Tenis taula.
9: Rugbi.
8: Voleibol. A l'Enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
10: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Servei Municipal Rubí Brilla ha reobert la renovació anual del seu grup de compra agregada d'energia, un projecte que consisteix a sumar el volum d'energia de múltiples empreses, indústries i comerços locals per negociar preus de forma conjunta amb les comercialitzadores i obtenir un millor resultat. D'aquesta manera s'aconsegueixen tarifes molt més competitives que les que s'oferirien de manera individual en el mercat lliure a cada empresa o negoci. La Clara Galla, tècnica de Rubí Brilla, ha explicat a la darrera secció del Rubí Brilla al programa Rubí al dia quin és el principal objectiu d'aquest grup de compra agregada.
2: Bé, nosaltres amb aquestes comercialitzadores que aconseguim aquest preu obliguem a que subministrin energia d'origen 100% renovable, que això a vegades va bé de cara a ajudes i subvencions que volen demanar els comerços, les empreses. I a més, et dic, el principal avantatge és que assegurem que són els preus que es marca des de l'inici, que aquests preus no canvien, perquè moltes comercialitzadores a vegades posen un preu amb uns descomptes que després desapareixen o després passen coses rares, que hi ha l'Ajuntament darrere, en el sentit que nosaltres en fem un seguiment, que hi ha una persona de la comercialitzadora de contacte directe, tant amb l'Ajuntament com amb els clients finals, que no és un telèfon d'atenció al client de truco i a veure qui s'hi posa.
1: L'estalvi mitjà de les empreses que formen part del grup de compra agregada respecte al mercat lliure volta el 20%. Les empreses i negocis interessats a rebre més informació o enviar les seves factures per tenir un primer informe gratuït poden posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic rubi-brilla@ajrubi.cat o trucant directament a l'Ajuntament.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Aquest estiu, amb el Mundial, des dels més petits fins als més grans de casa, han recuperat una de les tradicions més futboleres, l'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Amb la diferència que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. L'estoc de cromos de Panini s'ha esgotat a quioscos i llibreries de Rubí en molts pocs dies, fins i tot limitant el nombre de sobres que es pot endur cada persona. Així ens ho ha explicat l'Enric Pallarès, propietari de la llibreria El Racó del Llibre.
3: És una absoluta bogeria. És una cosa impressionant. Mai havia estat així amb cap col·lecció. Aquest any ha superat totes les expectatives. I hem estat molts dies sense cromos o sense àlbums. Panini, l'editorial, ha trencat estocs i ha estat allò 2-3 setmanes sense, però que és que no sabíem ni què fer, perquè era continu. Clar, la gent buscava, no en trobava. Van posar un rètol i tot de que no hi ha cromos del Mundial. I després, quan arribaven, que ens en arribaven pocs, nosaltres vam limitar i en veníem màxim 10 sobres per persona.
1: Amb aquesta febre pels cromos del Mundial, hi ha qui dedica els seus caps de setmana a buscar estratègies d'intercanvi per complir el somni de completar l'àlbum. La mateixa llibreria del Racó del Llibre organitza tots els diumenges al matí, d'11 del matí a 1 de la tarda, un espai on els aficionats d'aquesta col·lecció poden bescanviar els cromos repetits per altres que encara no tenen.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació estrictament esportiva, amb un últim fitxatge, el 20 donarà per tancada la plantilla. Sis Colera García.
4: La incorporació d'un punta, d'un home referència a la part de davant, és la peça que li falta a Esteban Camino, el director esportiu del Club Juventud 25 de Setembre, per donar per tancada la plantilla 2026-2027, amb Santi Fernández al capdavant i a la banqueta miraran de refermar l'equip en la seva tercera ja temporada a la primera catalana. Un bloc format per molts jugadors de la nostra ciutat. De fet, fins ara només hi ha dues incorporacions que són fora de Rubí. La resta, homes que han arribat fins i tot en incorporacions i que són rubinencs, o fins i tot els que es queden, que evidentment també són de la nostra ciutat, amb aquest bloc de jugadors que ja porta un munt de temporades a les files d'un equip, el Club Juventud 25 de Setembre, que evidentment té la plantilla confeccionada amb els matisos que comporta el pressupost que tenen. L'entrevista amb Esteban Camino la podeu trobar a www.radiorubi.cat. Per cert, també explica el perquè de la marxa de Kiko Díaz.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I què tenim aquesta setmana, us preguntareu? Doncs dos grans convidats. El primer, Manu Guix, que ens presenta el seu últim disc, Galàxies. I la segona convidada és la Camila, guanyadora de Masterchef 14. Parlarem també de l'última edició de La Isla de las Tentaciones amb Òscar Sueiro. I també tindrem la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria i el racó del Toni Rovira. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, comencem.
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.

0: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: He trobat una careta de presentació de No te rías, que es peor.
0: Molt bé.
1: Que és curteta, però fa molta gràcia, perquè diu, és de l'any 92. És el dia de programa, el número 129. I aleshores jo feia una veu en off que deia, senyores i senyores, me complazco en presentar a ustedes, i es tallava. I llavors sortia el Jordi Estadella i deia, hola, soy Jordi Estadella, que se ha cortado la línea, por favor, mientras hacía la presentación, si pudieran ayudarme, estamos todos esperando y aquí estoy sin poder hablar. I llavors sortia la meva veu que deia, oh sí, perdón, perdón, señoras y señores, con ustedes en No te rías, que es peor, Jordi Estadella. I aleshores el Jordi Estadella deia, muchas gracias, vaya, vaya, muy bien, soy Jordi Estadella. ¿Esta es la voz en off? Ay, es que yo estaba haciendo la presentación del programa y se ha cortado la línea. Pero por fin puedo presentar No te rías, que es peor, con toda la gente de esta tarde. Señoras y señores, con ustedes, Jordi Estadella. Jo crec que té la seva gràcia, perquè fa molt temps que és de fa tants anys, i és una mica d'humor, una mica de carinyo cap al Jordi Estadella. Una abraçada. Ah, és un programa de Jazz Music, del nostre estimat Tinet Rovira. Una abraçada. Era el programa número 129. Adeu.
0: Gràcies, Assumpta. I nosaltres acabem la secció recordant la sintonia de No te rías, que és peor.

0: Avui tenim amb nosaltres un artista que forma part de la banda sonora de moltes vides. Pianista, compositor, director musical... I una de les ànimes creatives més sòlides del panorama musical català. I segur que l'heu vist als escenaris, a la televisió o darrere de grans produccions musicals. Ara torna amb un nou treball discogràfic, un viatge sonor ple d'emoció, intimitat i univers propi, Galàxies. I aprendre el vol com si fóssim ocell. I donem ja la benvinguda al Manu Guix. Manu, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, i vosaltres? Quina presentació més guapa, tio.
0: Ah, gràcies, gràcies, Manu. Jo ja saps que et segueixo des de fa molt de temps i que és un plaer, com sempre, tenir-te avui amb nosaltres als micròfons de Ràdio Arenys, a la xarxa, que com sempre, doncs, és realment doncs, un plaer tenir-te amb nosaltres.
1: Que guai, igualment.
0: Escolta, Manu, Galàxies sona molt íntim i alhora molt expansiu. Quina idea o emoció hi ha darrere del títol d'aquest disc?
1: Pues mira, no ho sé. Tenia moltes ganes de fer un disc que expliqués el que jo estic vivint ara mateix i que parlés de l'amor. Estic a la meitat de la meva vida i jo ara a mi l'única cosa que m'importa, com deia el Pau Donés just abans de morir, només tinc ganes d'estimar i de que m'estimin i ja està, i crec que és el més important de tot. I he tingut ganes doncs, de fer aquest petit recull de cançons, aquestes 6 cançons, que de fet això és la primera part de l'àlbum, la segona part de l'àlbum sortirà l'any que ve. I ha estat una mica doncs, un monogràfic, no? Un monogràfic per parlar de l'amor en moltes de les seves diferents facetes.
0: Aquest treball té una atmosfera molt cuidada. Com ha estat el procés de creació? Ha sigut diferent respecte a discs anteriors?
1: Ha sigut més curt, perquè, clar, he tingut menys temps. De fet, quan vaig enganxar de cop i volta, a nivell de calendari, em van venir 3 mesos que estava més o menys tranquil i vaig dir, ostres, aquest és el moment en el que he d'aprofitar per fer cançons per mi d'una vegada, no? Perquè ja feia 4 anys del llançament de l'últim disc, del disc de Moments.
0: Sí.
1: I de cop i volta, doncs això, vaig tenir aquests 3 mesos, i això no fa gaire, eh? O sigui, la cançó més... La primera cançó del disc, que és El satèl·lit orbitant, aquesta que estava sonant
0: total,
1: ara.
0: Total.
1: Aquesta, que no tenia un any, no? Vull dir
0: imagina't.
1: Que va ser en 3 mesos que de cop i volta vaig poder fer aquestes 6 cançons i va ser ràpid però molt intens, no? I com sempre, doncs jo des de casa, a casa tinc un petit estudi a Badalona i allà em serveix molt per compondre i per fer les primeres maquetes, diguem-ne. Després vaig marxar també una setmana a Planoles, que em va anar molt bé per
0: poder
1: compondre
0: més. Que és el teu santuari, allò, eh? És el meu santuari.
1: Absolutament. I allà també em va anar molt bé, i després, quan ja tenia les cançons compostes i maquetades, doncs, com sempre, vam acabar Medusa amb el Roger, el meu soci i coproductor del disc, i allà vaig acabar de donar forma a aquestes 6 cançons.
0: Hi ha alguna cançó del disc que et sentis especialment... que sentis especialment personal o que t'hagi costat més compartir?
1: La veritat és que totes comparteixen una part de mi molt íntima, eh?
0: Es nota.
1: Però, clar, a nivell personal, doncs, clar, hi ha la cançó que li escric al meu pare, no? Que és el Més enllà dels estels, que és la que té la càrrega emocional, diguem-ne, més potent, no? I mira que ja fa temps, i en canvi segueixo doncs, trobant-lo molt a faltar, i de tant en tant em neix aquest impuls d'escriure-li.
0: Normal. Ja, aquesta cançó també m'agrada molt, aquesta que és Anys llum, que diu això, mira...

0: un estat mental, Manu. M'ha agradat molt aquesta cançó, aquesta vitalitat que transmet, aquesta forma de veure la vida. Estem aquí per... cada dia és un regal i l'hem d'aprofitar.
1: Així és. Així és. I fem el que fem, escolta, que valgui la pena, no?
0: Exacte.
1: Vull dir, podem fer moltes coses, cadascú pot viure la vida a la seva manera, que cadascú faci el que vulgui, però que el que faci que valgui la pena fer-ho, no? I jo això ho penso molt, i aquesta és, sens dubte, la cançó més vitalista del disc.
0: Sí.
1: I no ho sé, i jo no sé si és això per... Si penso això per l'edat que ja tinc 46 anys i ja sóc gran i ja no m'estic per història... Però sí que és veritat que ja, hòstia, ja no em ve de gust fer coses perquè toca fer-les.
0: Exacte.
1: Ja no em ve de gust pues, haver de quedar bé amb algú o haver d'anar a una estrena perquè ja has d'anar o haver de... Mira, escolta, jo vull fer el que em roti, saps?
0: Que ja toca.
1: I fer el que em faci feliç i ja està. I si un dia vull emborratxar-me fins a les 6 del matí, doncs pues, escolta'm, si em ve de gust i em val la pena, doncs endavant. I si prefereixo quedar-me a casa mirant Netflix amb una manteta, doncs també, però que sigui, que valgui la pena.
0: Que et vingui de gust, clar que sí, i tant. La teva trajectòria combina televisió, teatre musical i carrera discogràfica. En quin moment et trobes ara com a artista? O una mica de tots, com sempre?
1: Pues segueixo com sempre, la veritat, absolutament pluriempleado.
0: M'encanta.
1: Sí, fent moltíssimes coses alhora, com sempre... Vull dir, ara tot just hem acabat l'edició d'Operación Triunfo i estem en plena gira d'Operación Triunfo.
0: Al mateix temps acabo
1: de treure disc i estic en plena gira meva, que això em fa moltíssima il·lusió. Amb projectes de teatre musical pel davant, com sempre, amb el Petit Príncep que tornarem per Nadal a la 13a temporada. En fi, com sempre, combinant-ho tot i treballant molt, però és que és el que em fa feliç. A mi m'agrada treballar. Jo, quan arriba l'agost i saps les vacances, que tothom està desitjant que arribin les vacances?
0: Exacte.
1: Jo quan porto 3 dies de vacances, penso, hòstia, jo vull tornar a treballar.
0: Ja, necessito activitat, no? O sigui, venga, ja. Bueno, i el pàdel, que a tu t'agrada el pàdel, també, que no té qui té el pàdel, Manu Guix,
1: Ets el pàdel, no tant. Jo soc de tenis, sobretot.
0: Bueno, tenis.
1: Però sí, però no. Però saps què passa? Que jo tinc la sort que treballo amb els meus millors amics. I aleshores, sempre
0: important.
1: Que treballo, m'ho estic passant pipa.
0: Mm. Sí, sí.
1: I és on estic millor, treballant.
0: Amb l'Àngel i companyia, no?
1: Clar. amb l'Àngel, sí, o amb el Roger, amb Medusa,
0: Medusa.
1: Amb els meus amics.
0: Escolta, clar. I quines coses més xules que feu a Medusa, Sou uns
1: sí,
0: cracs
1: que sí.
0: Amb el Roger. M'encanta,
1: sí.
0: M'encanta perquè el que feu, ho feu amb carinyo i es nota que ho viviu amb passió. I això és brutal.
1: Sí. La veritat és que no ens haguéssim imaginat. Ara ja Medusa ja té 16 anys, fa 16 anys que vam inaugurar l'estudi. I, hòstia, si ens arriben a dir en aquell moment que Medusa seria un estudi per on passaria la Rosalía, el Rau Alejandro, la Karol G, la Maria Carey...
0: Poca broma,
1: I un llarguíssim etcètera d'artistes top mundial que han passat per Medusa, no ens ho haguéssim cregut mai. Vull dir que estem molt contents i molt agraïts.
0: Sens dubte. Una altra cançó que m'agrada molt és aquesta, Objectiu la Lluna.

0: aquesta cançó, Manu, té... Uau, t'ho dic tan
1: seriós.
0: És que et transmet una bona vibra, tio. Uau,
1: sí.
0: T'ho juro.
1: Que no ens falti de res i que ens sobri de tot.
0: Exacte, exacte.
1: I ja està. És una frase que m'encanta, aquesta.
0: A mi també. M'ha agradat moltíssim. El disc té moments molt delicats i altres més lluminosos. És un reflex una mica, que és el que dèiem abans, del moment que estàs vivint.
1: Sí, la veritat és que sí, per això, no? Perquè estic en plena crisi d'edat, no? La crisi de la meitat de la vida, no? I és el moment en el que realment pues, comences a fer balanç de les coses, mires al teu voltant,
0: sí.
1: Per primera vegada et preguntes, no? Com a mínim és el que m'ha passat a mi, per primera vegada em pregunto, ostres, he fet bé en aquesta vida, triant la feina que he triat, ho estic fent bé, m'agrada la vida que tinc, no? I per primera vegada te n'adones també que el temps... A veure, no em vull posar dramàtic, però que te n'adones que dius, hòstia, potser si ara volgués fer un canvi radical a la meva vida, ja no el puc fer, ja no estic a temps, no?
0: Qui sap?
1: També, bueno, però és veritat, també, ostres, tinc família, tinc dona, tinc fills,
0: nens,
1: i si de cop i volta dic, hòstia, doncs ara me'n vull anar 3 anys a Nova York, imagina't, no? Perquè vull dedicar-me a guanyar-me la vida fent teatre musical a Broadway, però, hòstia, són coses que ja no pots fer, no? Perquè tens unes obligacions personals, tens lligams, tens fills, tens una família, tens unes responsabilitats. Que vulguis que no, et lliguen a estar aquí i que et prenen certa llibertat, no? I aleshores, doncs, bueno, senzillament fas balanç, no? I és un moment on jo estic així, estic reflexiu.
0: No, ja està bé, ja està bé. Depèn de...
1: Sí.
0: És l'etapa de la vida amb la que estàs ara. I una de les altres cançons que comentaves tu abans, que també és una cançó per posar-te tu també a dins teu, no? I escoltar i cadascú doncs fluir, i aquesta de Més enllà dels estels, doncs la veritat és que és, bueno, és un carmelet.

0: Una cançó que, com deies tu, jo ja m'ho vaig pensar, doncs, que anava dedicat al teu pare. Encara me'n recordo del primer disc que vas treure quan vas començar OT, Operación Triunfo, i que li vas dedicar aquella diosa medias. Tremenda.
1: Hòstia, sí, senyor. Oh. Quina memòria.
0: És que tinc tots els teus discos, Manu Guix, des del primer a l'últim. I aquella cançó va ser tremenda, també. O sigui, me'n recordo perfectament, perquè el teu pare, si no m'equivoco, o sigui, ens va deixar doncs, just abans de que comencessis la
1: OT. Exacte, sí, sí. Tres setmanes abans que comencés OT.
0: Que fort.
1: L'any 2001. Sí, sí.
0: Que fort.
1: Ha plogut, ella.
0: Uau! 25 anys ja, eh? Ara ho comentava una companya de la ràdio. 25 anys d'Operación Triunfo, tio.
1: Ja, que bèstia. I allà seguim, eh?
0: I allà a tope. I quan vau anunciar la del 2027, jo més content que unes Pasqües. Perquè, uau, jo... Bueno, anem allà a vegades, doncs allà parlem amb la Noe i tal. I, i ens deia, jo li vaig preguntar, diu, què? Doncs a la propera t'apuntes? I em va dir, i ens va dir, diu, si està Manu, ahí estaré. I, home, i tu també ho has dit, si no m'equivoco, no?
1: Clar, no, jo et dic exactament del mateix. Exacte. Jo, mentre la Noe hi sigui, jo estaré al seu costat sempre.
0: Sí, allò, és que, bueno, feu un tàndem. Jo diria que sou els dos únics que esteu des de la primera edició.
1: Així és.
0: Des de la primera. O sigui, això és...
1: Però mira, no ens en cansem, no. Saps? Perquè jo crec que ens estimem moltíssim el format, l'hem vist créixer, l'hem vist néixer, saps? I al final també és una feina tant d'equip i ja és músic, ja és que al final són com família. Sí. I naturalment hi ha l'amor absolut que tinc cap a la Noé, que bueno, ens estimem moltíssim i ens ho passem molt bé junts i ens riem molt.
0: Sí.
1: I hòstia, jo és que no concebo fer un OT sense ella.
0: Bueno, i aquest any, la veritat és que, ostres, heu tret molt, molt bon material. O sigui, tenim aquí uns nanos que la veritat és que molt bé, de veritat, de veritat.
1: Sí, jo crec que com sempre, és a dir, jo crec que cada edició hi ha gent amb molt talent, és que
0: molt,
1: el talent no s'acaba, tio.
0: Molt talent,
1: tio.
0: La Cristina,
1: dir, jo sempre
0: el
1: em sorprenc,
0: Max, tots.
1: Sí, sempre em sorprenc quan fem càstings de que, hòstia, gent bona n'hi ha molta, eh?
0: Sí que n'hi ha, molta, sí. Molta. Jo quan vaig veure el vídeo, els programes dels càstings, vaig dir, tio, és que com són capaços de triar després de veure tant de talent. És que hi ha molt talent, Manu, i quan comences a veure dius, uau. I aquest any, que comentàvem amb la Mamen, per exemple, que vam parlar amb ella fa poc també, que ens deia que, ostres, és que veus que estan tan preparats ja des del principi ara. O sigui, és que, deia Joan, diu, és que les das, lògicament, els hi dones unes indicacions, però hi ha nanos que venen amb un background tan guapo que flipes. O sigui, un background brutal. És així.
1: Sí, és així. El jovent cada vegada està més ben preparat i això és meravellós. I també, a veure, també cal tenir en compte que gent que canta molt bé n'hi ha molta, eh? Després
0: molta.
1: El que és difícil és ser artista, eh?
0: Sí, és ser artista, ni més ni menys.
1: Que, I una cosa és ser un bon executant i cantar molt bé, que
0: tu
1: això
0: saps,
1: està molt bé,
0: tu saps.
1: Però després has de saber compondre o has de saber oferir què és el que tens per oferir, no? Què és el que et fa diferent. Has de tenir una proposta artística, no? I això ja és més complicat.
0: Sí.
1: Però clar, gent que canti bé, n'hi ha molta,
0: així és. Escolta'm, si haguessis de definir Galàxies amb una sola imatge o escena, quina seria?
1: Ostres, és una molt bona pregunta. No ho sé, doncs una parella abraçant-se, dos persones abraçant-se.
0: Oh.
1: No? Per mi Galàxies és el disc de l'amor.
0: De l'amor. Sí,
1: és així.
0: No, tal qual. Has treballat amb molts artistes al llarg de la teva carrera. Hi ha alguna col·laboració somiada que tinguis pendent?
1: Ostres, la veritat és que no. No soc gaire mitòman en aquest sentit i m'és bastant igual. A veure, sí, posats a somiar, m'encantaria cantar amb Stevie Wonder abans que et mori.
0: Home, clar. Això seria brutal, seria brutal.
1: Posats a somiar, somiem a lo grande, no?
0: Hombre, tal qual. I jo sé que a tu t'agrada molt la cançó d'Elton John, la cançó de Your Song.
1: La de Your Song, sí.
0: Aquesta és de les teves preferides. Que l'escoltaves al cotxe. La vas escoltar al cotxe.
1: I, així és.
0: Al cotxe per primera vegada. I després, per anar acabant, Manu, el català, gràcies per cantar en català, que això és una de les coses
1: no,
0: que també reivindiques i que reivindiquem moltes vegades, no? De dir, ostres, al principi, doncs, el Manu, doncs, treia els discs en castellà, i després es va passar a partir del tercer, si no m'equivoco, ja vas cantar en català. I la veritat és que, ostres, s'agraeix moltíssim aquesta qualitat musical en català, si us plau. Igual
1: Pues
0: que el Petit Príncep, és el musical del Petit Príncep en català, que ha triomfat.
1: Sí, com la Coca-Cola.
0: Com la Coca-Cola. És que és veritat, sí. Un cop ho parlàvem amb l'Àngel, és que deia, ostres, és que quan estàvem composant aquelles cançons amb el Manu, no ens ho, sí, realment no éreu conscients de que això fos internacional. O sigui, el Petit Príncep ha sigut un bombazo, i ho parlàvem amb la gent de La Perla, que són maquíssims, de veritat, que, bueno, que ho cuiden molt, i la veritat, el Petit Príncep és, jo crec que, una perla. Sí, mai millor dit, és una perleta.
1: Sí, jo estic terriblement orgullós del Petit Príncep. De tot el que he fet, és el que em fa sentir més orgull, perquè veure que ha arribat a tantíssima gent i que s'ha convertit en una tradició ja, no? És com els Nous Pastorets, i veure que quantitat de persones i famílies i nens i pares i mares i tot, veure tanta gent que s'emociona amb la nostra història i amb la nostra música, doncs, ostres, em fa immensament feliç.
0: La música té un punt molt emocional en el teu cas. T'ha ajudat a entendre't millor a tu mateix?
1: Sí, suposo que sí, no ho sé. No és que m'hagi ajudat a entendre'm millor, és que senzillament m'ajuda a transitar per la vida, no?
0: Correcte.
1: Per mi la música és com el meu catalitzador d'emocions.
0: Sí, sí.
1: I a mi m'ajuda sempre. Quan estic molt trist, la música m'ajuda, i quan estic molt feliç, la música encara em fa ser més feliç, no? I és com que és una cosa amb la que convisc 24 hores al dia. I a mi em fa feliç.
0: I canallo una mica, perquè aquesta cançó d'Astres, el videoclip, escolta'm, t'has deixat anar, Manu Guix, t'has deixat anar, Brutal, no? Jo dic, no pot ser, el Manu Guix, així, venga, pim-pam. I, escolta,
1: pues sí, una mica.
0: I al final del videoclip, que no vull dir, no vull dir al final, però bueno, al final, quan et destapes la tapa i es veu allò, és que em ric perquè jo sé la història, i com jo soc fan d'OT i me'n recordo del dia que la Míriam us va preguntar en el programa
1: de la
0: postgala, o no me recordo com es deia, que us va preguntar i us va ensenyar, i va estar una hora rient allà amb la noia.
1: Sí, sí.
0: I m'ho vaig passar realment brutal. I aquest guinyo és brutal. Sobretot la gent que ens està escoltant, que miri el videoclip d'Astres, sí, perquè veurà un Manu Guix com mai l'havíeu vist.
1: Desenfrenat
0: allà, dándolo todo.
1: Sí. Cada vida són dos dies,
0: Correcte, la vida són dos dies, escolta'm.
1: Sí, sí.
0: Manu, mirant enrere, què creus que li diries al Manu que començava fa anys en aquest món?
1: Ostres, pues no ho sé, que no pari mai de treballar, saps? Jo sí, jo li diria que sí, que mira, pues que estigui tranquil i que res és tan important, saps? Perquè moltes vegades ens posem molta pressió,
0: sí,
1: i moltes vegades ens bloquegem perquè, ostres, penses, buf, ara sóc el director musical d'OT, hòstia, quina pressió, uf, quins nervis, o ara he de fer un grandíssim musical en una productora, posarà molts diners, i hòstia, jo sóc el director musical, buf, quina pressió, o quan vols fer un disco i al final dius, mira, escolta, Manu, res és tan important.
0: Exacte.
1: Saps? Al final la nostra feina és només una feina.
0: Relativitzem.
1: Un programa de tele és només entreteniment, una obra de teatre exactament igual.
0: Sí, sí,
1: no m'animes. I que es treballi amb normalitat, que treballi amb normalitat i amb tranquil·litat i ja està.
0: Ni més ni menys. Manu Guix, escolta'm, ha sigut un plaer parlar amb tu avui. No sé si vols afegir alguna
1: Igualment.
0: Cosa més.
1: No, jo per mi perfecte.
0: Doncs Manu, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu i endinsar-nos en aquestes galàxies que ja estan fent viatjar molta gent. Us recomanem molt que escolteu el nou disc de Manu Guix, i si teniu ocasió, sobretot, que el gaudiu en directe, que en directe és brutalíssim, això, eh?
1: Ai, que guai,
0: gràcies,
1: t'ho agraeixo molt.
0: No, gràcies a tu, Manu, per ser amb nosaltres, i molta sort amb tot el que facis, perquè no pares. I que no pari.
1: Igualment.
0: Abraçada
1: igualment,
0: forta.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Manu Guix, us deixem amb Astres. Fins aviat.

0: City Studio.
1: Andamos con lo que saben de Barcelona. No inventen. Dímelo, Wilton B. DJ Harold.
2: Quineta Phil.
3: Javier en los metales. Que lo quede Monster.
1: Dímelo, 19. DJ 9.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Avui ens acomiadem amb el Gran Prix del Verano, que ja el tenim aquí gairebé. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Seguiu-nos. Gràcies a Manu Guix, gràcies a la Camila, guanyadora de Masterchef 14, per ser avui amb nosaltres, a l'Òscar Sueiro, per portar-nos l'última de la darrera edició de la Isla de las Tentaciones, i a l'Assumpta Vitòria i al Toni Rovira. Esperamos que... Nosaltres hi tornem, si tu vols, la setmana que ve, amb més marxa. Que vagi molt bé. A reveure. Adéu-siau.
6: El recuerdo de un día de emoción. Va empezar.
4: Senyores i senyors, fins aquí la missió de La Caixa Tonta.
7: Ràdio Rubí, notícies.
8: Bona tarda. L'anuari de l'educació a Catalunya 2026 alerta que el sistema educatiu català corre el risc de cronificar uns resultats que qualifica de mediocres si no es reforcen les polítiques per combatre les desigualtats. Així ho ha afirmat a Ràdio Rubí el codirector de l'estudi, Francesc Padró, que assegura que els mals resultats acadèmics tenen molt més a veure amb les desigualtats socials que no pas amb la feina dels docents.
9: La tesi fonamental que nosaltres defensem i que acreditem amb dades és que els resultats mediocres de l'educació a Catalunya són, en bona mesura, el resultat d'unes grans desigualtats socials i el seu reflex en l'escola, que no troben, per dir-ho així, unes polítiques de suport adequades per part del govern.
8: El codirector de l'anuari també ha destacat que, tot i la davallada de la natalitat, les escoles atenen cada vegada més alumnat amb necessitats educatives específiques, una situació que atribueix en bona part a una millor detecció dels casos. A més, ha recordat que a prop d'un terç de l'alumnat presenta algun tipus de necessitat educativa, un altre terç és d'origen migrant o fill de famílies migrants, i les diferències de resultats entre els alumnes de famílies amb més i menys recursos continuen sent molt importants. Per revertir aquesta situació, Padró considera imprescindible incrementar la inversió educativa, però també gestionar-la d'una manera diferent. La principal proposta de l'anuari és implantar un finançament diferencial, de manera que els centres i els alumnes amb més necessitats rebin més recursos i més suport. Pedro també apunta que ciutats amb una realitat diversa com Rubí comparteixen el repte d'evitar la concentració d'alumnat vulnerable en determinades escoles, un fenomen que contribueix a mantenir les desigualtats educatives.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
8: El cap de setmana vinent, en el 9, 10 i 11 de juliol, l'Amfiteatre del Castell acull l'onzena edició de l'Infesta, el festival de curtmetratges de terror, fantàstic i fric de Rubí. L'Infest s'ha consolidat com una de les cites culturals de l'estiu a la ciutat. Aquest any, l'anunci de l'esdeveniment s'ha inspirat en un famós anunci televisiu i l'han titulat Marina Mort, Ciutat de Mutaciones. Una de les cuques organitzadores del festival i alter ego de l'Imanol Fernández ha explicat a Ràdio Rubí que van començar el festival fa més d'una dècada per passar-s'ho bé, però que ara s'ha convertit en una cita ineludible per molts rubinencs.
10: Nosaltres ho fèiem com fem tota la vida, per fer-ho, perquè ens agrada. I a partir d'aquí, doncs, la cosa va anar a més. I no sé, crec que va ser a partir de la tercera edició que vam dir, ostres, aquí hi ha mucha gente. Bueno, sigue. Va arribar l'any de la Covid, ho vam fer igualment, amb moltes mesures de seguretat, fou increïble. I després d'això... No sé, és que acaba com molt ple el festival. Estem supercontents, ve molta gent, continuem rebent un munt de curtmetratges de tot el món i no sé, estem molt contents.
8: Aquest any s'han rebut 350 curtmetratges, majoritàriament d'Espanya, però també alguns de França, els Estats Units o Països Baixos. L'Infest com a tal tindrà lloc les seves projeccions el divendres 10 de juliol i el dissabte 11 de juliol, mentre que el dijous dia 9 es farà el Fora de Pla, una exhibició de curtmetratges i videoclips de creadors ballassans.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
8: I en esports, el 20 treballa per una última incorporació i tancar la plantilla. Siscolera García.
0: Un davanter és el que encara està buscant Esteban Camino, el director esportiu del Club Joventut 25 de Setembre, per acabar de tancar la plantilla de cara a la pròxima temporada, després de les 10 baixes que s'han donat de la campanya que tot just ha acabat i les 8 incorporacions que hi ha hagut fins ara, amb doncs, la continuïtat també d'homes importants d'ara ja fa unes quantes temporades al 20, que continuarà a la Primera Catalana, un equip al qual s'ha doncs, confeccionat amb els ajustos que s'han de fer amb respecte al pressupost amb què es compta, però que s'intentarà doncs, es refermi en aquesta categoria en la que ja serà la tercera temporada consecutiva en aquesta doncs, Primera Catalana, ara amb Santi Fernández a la banqueta. Hem parlat de cap a una punta, de com serà l'equip i fins i tot doncs, les explicacions del perquè de la marxa de Kiko Díaz quan va acabar la temporada amb Esteban Camino en una entrevista que podeu trobar a la nostra pàgina web.
8: Més informació d'aquí una hora.
4: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe sobre...
2: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, i també, ja ho sabeu, a www.radiorubí.cat. I per si voleu veure, per si voleu escoltar els millors moments del programa, dels passats, lògicament, també trobareu la secció en el nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. Ara fa dies que no l'actualitzem, també us ho haig de dir, però tranquils, tranquil·les, que durant les pròximes setmanes tornarem a la càrrega. La cançó que hem triat per començar aquest programa d'avui, número 33, per cert, d'aquesta segona temporada, no és gratuïta. Avui ens posarem casc, ens posarem guants i, per més seguretat, potser fins i tot ens posarem un vestit d'aquests ignífugs. Sí, sí, si sou persones espavilades, haureu notat quin revol agafarem avui. Efectivament, avui parlarem de motor, de cotxes, de velocitat, de seguretat. No ens ho deixéssim pas, això. I live my life a quarter mile at time. Visc la meva vida d'un quart de milla a la vegada, que vindria a ser una traducció més o menys aproximada. Això ho deia un dels personatges emblemàtics del cinema dedicat a les curses de cotxes, el gran Dominic Toretto. Cap afaitat, samarreta de tirants i músculs més que visibles, Vin Diesel ha encarnat aquest pilot torturat en una saga de 10 pel·lícules que, els que ens agrada el món del motor, hem gaudit des del començament fins al final. Tot i que al final la fantasia ha superat la realitat. Toretto representa moltes coses: lleialtat, compromís amb la identitat, però sobretot passió pel motor. Una passió que en el seu cas li ve de família, i no sé si en el cas del nostre conversador d'avui també és així, ja ens ho explicarà. Però us adverteixo, però, que avui aspirarem olor de benzina, de roba de cremada, i descobrirem moltes coses de la ciutat de Rubí que molts, estic segur, que desconeixeu. Roberto Martín, benvingut al darrer programa de la temporada de Ràdio Rubí, La Gent Normal.
1: Hola, bona tarda.
0: Espero que sentir aquesta oloreta de roda cremada i de benzina. Tenim el Roberto Martín en tant que representant, en tant que vocal d'una associació que, de fet, ha vist la llum fa relativament poc, i és una associació que es diu Motor Rubí.
1: Motor Club Rubí.
0: I mira que portes la samarreta de Motor Club Rubí haig de dir malament el nom, Motor Club Rubí. Què és Motor Club Rubí, Roberto?
1: Doncs, a veure, Motor Club Rubí va néixer perquè, bueno, jo sóc una persona que m'agrada fer moltes coses. A part d'això, faig moltes més coses relacionades amb el món del motor. I em va trucar un amic i em va dir: per què no muntem un club aquí a Rubí?
0: Un club de motor.
1: Un club de motor. I jo, que no puc dir que no, doncs me'n vaig tirar a la piscina i...
0: Però a tu t'agrada, el món del motor?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí? I ha nascut aquesta associació, que té com a, diguéssim, allò, quan es munten associacions i quan es munten saraus d'aquestes característiques, una mica hi ha aquesta, els punts fundacionals, no? La filosofia, els objectius, no? Què es busca exactament amb aquesta associació?
1: Es busca ser un club inclusiu, perquè hi ha clubs de clàssics que hi ha gent que no està encabida en aquest club. Hi ha clubs de motos, i nosaltres volem fer un club que sigui inclusiu.
0: Transversal, ara que està tan de moda aquesta paraula,
1: sí,
0: transversal.
1: Que pugui encabir totes les persones que li agraden el motor. D'igual el vehicle que tinguin un clàssic, tinguin un modern, tinguin un cotxe de curses, tinguin el que tinguin, una moto, però també volem donar a conèixer la part esportiva i donar valor a la part esportiva del món del motor, que hi ha gent que no coneix.
0: I això, d'això en parlàvem precisament quan estàvem aquí a micro tancat, de tota aquesta realitat que molts desconeixíem. Jo el primer m'hi poso, perquè he fet cara de sorprès quan el Roberto ho comentava, no? Tenim idealitzat una mica el món del motor, no? Els grans noms els grans noms de pilots de Fórmula 1, de ral·lis, de MotoGP, etc, etc. Tot el... perdó de l'expressió, però tot el circ d'aquestes curses d'alt nivell. Però després hi ha tota una, hi ha tot una realitat paral·lela desconeguda.
1: Sí.
0: Explica'ns una miqueta aquestes realitats, perquè n'hi ha més d'una de realitat.
1: Sí, sí, sí. Lo primer és això, que l'automobilisme, qualsevol tipus d'automobilisme o motociclisme és un esport, que hi ha molta gent que es pensa que és anar allà a fer quatre curses i fer una mica del gamba. Qualsevol cursa d'aquestes que es fa en un kart, en un karting, vas allà i en 10 minuts surts d'allà suant la gota gorda.
0: Sí.
1: I això és el que no entén molta gent i molts ajuntaments, de que això és un esport. Uh-huh. El futbol es juga en una pilota, a l'automobilisme, doncs és un cotxe, no? I el que passa és això, que està idealitzat el Carlos Sainz, el Loeb, però l'esport base es pot començar amb el teu cotxe de carrer. Tenim un campionat de slàloms, que és en un lloc tancat amb totes les mesures de la Federació Catalana d'Automobilisme, i ara hi ha un campionat que són 5 proves, em sembla, i té un cost de 100 euros.
0: Clar,
1: per cursar.
0: Això...
1: 90, 100 euros.
0: Això és una de les dades que m'ha sorprès, no? És a dir, tu pots anar amb el teu cotxe de carrer a fer curses, no?
1: Sí.
0: A tu cuenta y riesgo, que diuen, en castellà, però aquí estaves parlant, no?, que hi ha mesures de seguretat, em parlaves d'un circuit, traçat amb cons, per tant, sí. Vull dir, són espais que són relativament segurs, vull dir que no has d'estampar el cotxe contra un contra res, però clar, això és una cosa que la majoria de gent no sap, i crec que ara faré una brometa, Crec que molta gent, a molts conductors, els aniria molt bé poder-se esbravar d'aquesta manera per després agafar el cotxe amb una mica més de tranquil·litat.
1: Sí, sí, sí, sí. Això, o unes tandes en circuit, que no són cares tampoc, són 110 euros tot el dematí, des de les 9 fins a les 2. O sigui, tens allà per cremar benzina i és un circuit, el circuit de Calafat, a Castellolí, a on sigui, i això, aunque siguin unes tandes, també estàs fent esport.
0: Doncs, clar... No, ara m'he il·luminat, perquè més enllà de les teràpies psicològiques que haurien de seguir alguns conductors, jo crec que aquesta part més com més pràctica, no? Clar. Perquè hi ha gent que viu el cotxe com si fos una cursa contínua. I això és, vull dir, és a vegades és una miqueta perillós, perquè et trobes alguns personatges a la carretera que tenen aquest neguit i aquesta ànsia com molt mal canalitzada, no?
1: Correcte, sí, sí. Ja, és que hi ha molts pilots de curses que veus el seu cotxe de carrer i dius, amb això vas, de veritat? Perquè és un cotxe, a lo millor que té 30 anys. I no, és que jo prefereixo córrer en un lloc tancat i amb totes les mesures que anar pel carrer fent el boig.
0: Clar. Sí. No, és a dir, és aquell moment en el qual...
1: És una mica de fer teràpia, i això també fer-lo entendre als nois. Aquí tenim un problema també a Covasolera, que moltes nits hi ha allí les curses il·legals, no?, que es diuen, i comencen allà a derrapar i això, i molts d'aquests nois no ho saben que poden fer això.
0: Clar, que poden fer això, evidentment, això té un cost, però té un cost relatiu, anem a dir-ho així, no? Sí. Perquè... fèiem la comparativa, no? Tu te'n vas en un circuit de cars i estàs 10 minuts,
1: sí,
0: i pagues 25 euros,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, el preu l'hora et surt car.
1: A 10 minuts.
0: Val? Sí. Clar, d'aquesta manera...
1: Més barat encara, més barat. Hi han curses de resistència en un circuit d'autocross que fan també resistència, 3 hores de resistència, i això val, les 3 hores, 150 euros per equip. I pots fer un equip de 3 persones. Llavors, et surts a 50 euros.
0: A 50 una hora. Euros, exacte.
1: Més barat que els cars.
0: El que passa que tu has de posar el cotxe.
1: Sí, però tampoc és tanta despesa, un cotxe. Un cotxe de ral·lis, si...
0: Què costa un cotxe? És a dir, a veure, anem a parlar, anem a fer-ho bé. Deixem-nos estar dels grans noms del... Perquè, clar... Tots, quan parlem de ral·lis, tothom pensa en el campionat mundial de ral·lis, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo em vaig quedar a l'època del... Com es deia aquell, que tenia un videojoc i tot. Ara no me'n recordaré. Colin McRae.
1: El Colin McRae.
0: Jo em vaig quedar a l'època del Colin McRae. Clar, això són els grans noms, i, són, i és com parlar de la Fórmula 1 de, o de la MotoGP, o és com parlar del Barça i del Madrid. Però per sota del Barça i del Madrid, doncs hi ha un Sabadell, posem per cas, però després hi ha tot aquest futbol base, no? I aquí potser estaríem parlant d'aquest motor base, no? Clar, jo agafo un cotxe, no?
1: Amb 3.000 euros, pots tindre un cotxe muntat. 3-4.000 euros.
0: Un cotxe muntat, què vol dir? És a dir, què vol dir tenir un cotxe muntat? És a dir, jo tinc el meu cotxe no, perquè és un cotxe familiar i no serveix per fer ral·lis, no sé que... Bueno, seria una modalitat molt friqui de ral·li. Però, per exemple, no? Un cotxe convencional, un Seat Ibiza.
1: Sí.
0: Vale? Jo em compro un Seat Ibiza. Sí. O jo tinc un Seat Ibiza de fa, jo què sé, 5 anys, no? Si jo inverteixo 3-4.000 euros, jo puc tenir aquest cotxe preparat, entre cometes. Per fer... Sí. I què implica tenir-lo preparat? És a dir, aquests 3 o 4.000 euros, què em faran els preparadors per...
1: Et fiquen les barres anti-huelco, sí. els dos buckets, els arnesos, els tiradors de l'extintor, el tirador del desconnectador de bateria, a les barres anti-volcada portant unes espumes perquè no et golpegis el cap. Bueno, el casco. Uh-huh. Tot, el trencavidres, tot el que porta el cotxe.
0: Has dit dues coses que m'han activat el cervell, eh? Tirador de l'extintor.
1: Sí.
0: Cotxe de ral·li porta un extintor a dins, eh?
1: Depèn el que corris. Si és ral·lis, sí que tindrà un extintor que es pugui ficar des de fora. Si fas muntanya, no. I autocross em sembla que tampoc.
0: L'autocross què és exactament?
1: L'autocross és un circuit de terra.
0: De terra?
1: Sí.
0: Amb els seus batxes i les seves...
1: No.
0: És totalment pla.
1: És pla. Uh-huh. És un circuit, com un circuit de motocross, però pla. Uh-huh. Aquí a Rubí teníem un, aquí a Can Oriol, i a l'any 89-90 feien cursa del campionat de Catalunya d'autocross, aquí a Rubí.
0: I això es va perdre?
1: Sí, sí, sí. I a Cuba Solera feien també slaloms. I a la Llana. A la Llana, el de la Llana no l'he vist jo, però el de Cuba Solera i l'autocross de Rubí, sí.
0: És una llàstima que es deixin perdre aquestes coses. Ah. I una altra cosa que m'ha activat el cervell era el desconnectador de bateria.
1: També.
0: Per què?
1: Perquè si el cotxe té un accident...
0: Volca.
1: La bateria pot fer un
0: curtcircuit.
1: I llavors, doncs, desconnecta la bateria i es para el cotxe. Uh-huh. O es queda el cotxe accelerat i estan les rodes, el cotxe allí volcat i les rodes girant o qualsevol cosa, doncs el públic o els pilots des de dintre ho poden tancar. Uh-huh. I desconnectar tot el cotxe.
0: Veieu, la de coses que es poden aprendre amb només 15 minuts parlant de motor, parlant de cotxes, parlant de ral·lis amb el Roberto Martín.

0: Ens acompanya, al començament ens acompanyava. Avui he triat jo les cançons. Com que era l'últim programa, les he triat jo, les cançons. I totes tenen una certa, anem a dir-ho així, una certa relació amb el món del motor, de manera directa o de manera indirecta. La primera, la de la Sheryl Crow, evidentment, era l'entrada d'una de les pel·lícules, jo aniria a dir com més entranyables i més boniques, de la factoria Pixar, que va precisament sobre curses de cotxes. L'has vista tu, Cars?
1: Sí.
0: Què et sembla?
1: Bé. L'any passat vaig estar a Disney, també, i sí? Estava l'espectacle de Cars i tot, i jo... com tinc el nen petit i això, doncs...
0: Jo és una pel·lícula que a mi sempre m'ha tret, el món del motor, però és una pel·lícula que quan la vaig veure, fa molts anys, i encara continuo pensant, i cada vegada que escolto aquesta cançó de la Sheryl Crow, penso el mateix. És una de les és un dels openings de pel·lícula de Pixar més espectaculars, perquè comença amb aquesta cançó, comença amb aquesta baixada del camió i amb el circuit aquest de la IndyCar, no? I és una escena molt, doncs, molt curiosa i molt aconseguida en aquest sentit, no? I aquesta cançó de la nord-americana Halsey, que bàsicament es diu Gasoline, i evidentment doncs això té a veure temàticament amb el que estem parlant avui. Parlàvem de curses, parlàvem de la possibilitat que cadascú faci la seva, diguéssim, la seva cursa, o el ventall de possibilitats que tens amb el teu vehicle privat, no? Però vosaltres com a associació també us esteu movent per diguéssim, per no només ser una associació i prou, sinó que, com tota bona associació, teniu la intenció d'organitzar coses, no?
1: Sí, la intenció és aquesta, és intentar recuperar un slàlom aquí a la ciutat. Uh-huh. Fer un slàlom com es feia antigament, com et dic, que es va fer una acobassolera i...
0: Perquè clar, què es necessita per fer un slàlom?
1: No, és fàcil, és... bueno, lo que t'he dit, conus i un espai...
0: Però clar,
1: un
0: necessites un espai gran, no? Per poder, diguéssim...
1: Clar.
0: I per poder assegurar el perímetre.
1: Sí, un espai gran, conus i ja està. I pagar l'assegurança a la Federació Catalana, i drets de calendari, drets de reglament, una ambulància...
0: Clar, perquè tot això, hi ha, diguéssim, hi ha tota una sèrie d'elements que van associats a tot això, no?
1: Clar. Sí. Comissaris, comissaris esportius, comissaris tècnics, perquè els cotxes es verifiquen, que no tinguin trampes, que estigui bé, que estigui correcte, que...
0: Com es detecten les trampes als cotxes?
1: Bueno,
0: actualment, és a dir, hem d'endollar, és com quan vas al mecànic, que t'endollen l'ordinadoret aquell, o va
1: no,
0: per una altra
1: no,
0: banda?
1: No, el que miren els tècnics és que, clar, en un slàlom pot anar bé cotxes de carrer i cotxes de cursa. Uh-huh. Els buckets, els asientos, caduquen.
0: Què vol dir que caduquen?
1: Cada 5 anys caduquen i tens que canviar-lo i posar un altre nou.
0: Ah, sí?
1: Sí. Els arnesos també.
0: És com jo què sé, com unes rodes que tenen una vida limitada.
1: Clar. La roba de pilot i els calçotets ignífugs, la samarreta ignífuga, el mono...
0: Un moment, espera. Clar, tot jo feia la cunyeta... Un moment. Jo feia la cunyeta del vestit ignífug, però clar, no m'imaginava... Clar, tu has dit ara els calçotets ignífugs.
1: Clar. Portant un calçotets com els del... El de l'oeste, d'aquests llargs, i això caduca. I la samarreta ignífuga, una samarreta també blanca ignífuga, i el mono, i...
0: Clar, i això és,
1: i els guants.
0: I això és condició sine qua non per fer un slàlom o no?
1: No. La gent que porta cotxe de carrer, el moment portar en el casc, ja està.
0: Vale.
1: O sigui, tens que portar casc i guants, em sembla.
0: De totes maneres, segons quins cotxes, ara que els cotxes tendeixen a ser més aviat petitets, no?, i baixets, segons quins cotxes, si et poses un casc, no, vas tocant el sostre, no?
1: Sí.
0: O baixes molt el seient, clar, llavors sí que tens la sensació d'anar amb un cotxe de carreres.
1: Sí.
0: O si no, clar, tens, vull dir, vas fotent cops de cap al sostre.
1: Sí, però quasi que tens que portar i guants. Uh-huh. És de carrer i és de curses, tens que portar tot.
0: Clar.
1: Tot l'equipament. I això tot caduca, clar. Cada 5 anys tens que fer la despesa de tornar a renovar tot.
0: Bueno, si no t'ho compres tot de cop, és com clar. Si anessis fent a termini, saps? Sí. Vull dir, mira, sí, aquest sí. Any em toca canviar els guants.
1: El que passa és que tot... Clar,
0: clar, quan comences tot de cop, sí, sí, clar.
1: Compres tot de cop, al cap de 5 anys, tot clar. De cop, un altre cop.
0: És que això és com quan canvies, clar. No sé, quan entres en una casa o et fan una instal·lació de casa, la instal·lació elèctrica, i canvies totes les bombetes, no?
1: Clar.
0: Llavors, és curiós perquè es comencen a fondre de manera seqüencial, sí. O sigui, i hi ha un moment que no penses, ostres, és que no acabo de parar mai de comprar bombetes, sí. I és precisament per això. Abans ho parlàvem, no? Catalunya... Des de fa molt de temps té una llarga tradició de motor, no?
1: Ara el que passa és que estem en una època que el campionat d'Espanya, la Federació Espanyola, està fotent molts bons campionats, i llavors hi ha molta gent que prefereix córrer el campionat d'Espanya que el campionat de Catalunya,
0: perquè hi ha campionat de Catalunya i campionat d'Espanya. Estem parlant de ral·lis, eh?
1: De ral·lis, d'autocross, de karts, de circuits, de tot, menys de slàloms. Hi ha campionat de Catalunya i d'Espanya.
0: Hi ha bona relació entre les dues federacions o no gaire?
1: Ara una mica millor. Amb l'antic president que havia era altra cosa i estaven discutides. Bueno, és que va haver una època que estaven discutides pel que costava la llicència. La llicència, si la feia la catalana, si la feia la espanyola, i tot això. Però ara sembla que ja torna un altre cop a anar tot bé.
0: Perquè, clar, per exemple, no? Tu vols participar... Jo vull participar en el campionat de Catalunya de ral·lis, no?
1: Sí.
0: Què hauria de fer jo?
1: A veure, per...
0: A banda de tenir un cotxe preparat, clar, lògicament.
1: Si tens... O sigui, si vols córrer això... Sí. Lo primer que tindries que fer és buscar-te un club o una escuderia. Sense ser d'un club o una escuderia no pots participar a cap lloc.
0: A títol personal jo no puc participar.
1: Pots participar si et saques la llicència de concursant teva pròpia, que val 600 euros. Val. I a part, la llicència de pilot. O sigui que serien 1.000 euros. Però si tu vols participar, busques una escuderia... Són 40, 50 euros o 30 euros el que cada escuderia cobra, o cada club, i ja està. I després et pot treure la llicència o restringida o la total. Depèn del que corris. Si corres ratllis més curts, si corres slàloms, si corres ratllis llargs, doncs és una quantitat o una altra.
0: Perquè el canvi...
1: La restringida, que és per córrer slàloms i ratllis sprints, que són ratllis més curtets, són 140, me parece. 140 o 150 euros, em sembla. I la gran són 450, que ja pots fer ratllis, pujades amb costa, com la de Villastrell, i això.
0: Perquè, clar, el campionat de ral·lis, per exemple, de Catalunya, no? Parlem de Catalunya, parlem de casa nostra... Quantes proves té?
1: Té una 7 o 8.
0: 7 o 8 proves.
1: Sí. Sí,
0: i que es fan una mica per diferents punts de la geografia catalana,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenim el Rally de Valls, tenim el Lloret, el 2000 Viratges, que és a Manresa, tenim el Rally Empordà, tenim després la Terra, que tenim Artés, tenim una altra Lleida, el Memorial Abel Puig, o sigui, hi ha varis.
0: Uh-huh.
1: Hi ha varis.
0: Ara t'haig de fer una pregunta, Roberto, que me l'estava guardant ja fa molta estona i crec que l'haig de fer ja. Tu em fas de ral·lis o no?
1: No.
0: No?
1: No.
0: I jo... no et pica la curiositat o no?
1: Ara m'estic fent un cotxe per circuits.
0: Per circuits. Sí,
1: que és més barat i...
0: Circuits vol dir calafat i
1: correcte.
0: Coses d'aquestes,
1: correcte.
0: Eh?
1: Correcte, per fer tandes, que és una cosa barata, és això, 100 euros, 120... els pneumàtics i benzina i a córrer tot el dematí.
0: Vale. Et dius que t'estàs preparant un cotxe, vale? Puc ser una mica tafaner, no? I bueno, contestes fins on vulguis, eh? Quin cotxe estàs preparant?
1: És un invento raro.
0: Bueno, un invento raro, deu ser un... Vull dir, no el deus haver muntat tu, el cotxe?
1: No.
0: Ah, vale. Dic, no sé, ara no. Poso unes rodes d'aquí, un xassis d'allà...
1: Jo estic en... en un programa també de ràdio, de motor.
0: Sí, i després en parlem, d'aquest programa.
1: I després
0: programa.
1: Vam fer una escuderia de ral·lis, vale. Que es diu Velocicat.
0: Velocicat.
1: Sí, i feien curses als circuits. Alquilaven Calafat i feien voltes allà a Calafat. I
0: amb els vostres cotxes? Amb el cotxe de...
1: No, amb cotxes de gent que venia allí a córrer.
0: Vale.
1: I això amb el company del programa de ràdio. I un dia, tafanejant en mil anuncios, vaig veure que venien cinc cotxes anglesos.
0: Cinc cotxes anglesos?
1: Sí, preparats, amb barres antivolcada i tot. I li vaig trucar i li vaig dir, Tavi, que mira el que venen, que això per fer allà curses a Calafat. I em va trucar el dia següent i em va dir, he comprat cinc.
0: He comprat els cinc.
1: Sí, i els va comprar i els va portar cap a cap. I aquests cotxes els va... Bueno, entre ell i jo i altra gent, doncs els posaven a punt i els deixaven a gent per començar a córrer.
0: Uh-huh.
1: I fèiem com una mica d'escola. A nois joves els fèiem proves i això, i els deixaven el cotxe per començar a córrer. I això. I d'aquests en queda un... Que...
0: Perquè els altres han mort, ja, o què?
1: Perquè s'han anat venent
0: vale.
1: I això, uh-huh. I ara pues, queden un i la meitat de l'altre que s'ha passat al volant a l'esquerra i el té el company.
0: Ah, clar, perquè venien amb el volant a l'esquerra.
1: A la dreta.
0: Ai, a la dreta, perdó.
1: Clar, volant a la dreta.
0: Cotxes anglesos. Sí, clar, sí. No els havia volent ningú, aquests cotxes aquí.
1: No, però anaven molt bé, eh? Sí, sí, i bueno, feien un munt de curses, i aquest que tinc jo ha corregut aquí a Ullastrell, ara a Pujar a Ullastrell, i d'això. I
0: la base, quina marca és?
1: O sigui, és un Ford Focus.
0: Un Ford Focus.
1: Sí. Es feia allà a Anglaterra una copa que es deia Focus Fun Cup, i eren tot Focus. I en una de les curses, doncs, l'organitzador va dir, ah, ¿por qué no anem allà a Cartagena, allà a Espanya, i fem allí la festa, la cursa? I van vindre per aquí els anglesos i van deixar els cotxes aquí.
0: Els cotxes els van deixar aquí?
1: Abandonats. Els van fotre a la festa allà a Cartagena.
0: Ja no van ser capaces de tornar a casa.
1: I els van deixar ahí. I el del circuit de Cartagena, doncs, el va vendre, els 5 o 6 que havien.
0: Uh-huh. I clar, i aquest cotxe encara el teniu per fer coses d'aquestes? O ara ja és una mica d'aquest que t'estàs preparant tu, no?
1: El Focus que tinc jo el tenia el company a un local que tenia, i el tenia que deixar, i l'anava a fotre al desguàs. I me'l vaig quedar jo, i ara l'estic pintant i això per fer curses, uh-huh. Perquè va anar al desguàs aquest cotxe. Però va bé, no ha abandonat ninguna de les curses que ha fet, que va arribar de Cartagena, portava 3 anys abandonat allà al circuit, va vindre i va acabar les 6 hores de cursa.
0: Uh-huh. I aquest cotxe, per exemple, té el motor modificat? O...
1: No.
0: És el motor de sèrie,
1: sí.
0: No?
1: És que la gent es pensa que això, que un rally ja tens que córrer amb un cotxe que amb canvi seqüencial, amb un motor amb 300 cavalls, i no, es pot córrer. Era el que et deia, que amb 4.000 euros tu t'agafes un Focus, un Saxo, un Peugeot 206 i ja està.
0: Estem parlant de cotxes ja, fixeu-vos, estem parlant de cotxes ja veterans, en el sentit que el Focus... Clar. Bueno, ara crec que... crec que ja no es comercialitza el Focus, no, com a
1: que,
0: tal.
1: És que el problema que tenim és que no hi ha cotxes... Amb els cotxes nous, quasi no es pot córrer amb ral·lis.
0: Per què?
1: Perquè tenen tanta seguretat que si el ESP, el no sé què, l'ABS, el control de tracció, el control
0: necessiteu,
1: de...
0: Necessiteu cotxes analògics.
1: I tens que anar traient tants sistemes de seguretat que és que...
0: Perquè, clar, és a dir, al final segurament surt molt més a compte comprar un o agafar un cotxe que tingui, ara per dir-te alguna cosa, per 10 anys, i anar-lo modificant a poquet, sí, a poquet.
1: I després el que valen, perquè ara sí, es fa el volant RAC, es fa amb el Peugeot 208, però ja tens un cotxe que són 30.000 euros.
0: Uh-huh.
1: Clar, 30.000 euros a un noi amb 17 anys o 18, que amb 17 ja...
0: Perquè per 16... per això t'anava a preguntar. Clar. Amb 16 anys, jo tinc un fill de 16 anys, no?
1: Ja pot córrer.
0: Podria córrer?
1: Sí.
0: Ah,
1: sí? Tenim aquí a Catalunya, tenim el Jim Ben Medrado, que és campió de Catalunya de ral·lis, o sea, d'Espanya. Campió d'Espanya de ral·lis de terra.
0: Uh-huh.
1: I té 16 anys.
0: Ostres.
1: Bueno, ara té 18. Va començar amb 13.
0: Llavors, això no es regula de cap manera? És a dir, no es regula de cap manera? Vull dir, no té el carnet de conduir, aquest noi?
1: No, però clar, com estan les carretes tancades, un ratlli, tens que anar... O sea,
0: sí, del punt A al punt B. Clar, vull dir, no hi ha trànsit.
1: No hi ha trànsit. Doncs ella condueix ell, i quan hi ha trànsit, que d'aquell tram a un altre, condueix el copilot. I ja està.
0: Veus?
1: Però amb 16 anys pot córrer a ratllis.
0: Sempre s'aprèn.

0: Això és molt, insisteixo que és molt interessant, perquè Catalunya, insisteixo que és una cantera, i de fet només cal veure, doncs això, pilots de Fórmula 1, potser quedem més al marge, però tot el que són ral·lis i tot el que són motos, per exemple, sí que hi ha una trajectòria de gent d'aquí que, ostres, que ha arribat molt, molt amunt, no? I la tradició aquesta de... Per exemple, ara jo pensava, no?, en el famós ral·li Costa Brava, Girona Costa Brava, no? Aquest és una de les cites mítiques del calendari, no? Amb quina carretera et quedaries tu, Roberto, per fer un ral·li?
1: Bueno, jo per fer un ral·li, més que per fer un ral·li, per fer una pujada en costa, és Ullastrell. Jo era veí d'aquí de... Bueno, i ma mare viu allà a Can Mir, i Ullastrell és una carretera mítica d'aquí del poble. A part, aquí feien el ral·li de Rubí també de regularitat, els amics dels clàssics...
0: I... Perquè aquí a Rubí hi ha una altra associació, que és aquesta que comentaves ara, no? Els amics dels clàssics, no?
1: Correcte, que també fan curses d'una altra modalitat, que és regularitat.
0: I què vol dir això?
1: Això és fer un ral·li, però et marcat una mitjana. Llavors et diuen del punt quilomètric 0 a l'1, tens que anar a 50. De l'1 al 3, a 35. Després canvies a 37. I tens que anar,
0: has de mantenir aquesta velocitat.
1: Tens que mantenir la velocitat aquesta i anar canviant de mitges i arriben, però al segon, que arriben, és més difícil que...
0: És molt més difícil del que sembla.
1: Correcte. Portant uns elements de mesura amb unes ondes a les rodes
0: I aquests són vehicles clàssics.
1: Sí.
0: I quan parlem de vehicles clàssics, a veure, que suposo que ningú es pensi que això és com el Rally de Sitges, no? Vull dir, són vehicles pues, potser que tenen 20, 25, 30 anys, no?
1: O... Sí, uns 30. Uh-huh. Un mini, un 124, un 1430. Ara ja comencen a aparèixer els Saxos, que també ja tenen quasi 30 anys.
0: El Citroën AX.
1: Citroën AX, sí.
0: Bueno, la sèrie 1 i la sèrie 2 del Seat Ibiza, segurament,
1: sí.
0: No?
1: O
0: el Seat Panda, fins i tot.
1: Clar.
0: Sí. Són... Jo no havia vist algun de Seat Panda tunejat amb barres d'aquestes antivolcades.
1: Carlos Sainz va començar amb un.
0: Va començar amb un Seat Panda.
1: Sí.
0: I fixa't on ha acabat.
1: Per això, que ja que començava per sota, els nois es pensen que ja han de córrer amb un Clio de 200 cavalls. I això, doncs, sí que val calés, clar. Tot el món et diu, no, és que és molt car si vols anar a top, però...
0: Ah. Clar, és que, però això és una mica forma part d'aquesta generació de la immediatesa, no? És a dir, de voler aspirar al màxim amb el mínim temps possible, no? I no entendre que les coses a la vida tenen aquesta progressió, no?
1: Correcte.
0: De dir, ostres, no puc començar amb un cotxe de 30.000 euros.
1: I és això que dic dels slàloms. Amb 500, 600, 600 euros pots ser campió de Catalunya de slàloms. O sigui, que no és...
0: Ser... I pots ser-ho amb el teu cotxe.
1: Amb el teu cotxe de carrer. I és campió de Catalunya.
0: Però llavors hi ha algun tipus, perquè clar, jo què sé, jo vinc amb el meu cotxe, no? Que té 90 cavalls, però si ve un al costat que en té 150, hi ha, diguéssim, com categories, no?
1: Hi ha categories, uh-huh. Sí.
0: Hi ha la categoria gasolina i dièsel, o això
1: també,
0: és...
1: També,
0: sí, no?
1: Sí.
0: Clar, tant posar-li traves al dièsel i tant estigmatitzar els motors dièsel...
1: També hi ha. Sí.
0: Molt bé, doncs, i des del Motor Club Rubí, més enllà d'això, quines, hi ha alguna altra acció, hi ha alguna altra cosa que tingueu allò al cap per desenvolupar en els pròxims mesos o anys? Ja posem ja.
1: El que volem fer és fer un club que faci caliu al poble. Uh-huh. També volem potenciar tot el que és el teixit industrial i donar a conèixer a tots els tallers que tenim, concessionaris i això, i fer una fira també que puguin vindre allí i exposar els seus cotxes i fer una mica d'això, de donar a conèixer a tota la gent que hi ha aquí relacionada amb el món del motor, sigui del que

0: sigui recanvis, tallers, peces, concessionaris.
1: Quanta gent hi ha ara mateix al vostre club?
0: Ara som 22, em sembla, 22, 23. Hem començat al febrer, perquè, bueno, portem des del 2024 batallant amb la paperassa, que sempre, està bé un lío.
1: Sempre és complicat, això. Sí, a vegades és més complicat això que no pas la pròpia operativa de... Sí.
0: Fer tota la paperassa d'esports de la Generalitat un any. Tardant.
1: Un any?
0: Un any.
1: Un any per constituir una associació...
0: Correcte.
1: Que... Sort...
0: Que et quedes pensant i dius, tantes associacions esportives hi ha en Catalunya per trigar un any, però bueno.
1: Després, i ara permeteu-me que faci una miqueta de broma, després ens estranyem que les obres públiques triguin tant a executar-se. Si per fer una associació ens podem tirar un any. Paper rere paper, imagineu-vos si hem d'aixecar o si hem de foradar 3 pisos sota terra per fer una estació de tren, que porta 15 anys de retard.
0: I a part, abans podies anar a fer allà la paperassa, allí te la feien, ara no, ara tot és online i no pots ni preguntar. Però bueno.
1: Problemes d'aquest del nostre món.

0: Aquesta és una de les cançons mítiques de Deep Purple, Highway Star, una cançó que parla precisament de cotxes, de curses, de I love it, I need it, I bleed it. Res més a dir. Parlàvem amb Roberto i comentaves que tu també ets home de ràdio.
1: Sí.
0: I ara ets home de Twitch.
1: Sí.
0: Que és una versió, que és una altra versió de ràdio, en el fons. De fet, això que estem fent aquí ara podria ser un Twitch, tranquil·lament,
1: sí.
0: Perquè vull dir, ens veiem a través d'un monitor, els que esteu a casa doncs, també ens podeu escoltar per la FM, però també es podeu estar escoltant des del vostre ordinador i veure'ns, a més a més. Com va l'experiència a Twitch? Explica'ns una miqueta això, perquè hi ha suc, aquí al darrere.
1: Sí, sí, sí. Jo faig un programa des de fa 15 anys, que es diu Cop de Gas, i vam començar a Cerdanyola Ràdio.
0: 15 anys, Cuidado, que això es diu aviat, 15 anys de trajectòria,
1: Sí, sí. I vam començar ja a Cerdanyola Ràdio, i durant... ja portàvem pensant de fer-lo en vídeo, fer una altra història, i quan el Covid va tancar aquesta temporada la ràdio,
0: Això va servir per saltar el Twitch.
1: Sí, i el company doncs, va agafar un local i ho fèiem presencialment per Twitch.
0: O sigui, ho fèieu
1: sí,
0: allà en directe?
1: Amb un estudi, vam fer nosaltres el decorat i això, i fèiem...
0: Que bo!
1: I venien allí els convidats i fèiem el programa allà a Cerdanyola.
0: Us vau muntar com una mena d'estudi?
1: Sí, correcte. Uh-huh. Allà al lugar on arreglaven els cotxes, en un racó, doncs fèiem allà el programa.
0: Home, quin millor escenari que un lloc on arregles els cotxes o no tuneges, permeteu sí, sí. L'expressió, doncs que a més això ho converteixes en plató de Twitch.
1: I això doncs, ha mostrat una temporada fins que el company doncs, ha marxat de Cerdanyola i ara ho tornem a fer per...
0: Online. No?
1: Online, sí. Uh-huh.
0: I l'experiència què tal?
1: Bé, perquè...
0: Perquè amb 15 anys, home, vull dir, entenc que no heu esgotat els temes.
1: No, perquè...
0: Sempre hi ha coses.
1: Sí, sí, convidem a pilots, a organitzadors, a copilots, a gent de cursa d'aquí de Catalunya, que tothom, doncs, qui menys ens coneix, i, bueno, fem una mica d'això tots els dijous, de 9 a 10 de la nit,
0: Dijous, apunteu, no coincideix amb la gent normal, per tant no tenim aquí conflicte d'interessos.
1: Al començament sí que ho fèiem dimecres,
0: Dimecres, sí. Veus? Doncs mira...
1: Ho vam canviar a dijous.
0: Us hem de barallar, Roberto, cap problema. Dijous de 9 a 10, ja ho sabeu.
1: Sí, ara sí que estem també de vacances nosaltres, que fem també com els nens del col·legi, i fem fins a setembre.
0: Molt bé.
1: Vacances, però portem això 15 temporades fent el programa.
0: Molt bé. I m'imagino que pel programa deu haver passat gent de tot tipus.
1: Sí, sí, sí. El president de la federació, organitzadors de quasi tots els clubs d'aquí de Catalunya, pilots, un munt de gent que... mecànics, de tot.
0: Clar, perquè
1: fotògrafs.
0: Hi ha una part d'aquest món del rally, del motor, que, clar, s'idolatra molt la figura del pilot, no?
1: Sí.
0: Però, clar, després, darrere d'un pilot, hi ha molta gent.
1: Sí, sí, sí.
0: I ja no només, ja no insisteixo, que no estic parlant només dels grans noms, Estic parlant, per exemple, d'aquestes curses del Campionat de Catalunya, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha la figura del mecànic.
1: Clar, i el copilot.
0: I el copilot. Tots tenim, evidentment, tots tenim al cap un copilot que jo crec que passarà a la història... més que fins i tot que el pilot aquí acompanyava, que és Luis Moya.
1: Luis Moya,
0: amb la seva llibreta la seva dicció accelerada amb aquell to gallec que el feia tan, tan característic, no?
1: Aquest any tornen a córrer, Carlos i Luis Moya.
0: Tornen a córrer?
1: Sí, fan un rally a Astúries.
0: Ostres!
1: El rally Astúries Histórico.
0: Ostres!
1: I ho fan... Aquest any tornen...
0: Ells també són històrics, ja.
1: Sí, sí, sí.
0: Que fort.
1: I faran això, un rally, s'han convidat i fan un rally als dojos.
0: Clar, perquè el Carlos Sainz i el Luis Moya ara mateix ja deuen tenir una edat. Vull dir, deuen tenir prop dels 60, si no en tenen més.
1: Més. Carlos Sainz té 64, em sembla. O per allà anirà. I ahí està, el tio, el Dakar, allí.
0: Clar, jo, per exemple, no? Quan... quan parlàvem de ral·lis, ara has tret el Dakar, no? Ostres, jo recordo de petit que sempre pensava, això del Dakar ha de ser molt maco. És com un mite, no? És com una fita, no? Per qualsevol pilot.
1: Sí. Ara també, així en plan mateix, tots els ral·lis que fan, que també costa 4 duros. 2.000 euros, que és el que et val un viatge, uh-huh. I fan un raid allà a Marruecos o per allà, amb pandes, amb cotxes així vells.
0: Això t'anava a dir...
1: Tinc amics que ho fan i s'ho passen allà superbé.
0: Jo recordo haver sentit alguna vegada una cursa d'aquest estil amb el Renault 4, també, amb el 4 sí, Llaunes, el sí. Conegut popularment sí, fan, com el 4
1: fan
0: Llaunes.
1: Fan un munt de curses, això, amb el Panda, amb el 4L, amb els dos cavalls, luego hi ha un altre que és de tothom, o sigui, un altre que és només d'universitaris.
0: I això què necessites? És a dir, és que ara em pica molt la curiositat, perquè qualsevol dia d'aquests se'm gira la castanya i agafo un cotxe vell i me'n vaig a fer una aventura d'aquestes.
1: Un cotxe que no tingui més de 25 anys, normalment, és el que demanen.
0: Que no tingui més,
1: o sigui,
0: de,
1: 20, tingui més
0: que
1: de 25.
0: Que tingui més de 25 anys.
1: Correcte. I res, pneumatis de terra i aixecar-lo una mica de suspensió, posar-la
0: els protectors de
1: sota i ja està. Ja
0: corre.
1: Sí, sí. Allà no et demanen ni vaques ni històries d'aquestes. I ja està. I a més, l'organització, moltes de les organitzacions es posen en el mecànic. O sigui que si et quedes per allà tirat, t'arreglen el cotxe...
0: Jo que estic en una etapa de la meva vida d'experimentar coses,
1: això és d'aquelles coses que
0: sempre m'ha picat molt la curiositat, i quan parles amb algú que n'entén, en sap i tal, doncs encara et punxa més la curiositat, no?
1: Sí, sí. No, es poden fer un munt de coses.
0: Recordeu, Twitch, ara m'imagino que els programes antics també queden sí, arxivats a sí. Twitch, per tant...
1: Si no, tenim la pàgina web, que és copdegas.com, que... No, punt.es.
0: Punt.es.
1: Que allà tenim els de la ràdio.
0: Molt bé. Clar, sí, sí. Teniu aquí un històric important.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí arribem. Roberto Martín, membre del Motor Club Rubí, ara sí que ho he dit bé, ara m'he fixat en la samarreta. Moltes gràcies per estar aquí, agraït que hagis vingut, que ens hagis explicat doncs tot el que hi ha al darrere del Motor Club Rubí, i desitjar-vos doncs moltíssima sort i moltes alegries i molta benzina.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i això, fer una mica de caliu aquí al poble, i que ens segueixin per les xarxes socials, i ja està.
0: Doncs moltes gràcies. I a vosaltres, oïdors, oïdores, fins aquí la cingladura de la segona temporada de La Gent Normal. Ha estat un autèntic plaer compartir setmana rere setmana, des del mes de setembre del 2025, una hora de ràdio doncs per conversar amb gent interessant. Gent que ha vingut a explicar els seus projectes, els seus anhels, les seves pors, les pors dels altres, el seu dolor, la seva alegria. Hem tingut astròlegs, hem tingut escriptors, escriptores, editors, actors, el síndic de Greuges de Rubí. Hem parlat de rugby, hem parlat de bellesa, en B baixa, de geopolítica, de la dana, de fosses comunes i de ruptures emocionals. I en aquests 10 mesos han passat moltes coses al món, moltíssimes. I personalment a mi també me n'han passat moltes. Algunes bones, d'altres no tan bones. Però de tot el que ens passa a la vida, al final, n'hem de mirar la part d'aprenentatge. Podríem pensar que res del que passa no és casual, que sí, però que prefereixo quedar-me amb el fet que tot el que ens passa és com si tornéssim a dins una aula i aprenguéssim alguna cosa. Sigui com sigui, i no m'allargaré més, si no ens desfà la calor de l'estiu, cosa complicada, el mes de setembre vinent, d'aquí un parell de mesos, tornarem a Ràdio Rubí. Per cert, gràcies a la direcció, gràcies als companys que fan que aquest programa sigui una realitat setmana rere setmana. No ens cansarem mai d'agrair-ho. Amb alguna novetat, segurament, perquè la vida si no és dinàmica i canviant no és vida, perquè sense canvi no avancem. Gràcies per escoltar-nos, com deia el Carles Porta. Passeu un bon estiu, tingueu cura del sol, carregueu energia, que no ens n'adonarem i ja tornarem a ser davant dels micròfons. Una abraçada.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Servei Municipal Rubí Brilla ha reobert la renovació anual del seu grup de compra agregada d'energia, un projecte que consisteix a sumar el volum d'energia de múltiples empreses, indústries i comerços locals per negociar preus de forma conjunta amb les comercialitzadores i obtenir un millor resultat. D'aquesta manera s'aconsegueixen tarifes molt més competitives que les que s'oferirien de manera individual en el mercat lliure a cada empresa o negoci. La Clara Galla, tècnica de Rubí Brilla, ha explicat a la darrera secció del Rubí Brilla al programa Rubí al dia quin és el principal objectiu d'aquest grup de compra agregada.
2: Bueno, nosaltres amb aquestes comercialitzadores que aconseguim aquest preu obliguem a que subministrin energia d'origen 100% renovable, que això a vegades va bé de cara a ajudes i subvencions que volen demanar els comerços, les empreses, i a més et dic, la principal avantatge és que assegurem que són els preus que es marca des de l'inici, que aquests preus no canvien, perquè moltes comercialitzadores a vegades posen un preu amb uns descomptes que després desapareixen o després passen coses rares, que hi ha l'Ajuntament darrere, en el sentit que nosaltres en fem un seguiment, que hi ha una persona de la comercialitzadora de contacte directe, tant amb l'Ajuntament com amb els clients finals, que no és un telèfon d'atenció al client de truco i a veure qui s'hi posa.
1: L'estalvi mitjà de les empreses que formen part del grup de compra agregada respecte al mercat lliure volta el 20%. Les empreses i negocis interessats a rebre més informació o enviar les seves factures per tenir un primer informe gratuït poden posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic rubi-brilla@ajrubi.cat o trucant directament l'Ajuntament.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Aquest estiu, amb el Mundial, des dels més petits fins als més grans de casa, han recuperat una de les tradicions més futboleres, l'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Amb la diferència que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. L'estoc de cromos de Panini s'ha esgotat a quioscos i llibreries de Rubí en molts pocs dies, fins i tot limitant el nombre de sobres que es pot endur cada persona. Així ens ho ha explicat l'Enric Pallarès, propietari de la llibreria El Racó del Llibre.
3: És una absoluta bogeria. És una cosa impressionant. Mai havia estat així amb cap col·lecció. Aquest any ha superat totes les expectatives i hem estat molts dies sense cromos o sense àlbums. Panini, l'editorial, ha trencat estocs i ha estat allò 2-3 setmanes sense, però que és que no sabíem ni què fer perquè era continu. Clar, la gent buscava, no en trobava. Van posar un rètol i tot de que no hi ha cromos del Mundial. I després, quan arribaven, que ens en arribaven pocs, nosaltres vam limitar i en veníem màxim 10 sobres per persona.
1: Amb aquesta febre pels cromos del Mundial, hi ha qui dedica els seus caps de setmana a buscar estratègies d'intercanvi per complir el somni de completar l'àlbum. La mateixa llibreria del Racó del Llibre organitza tots els diumenges al matí, d'11 del matí a 1 de la tarda, un espai on els aficionats d'aquesta col·lecció poden bescanviar els cromos repetits per altres que encara no tenen.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació estrictament esportiva, amb un últim fitxatge, el 20 donarà per tancada la plantilla. Sis Colera García.
4: La incorporació d'un punta, d'un home referència a la part de davant, és la peça que li falta a Esteban Camino, el director esportiu del Club Juventud 25 de Setembre, per donar per tancada la plantilla 2026-2027, amb Santi Fernández al capdavant, i a la banqueta miraran de refermar l'equip en la seva tercera ja temporada a la primera catalana. Un bloc format per molts jugadors de la nostra ciutat. De fet, fins ara només hi ha dues incorporacions que són fora de Rubí. La resta, homes que han arribat fins i tot en incorporacions i que són rubinencs, o fins i tot els que es queden, que evidentment també són de la nostra ciutat, amb aquest bloc de jugadors que ja porta un munt de temporades a les files d'un equip, el Club Juventud 25 de Setembre, que evidentment té la plantilla confeccionada amb els matisos que comporta el pressupost que tenen. L'entrevista amb Esteban Camino la podeu trobar a www.radiorubi.cat. Per cert, també explica el perquè de la marxa de Kiko Díaz.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: és on comença tot el periple que han de fer els usuaris.
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local. Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: David García.
1: Bon vespre. Ciutats com Rubí han de rebre més recursos contra la segregació si no volem que els resultats mediocres de l'escola catalana es cronifiquin. Segons l'Anuari Català de l'Educació, l'antiga Fundació Bofill, els mals resultats en general dels alumnes catalans no tenen a veure amb els mètodes educatius o les capacitats dels professors, sinó amb les desigualtats socials. Per tant, és necessària una política de finançament que reparteixi els recursos en funció de la complexitat de cada centre, segons han explicat avui a Ràdio Rubí responsables de l'entitat. Els Mossos han detingut un rubinenc per la protesta contra la concentració del grupuscle neonazi Núcleo Nacional del passat 13 de juny. Se l'acusa de lesions i atemptat contra l'autoritat dels agents que van carregar a cop de porra contra els manifestants antifeixistes. També en plena de successos, la setmana vinent es jutjarà un home acusat de violar una rubinenca de només 13 anys a la platja de Gavà, a plena llum del dia i davant la resta de banyistes. I la setmana vinent torna l'Infesta, el festival de curtmetratges de terror, fantàstic i fric de Rubí. Avui hem rebut la visita d'una de les cuques que porta el festival i que ens ha avançat els secrets d'aquesta 11a edició. Abans d'entrar en matèria, i com sempre, repassem ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg, el Lluís Mi Pérez, des de la xarxa.
2: Bona tarda. Una temperatura elevada una altra vegada a la que hi ha a gran part del país. Només ha baixat respecte als últims dies a les comarques barcelonines, però a canvi de més humitat, per tant més xafogó. Però avui el màxim de calor s'ha donat sobretot a les comarques tarragonines. Compta també amb el vent que està girant cap a Marinada Alta, en el cas de Lleida, també a Tarragona, i és un vent sec en qualsevol cas. Per tant, risc d'incendi elevat, a l'igual que Girona, perquè tenim tramuntana rescalfada en aquella banda. De fet, al llarg d'aquesta nit i demà continuarà aquesta tramuntana, sobretot a l'Empordà, amb temperatures elevades i amb alguns núvols més gruixuts a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, sobretot entre el Montseny, les Guilleries, el Ripollès, la Garrotxa, o també cap a la banda del Berguedà. En aquests indrets, alguna gotellada, sobretot ja aquesta nit, al voltant del Vallès Oriental i el Maresme, gotellades que el dijous marxaran. Serà un dia assolellat i amb una temperatura, en general, un palet més alta que la d'avui, la de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'Anuari de l'Educació a Catalunya 2026 alerta que el sistema educatiu català corre el risc de cronificar uns resultats que qualifica de mediocres si no es reforcen les polítiques per combatre les desigualtats. Això ho ha afirmat a Ràdio Rubí el codirector de l'estudi, Francesc Pedró, que assegura que els mals resultats acadèmics tenen molt més a veure amb les desigualtats socials que no pas amb la feina dels docents.
3: La tesi fonamental que nosaltres defensem i que acreditem amb dades és que els resultats mediocres de l'educació a Catalunya són, en bona mesura, el resultat d'unes grans desigualtats socials i el seu reflex en l'escola, que no troben, per dir-ho així, unes polítiques de suport adequades per part del govern.
1: El codirector de l'Anuari també ha destacat que, tot i la davallada de la natalitat, les escoles atenen cada vegada més alumnat amb necessitats educatives específiques, una situació que atribueix en bona part a una millor detecció dels casos. A més, recorda que prop d'un terç de l'alumnat presenta algun tipus de necessitat educativa. Un altre terç és d'origen migrant o fill de famílies migrants, i les diferències de resultats entre els alumnes de famílies amb menys i menys recursos continuen sent molt importants. Per tal de revertir aquesta situació, Pedró considera imprescindible incrementar la inversió educativa, però també gestionar-la d'una manera diferent. La principal proposta de l'anuari, doncs, és implantar un finançament diferencial, de manera que els centres i els alumnes amb més necessitats rebin més recursos i més suport educatiu.
3: Amb les motxilles i amb el finançament per fórmula als centres, el que intentem és trencar aquesta mena de mite segons el qual una escola o una política educativa igualitària és una política que consisteix a donar a tothom exactament el mateix. Nosaltres diem no. I, de fet, les nostres xifres demostren que si volem millorar els resultats del conjunt del país, hem d'apostar decididament pels que estan més vulnerables.
1: En aquest sentit, Francesc Pedro ha apuntat que ciutats amb una realitat diversa, com Rubí, comparteixen el repte d'evitar la concentració d'alumnes vulnerables en determinades escoles, un fenomen que, sens dubte, contribueix a mantenir les desigualtats educatives.
4: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Els Mossos han detingut a Rubí un home per causar aldarulls a la línia policial durant una protesta antifeixista a Barcelona el 13 de juny, segons han confirmat avui fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies. Els fets van tenir lloc quan la policia catalana va impedir que un grup d'entitats d'esquerra arribessin a la concentració que el grup neonazi Núcleo Nacional estava fent davant la delegació del govern espanyol. Els antiavalots de la policia catalana van evitar l'apropament dels antifeixistes als altres concentrats amb càrregues i cops de porra. Segons informava el 13 de juny l'Agència Catalana de Notícies, els Mossos haurien colpejat també diversos periodistes que anaven identificats com a premsa durant la mateixa acció. Al mateix mitjà xifren l'assistència dels militants antifeixistes en unes 800 persones, mentre que a la concentració neonazi, que es va poder fer sense interrupcions, hi haurien participat un centenar de membres i simpatitzants de Núcleo Nacional. Un representant dels manifestants antifeixistes explicava aquell dia a l'ACN la necessitat de combatre l'extrema dreta als carrers.
0: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
1: Més de dues setmanes després d'aquells fets, els Mossos han detingut un rubinenc que formava part de la concentració antifeixista. L'home està acusat de lesions, atemptat contra els agents de l'autoritat i desordres públics. El detingut ha quedat en llibertat a l'espera que sigui citat pel jutjat. I encara en successos, l'Audiència de Barcelona jutjarà dijous vinent un home acusat de violar una noia rubinenca de només 13 anys a la platja de Gavà. L'acusat és un home nascut a Sant Boi, sense antecedents, i que en el moment dels fets tenia 28 anys. Segons l'escrit de la fiscal, els fets van tenir lloc l'1 d'agost de 2020. Aquell dia, l'home havia concertat amb la menor de 13 anys que quedarien a l'estació de tren de Rubí per anar cap a una platja de Gavà. L'acusat, segons el Ministeri Fiscal, hauria estat besant la noia i fent-li tocament als pits i a la vagina durant el trajecte. Uns tocaments que haurien continuat quan van arribar a la platja, alertant altres banyistes. En un moment de la tarda, l'home i la menor haurien entrat a l'aigua i, aleshores, l'acusat hauria penetrat parcialment la víctima a la vagina i l'anus. Davant d'aquesta situació, els banyistes van alertar una patrulla de la policia local de Gavà que va detenir l'home. A conseqüència dels fets, la menor presenta diverses lesions, marques i inflors als genitals i al coll. La fiscalia demana a l'acusat 10 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys, així com una indemnització a la víctima de 10.000 euros. La causa, que ha estat investigant el jutjat d'instrucció número 7 de Gavà, serà jutjada dijous vinent a la secció 8a de l'Audiència de Barcelona. Es dona la circumstància que l'audiència jutjarà la setmana vinent un segon cas d'abús sexual a menors relacionats amb Rubí. Concretament, l'acusat és un home major d'edat i sense antecedents previs que convivia al mateix domicili amb una dona i les dues filles d'aquesta. Durant uns mesos entre 2019 i 2020 va mantenir una relació amb una de les noies menor de 16 anys. Segons el fiscal, l'home es va aprofitar de la convivència amb la jove per fer-li petons, tocaments i fins a dues penetracions vaginals. En aquest cas, el Ministeri Fiscal li demana una pena de 15 anys i una indemnització de 15.000 euros. El judici tindrà lloc divendres vinent a la secció 20a de l'Audiència.
4: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: El govern català s'ha posat com a objectiu assolir el 1 milió de viatges diaris a la xarxa ferroviària el 2040. Ahir es va presentar el nou pla de serveis ferroviaris, que preveu desplegar-se en 3 fases per dècades, del 2030, 2035 i 2040, i que contempla un increment de gairebé 30 milions de quilòmetres, segons la consellera de Territori, Sílvia Paniqué. Una de les accions previstes en aquest pla afecta directament la línia R8, amb parada a Rubí, Can Vallhonrat. Aquí el govern planteja que el 2030 es pugui duplicar la freqüència d'aquesta R8 i allargar-la fins a Vilafranca. El document planteja una reorganització integral dels serveis de rodalies regionals i Avant, amb més freqüències, nous recorreguts, serveis semidirectes i millors connexions. I és que la consellera admetia ahir que la xarxa està treballant al límit i que, per tant, cal transformar el sistema ferroviari català.
5: Això més coincideix en un moment on el sistema ferroviari i l'àmbit de rodalies està treballant al límit amb unes condicions d'infraestructures, avui no m'hi allargaré. Per tant, treballa d'una manera sobrecarregada. Això ho sabem i això ho vivim perquè massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris i amb una dependència excessiva respecte al vehicle privat perquè no tenim encara aquesta mobilitat ferroviària als nivells d'excel·lència que voldríem. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
1: Les primeres actuacions arribaran a partir de l'any vinent. Entre les principals mesures hi ha el perllongament de la R1 fins a Cerdanyola Universitat, la implantació de nous serveis semidirectes a la R2, l'entrada en servei de la nova R Aeroport o el perllongament de la RT2 fins a Vilafranca. Però, com dèiem, el govern planteja que el 2030, d'aquí 4 anys, es pugui duplicar la freqüència de la R8 i allargar-la fins a Vilafranca. Crear també la nova línia regional R88 entre Reus i Girona, però que passant pel Vallès, i ampliar l'oferta dels serveis d'Avant. Així mateix, l'horitzó del 2040 incorpora els canvis més estructurals amb la prolongació de la línia R Aeroport fins Terrassa, el desdoblament total de la R3 o la posada en servei de la primera fase de la nova línia orbital R9 entre Terrassa i Granollers.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El cap de setmana vinent, 9, 10 i 11 de juliol, l'Amfiteatre del Castell acollirà l'onzena edició de l'Infesta, el festival de curtmetratges de terror, fantàstic i fric de Rubí. L'Infest s'ha consolidat com una de les cites culturals de l'estiu a la ciutat. Aquest any, l'anunci de l'esdeveniment s'ha inspirat en un famós anunci televisiu i l'han titulat Marina Mort, Ciutat de Mutaciones. Una de les cuques organitzadores del Festival Rubinenc i l'alter ego d'Imanol Fernández ha explicat a Ràdio Rubí que van començar el festival fa més d'una dècada per passar-s'ho bé, però que ara s'ha convertit en una cita ineludible per molts rubinencs i rubinenques.
6: Nosaltres ho fèiem com fem tota la vida, per fer-ho, perquè ens agrada. I a partir d'aquí, doncs, la cosa va anar a més. I no sé, crec que va ser a partir de la tercera edició que vam dir, ostres, aquí hi ha mucha gente. Bueno, sigue. Va arribar l'any de la Covid, ho vam fer igualment, amb moltes mesures de seguretat, fou increïble. I després d'això, no sé, és que acaba com molt ple el festival. Estem supercontents, ve molta gent, continuem rebent un munt de curtmetratges de tot el món i no sé, estem molt contents.
1: Aquest any els curtmetratges que aniran a concurs s'han escollit entre un total de 350 propostes. Majoritàriament han arribat de diversos punts d'Espanya, però també hi ha hagut curts de França, dels Estats Units o dels Països Baixos. A més, destaquen noms coneguts del cinema professional, com Guillermo Fesser o Antonia San Juan. La Belén Tierno ens ho explica.
7: Dijous 9 de juliol, a partir de les 10, es va al Fora de Pla, una exhibició de curtmetratges i videoclips de creadors vallesans. Es podrà veure l'Habitació d'Eva, de la garenca Daniela Rey, el Rei Enoc, del també agarenc José Luis Pineda, Un sueño compartido, del rubinenc Pol Rebaque, el curtmetratge social amb segell rubinenc Nens, d'Anna Martí, i Algo para pasar los días, de Mar Luguera, també de Rubí. A més, es passarà el videoclip de Sebas Cortés, de Terrassa, Hasta que deje de latir. Divendres 10 de juliol, a partir de les 10 i ja dins el festival, comença la secció amb Te debo una. Docs Rein, Pobre Marciano, Tinieblas, Open Mic, El fantasma de la Quinta, El revisor, Rave hasta que acabi, Depredador. L'activitat i la nit acabaran amb el concert d'Alvin i les Mariques a partir de la mitjanit. I dissabte 11 de juliol, també a partir de les 10 de la nit, es passen Amira, Vengo a devolver, Mi juego, Ángulo muerto, Time flies, Chair, Getita en apuros, Dit Sport, La paciente desconocida de Freud i Borbula. La nit acaba en aquest cas amb el concert de Hombro Lobo Internacional.
1: I acabem explicant-vos que la revista Vallesos arriba al seu número 31 amb una destacada presència de continguts i col·laboradors de Rubí. La nova edició d'aquesta publicació semestral es presentarà oficialment el proper dimarts 7 de juliol a les 6 de la tarda aquí a la ciutat, a l'auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. L'acte comptarà amb la participació de diverses personalitats de la cultura local i de la pròpia revista. Jordi Vilalta, el president del Centre d'Estudis Rubinencs, explica que pràcticament tots els números de la revista Vallesos compten amb un article sobre la nostra ciutat.
8: I cada número hi ha algun article que fa referència a Rubí, perquè bueno, jo tinc bastanta relació amb el director i a vegades em pregunta, mira Jordi, podries fer un article d'això? Per exemple, l'any passat vam fer un article sobre... estava dedicat a patrimoni desaparegut del Vallès, l'anterior número. Vale? I aleshores em van dir, mira, podries fer alguna cosa del matrimoni del Vallès i tal. I jo vaig dir, bueno, doncs fem Can Cabanyes. I hi ha un article sobre Can Cabanyes, no? Sempre ha hagut alguna cosa, no? Vull dir, no només meva, sinó potser d'altres historiadors, no? En aquest cas, potser el Manel Soler o del Puig Ventós, o bueno, i altres historiadors rubinencs que, pues, que col·laboren, no?
1: La presentació del número 31 de Vallesos estarà integrada per una taula rodona amb el director de la revista, Vicenç Relats, el president del Centre d'Estudis Rubinencs, Jordi Vilalta, qui tot just sentíem, l'historiador Manel Soler, l'arquitecte Josep Milà i l'actor Enric Major. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí. Nosaltres tornem demà a partir de les 8 del matí amb el Rubí al dia. Que tingueu molt bona nit.
4: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.